0: En celebració de l'11 de setembre, després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marcs, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou, el 9FM, i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests, al principi doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... Impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser a l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava, és a dir... Havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil... I jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si t'ho inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros. Però, clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs,
4: si s'hi ha posat a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra... un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona. Moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies,
0: Anna. Gràcies. Ivan.

0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre. I de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Alvareda.
0: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rable 54.
2: Molt bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment. I es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea.

0: I podria, hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú se'n recorda. Però els tres
1: No hi
0: primers...
1: cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
0: Aquest no servia per titular, no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de la, no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia. Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, al mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: I com es va acabar tot plegat?
0: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma. Van endavant. I aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment que els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8, que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat. I amb tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica, doncs, el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
1: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha hagut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrellonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrellonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana. I elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
0: Sí, sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, eh? Per tant, que jo ho vaig viure, no? I no, la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història. Perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant. Però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
0: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com... a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que deia en Pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surten les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant!
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que es té de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el pots el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdón. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio...
9: A ràdio Polen Mollerussa.
8: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
10: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
10: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
10: I per jugar-lo també.
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
10: Play, Play.
0: Play, Play. Vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
10: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard, i després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
8: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
10: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara, de mitjana, ens anem a les 40.
0: Déu-n'hi-do.
10: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
11: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no?, al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
10: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
12: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar sí. aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
10: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
10: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que,
10: sí,
0: que
10: perquè
0: li hagi servit.
10: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
10: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
10: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
13: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
10: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
8: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
13: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
10: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
11: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure, les pantalles. I evidentment hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
10: I deixa'm afegir una cosa ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
10: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
10: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono feina.
10: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha lo Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
10: Ho mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida
10: Deures.
0: A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
10: sí,
0: Comte...
10: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
10: Abraçada, Anna, vagi bé.
14: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
15: No, a la meva ràdio local.
14: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
15: Crec que ja està, no?
16: No sé, tu mateixa.
17: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marcs, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i d'aquí us parla Carme Reverter. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la B23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu, a l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terribagorça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir el desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per fallaires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1/4 d'hora després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses. I en el món de la restauració, ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tempteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo de Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Torrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bolpaiera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats a l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Bolpaieres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus

0: Mau Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
1: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola. En vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
0: Perquè, a més, a banda de Badalona, també, si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
1: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant doncs el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats, sí.
0: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
1: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments, i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
0: Exacte.
1: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país, no?
0: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mau Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
1: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 al migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
0: Ara anem a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
1: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries, ens agafarà molta gana. Però, a veure, ja, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
0: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
1: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment. És a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar, i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme, i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
0: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
1: Aquesta última és de Badalona, per exemple.
0: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
1: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, eh? Però

0: Diguéssim que la pizza clàssica, doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet, doncs, és una mica més sofisticada en el sentit, doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragù napoletano, no? Això, doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem
0: Bueno.
1: que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmet.
0: Efectivament, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les
0: Sí.
1: millors pizzeries?
0: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit, doncs, per un col·laborador i coautor del Pizza Fest, que és l'Edu, que és en fi, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN,
1: Sí.
0: doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals, i després hi haurà el premi del públic. El públic, doncs, tindrà dret a votar a través de la web, i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes, doncs, pel públic, entre el públic, doncs, per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas,
0: Exacte.
1: què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna
0: Sí,
1: altra...
0: mira, tenim moltes altres coses, és a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem, doncs, des de DJs a rumba. També tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol. I a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim, doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros... En fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment
0: Ah,
1: que
0: efectivament, sí.
1: un pot tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però
0: Sí.
1: per què es tria la pizza com a l'aliment per muntar un festival al seu voltant?
0: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, eh? Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten, doncs, pizzas de qualitat, i per això, bueno, aquesta és una mica la idea, doncs, de democratitzar pizza de qualitat, doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
0: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, a Catalunya i a Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria, eh?
1: Sí.
0: Però vaja, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
0: Depèn de la franja d'edat, també et diré. Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
0: Bé, aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, eh? A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estem... estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
0: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
0: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, és una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre. I ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car doncs, et surti bastant més car.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mao Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure-us a totes i tots aquest cap de setmana.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda. Molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé. Que, primer de tot, explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més a més...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer del Font Vella, de cases antigues, mm-hmm. i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Mm-hmm. Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, bàsicament els acabats, els tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, aquestes roses de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per tenir temes de la vida social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annex de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Mm-hmm. Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i... curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. Mm-hmm. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb el Canal Terrassa, amb el Ramon Llosana, hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, bueno, que es diu popularment com un rosbat. És a dir, està pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Buckley. O sigui,
1: horror.
2: Que, No deixaven ni un centímetre de pintar.
1: Ja.
2: Ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? O sigui, a les parets és pintura a la cola de Tremp i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven, bàsicament, temes en aquell moment doncs, de gran història d'Espanya. Allà al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic. A un altre saló hi ha doncs, el rei Salomó i la reina de Saba. Hi ha imatges, bàsicament, doncs, o bíbliques, o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, els poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912, per l'arquitecte Melcior Vinyals, i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances que hi ha a les llits de la primera planta es conserven tal qual, però, a més, es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Politós es converteixen en jardins, en jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora, novament, totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Marcel Vinyals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica pràctic.
1: Mm-hmm. Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estar a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Terrassa Moncades. I per això, que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil, va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Mm-hmm. Perquè Antonio de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí. Estava sentenciada. La casa estava arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important i van mirar de treure, en el que van poder, o volien treure, en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: Mm-hmm. I com a... Bueno, tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa. Hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Uh-huh. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge, el menjador de ventos de la casa, que conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial d'Alexandre Riquet, i el saló està vestit amb una taula, curiosament, doncs, aquesta taula venia de la Casa Salvans, i és on es van fer, per part del Manel Lasalla, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven a retirar cap a l'exil.
1: Un detall també... Un detall també és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Als anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes estances, aquestes antigues habitacions, amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes que has dit tu, i amb els espais, com a la plaça primera, que he dit que encara conserven les pintures monumentals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi ha incorporat després, i ara darrerament, sí que sé, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, en una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: No, vull dir que l'edifici es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes, perquè, curiosament, aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. En canvi, les façanes interiors, doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, aquests afrancesats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir un horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que, si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. A la diapositiva, per exemple, avui ha tingut d'elements mobles a la seva interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. I avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Ens entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això, doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir això, hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin, que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers del Sant, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudi Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, al gran sopar de la nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, a les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
2: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin, i tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop, i gent que ha viscut per allà, que ara ja no viu, però que vol tornar a viure les festes.
1: I bueno, has parlat una mica d'aquest documental, i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
3: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament, la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme, sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudi Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran. Hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
2: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cadascun fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien, oh, va, nens, cap a casa. Aquesta ha sigut, i els pregunta, repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir, ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
1: Ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I, bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures... Alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família importants, però és que no puc dir res. Ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts. I és obert a tothom. L'únic que pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes, sí, activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrit. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar i és oberta a tothom. Tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol. I després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a... Hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol... en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí, que aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant que aquí a Rubí ens encanta fer festa al carrer.
0: Escolta, a mi em sembla increïble que... en els temps que corren, que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs volen protegir les criatures i això els hi ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
2: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era el carrer.
0: I tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
2: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual cosa aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret.
0: Ah.
2: Vale, de la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria, l'Ujo, de Rubí, que és molt coneguda, 180 anys. Va començar allà, o sigui, moltes generacions. I hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que clar, en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat, també. O sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Mm-hmm. Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests tres dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA, aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou, el 9FM, i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, El 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Va escriure per escriure i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic. I a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat la història i, per tant, no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser a l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla... Bueno, l'Edna poder no, però... Tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil... I jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja amb el polsim de sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà... tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros. Però, clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora a Osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs
4: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Anna.
0: Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: El nou FM. Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
1: sí,
0: i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast de capítol únic és una

0: diàlegs entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, era en Joaquim Albareda.
1: Doncs Jordi Molet, veterà, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
1: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
1: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment. I es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
1: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en 4 punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
1: Però els 3 primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
2: Aquest no servia per titular. No servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer 2 concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò...

0: del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha donat pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li havien de donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
1: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana. I elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
0: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols, coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història. Perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Vam ser una estona rodant. Però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, la xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
0: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana. És a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta. El Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina, o el tallavidres, permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix. Comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdón. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
8: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
10: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
10: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Juli, en presentacions...
10: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
10: Play, Play.
0: Play, Play. Vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
10: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard, i després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
8: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
10: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara, de mitjana, ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
11: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
10: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
12: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
10: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
10: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que,
10: sí,
0: que
10: perquè
0: li hagi servit.
10: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal. O
0: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
10: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí, sí.
10: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
13: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
10: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
8: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
13: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
10: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
11: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs, aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distreure les pantalles i evidentment hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
10: I deixa'm afegir una cosa
0: digues.
10: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ivars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
10: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
10: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono tenim... feina.
10: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
10: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
10: sí,
0: Comte...
10: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
10: Abraçada, Anna, vagi bé.
14: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
15: No, a la meva ràdio local.
14: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
15: Crec que ja està, no?
16: No sé, tu mateixa.
17: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Vallureix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant: l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista sancoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofilia, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret, i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs una temporada doncs bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs jo llegia molt sobre criminologia i demés, i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme, no? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote a la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre. I la meva intenció amb el llibre doncs va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que li interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més, i hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona, l'involucrem dins de la parella, i fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs ens ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte, no? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar, des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites. Hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília. Aleshores, si des de les escoles o des de un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò. No? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat. No? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó per un delicte violent que són mediàtics de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
0: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
1: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
0: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
1: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser pues, aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
0: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
1: Doncs la veritat és que sí que arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els hi havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no?, de tractar-se doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no?, amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. i ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit, doncs, s'ha complet.
0: Expliques, Carlota, que en la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
1: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
0: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
1: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància del nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, de buscar paells o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és, evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de

0: un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que comet un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
1: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
0: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar, doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit, doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre, doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure, doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té, doncs, perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
1: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes, i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones en general se senten més atretes per la criminologia.
0: No, és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina, però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha, el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents. No són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera. O sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes, o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també, doncs, m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués en modo de generalitzar, doncs, explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre doncs, que ha sortit des de lo més

0: bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
1: Doncs Carlota Elias, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ibristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: L'operador de càmera i realitzador santcugatenc Lluís Fàbregas ha construït la seva trajectòria professional entre la televisió i el cinema, però també des d'un arrelament profund a la seva ciutat. Des de la infància al carrer dels Marges fins a treballar darrere la càmera, el seu camí combina ofici, curiositat i passió pel cinema. En aquesta entrevista en repassem records, aprenentatges i somnis d'un professional que es defineix com un bon correla. Lluís, molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Lluís o Luigi?
1: Com vulguis.
0: Sí?
1: Hi ha Luigi, Lluís, Lucho, Lluís, Luis.
0: De tantes maneres.
1: I jo responc a totes.
0: Mm-hmm. Escolta, vas créixer al carrer dels Marges,
1: sí.
0: a Cal Pinyer.
1: Cal Pinyer, el número 5.
0: I Cal Pinyer per què?
1: Saps
0: la història o l'origen?
1: Per el que em van dir així ràpid, perquè deien que en el C queda com a la baixada de l'Endavallada i queda dins dels Marges, com si diguéssim, com darrere del restaurant mexicà, el Panchito, queda el pati allà. I deien que hi havia al voltant cases que hi havia pins i que queien les pinyes a dins del pati.
0: D'aquí el nom.
1: D'aquí el del Pinyer. Després parles amb les veïnes i ens diuen que no hi ha hagut mai pins per allà. O sigui, què és això que dius? Vete a saber lo que es cierto.
0: La llegenda, no?
1: Sí.
0: És el que explica.
1: Sí, sí.
0: Quins records tens d'aquella casa on has viscut sempre, no?
1: I encara hi visc.
0: Sí.
1: Encara hi visc. Hòstia, molt, molt. Jo vaig viure allà, jo vaig viure amb ma mare, la meva àvia, amb un germà. I que jo feia més vida amb la meva àvia, perquè la meva mare treballava tot el dia... I és el que et dic, el... records, és que et diria molts, perquè a més és una casa antiga amb un pati interior, que la meva àvia sempre teníem animals, teníem canaris, teníem gossos, teníem gats. Si algun dia vens a casa i t'ho ensenyaré a tothom que entres, si tu entres a aquell pati, o sigui, tu estàs allà a l'Endavallada, als Quatre Cantons, al Bullici, tot això, en canvi tu entres al meu pati i com queda baix entre edificis rodejat, estàs com aïllat i de cop hi ha silenci. I s'està molt bé. I a més que, carai, vivint als Marges, allà al centre de Sant Cugat, podia fer vida, tenia llibertat per moure'm pel centre, venia aquí a passar el monestir, a la plaça Pere Sant... No sé, bueno, jo recordo molt casero, m'agradava molt estar a casa amb la meva àvia. M'agradava
0: sí?
1: molt.
0: I com era aquell Sant Cugat de la teva infància?
1: Uah. Molt...
0: Poble?
1: Molt poble, sí. Sí, molt poble. Perquè, a més, no te n'adonaves abans a Sant Cugat i jo què sé, quedaves amb els amics aquí a la plaça Pep Ventura. Anem a jugar, anem a fer cabanyes, o anem a... jo què sé, aquí darrere a la Edros, la fàbrica abandonada. Anem allà, i és que no et donaves compte i ja sorties de Sant Cugat. Caminaves una mica, o també tiraves cap a Cerdanyola. Avinguda Cerdanyola, passaves, arribaves a l'Adelfi i ja estaves fora de Sant Cugat. Ara és enorme Sant Cugat, no sé... No sé, abans encara el delimitaves una mica, però... I també, bueno, de jugar a les places. Jo sempre estava... O a les pistes de Sant Francesc, també anava molt.
0: Al carrer, no?
1: Sí. Era estar al carrer i amb la meva àvia a casa.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Tu reconeixes que una de les experiències que més t'ha marcat a la teva vida és haver-te criat amb la teva àvia?
1: Sí.
0: En aquesta casa plena d'animals que comentaves. Què et va ensenyar?
1: Lo principal, que la meva àvia era una fanàtica del cine i gràcies a ella vaig veure molt cinema clàssic i teníem aquell videobeta que teníem les pel·lícules allà i jo amb un germà les veia amb, jo què sé, des de pel·lis mítiques de Hitchcock a les de Conan inclús et diria pel·lícules de terror i recordo la meva àvia que em donava pessetes, a vegades 300 pessetes, i em deia, és a coger una pel·lícula aquí al videoclub Rossinyol.
0: Ostres.
1: Recordo el videoclub del Santiago Rossinyol, i agafava alguna pel·li amb un germà, i sempre ho recordo, al principi agafava en beta, i després em vaig comprar un VHS, i per això em va marcar, jo crec que si no la meva àvia no hagués fet tanta vida amb ella, potser no m'agradaria tant al cinema i no m'hagués dedicat a tot això, per això em va marcar molt.
0: O sigui que tu, ja de petit, comences a tenir aquesta idea, aquest somni?
1: A mi em feia molt... Muy peliculero. Era molt peliculero. Inclús veia pel·lícules, no sé, molts anys ho fan, veus pel·lícules i després, si tens ninos, les recrees, les pel·lícules.
0: I feies això amb el teu germà? Jugàveu a recrear les pel·lícules o
1: sí,
0: què jugaves?
1: Sí. Fèiem pel·lícules allò de... no sé, pel·lícules que ens van marcar petits, com el que et deia, Conan el Bàrbaro, Mad Max, diria que més d'aquella època, inclús de ciència-ficció, Alien, Blade Runner, que tot això, jo amb 8 anys, 9, ja les havia vist. Inclús veia pel·lícules de terror, també, les del Freddy Krueger, Viernes 13, i... Però bueno, la sort és que la meva àvia tenia... jo a vegades, quan m'espantava molt, la meva àvia em deia, tot esto es mentira. Hi ha una càmera, hi ha un director, tal, i m'explicava una mica com...
0: Et posaven el context.
1: Sí. Inclús la meva àvia era d'aquestes que veia, jo què sé, aquella escena del Freddy Krueger quan hi ha una explosió de sang en un llit, que és el Johnny Depp, que se'l pelen. La meva àvia reia i feia, oh no, mira, com li dona la sangre. I en reia, vull dir, em ficava en un context i les gaudia molt, les pel·lis.
0: Mare meva. I a tot això, és una època en què vas a escola, no? Alpins.
1: Alpins, sí. Sí.
0: Què tal?
1: Uau, molt guai, molt guai. Era, i a més, mira, el que et deia abans, que abans sorties de Sant Cugat caminant una mica, Alpins era com...
0: Anar a l'extraradi.
1: Exacte, era com, i com arribaves al Alpins era com un oasi, una mica. Tu tenies una escola, hi havia un galliner, hi havia bosc, i molt bé. Tot i que era que ma mare al treballar, jo anava caminant des de ben petit.
0: Era una excursió.
1: Sí, recordo que ma mare, com havia de treballar, ens ensenyava el camí que havíem de fer, que no ens despistéssim, saps? Perquè, clar, un cop arribaves aquí al xamfrà, era creuar camp. Jo no anava mai per l'Avinguda de Volpelleres, jo creuava el camp per aquí. I em deia, no et despistis amb coses, i ho feia. Jo què sé, em trobava qualsevol cosa, o em trobava algun amic i em despistava, saps? I arribava tard al col·le, a vegades... Però molt guai, Alpins, ho recordo molt. Jo que vaig tenir molta sort d'anar a una escola així. Veient, aviam que altres coses també estan bé, no? Però, hosti, en aquella època Alpins... ara tu surts Alpins i tens allò el Leonardo al costat, tens els edificis del Bupalleres al costat, abans no. Inclús algun cop fent gimnàs et trobaves un pagès amb les ovelles pel camp de dalt. I això era superxulo. Mm-hmm. Ho recordo molt. Lo d'Alpins ho recordo molt. Bueno, i al fons com va ser... Bueno, va ser com tothom recorda l'escola, dels que seria els... 4 anys fins als 14, clar, com és ara, que estàs més anys que no... no? EGB era més llarg que el que és ara, no? Primària,
0: fins a 8è, sí.
1: Sí, era
0: dos
1: més...
0: anys.
1: Pues, no, recordo molt guai. Sí. Recordo molt.
0: Eres bo estudiant? Tinc...
1: No. No. Mira, amb la tele algun cop he anat a gravar el Pins i encara m'he... Bueno, ara no, però anys enrere sí que m'havia trobat algun professor i professora que m'havia tingut i em deia, hosti... O sigui, com em deien? Que jo era bon alumne. Jo em portava bé, però no estudiava mai. El que et deia, sortia del col·legi, això de fer deures i estudiar, m'anava a casa, veia una pel·lícula amb la meva àvia, o m'anava al carrer. Un cop al col·le, jo em portava bé. Fora del col·le, ja... Mm-hmm. És que no sé... Ja.
0: I el que passa és que, clar, tens tan clar que el tema del cinema t'agrada i tal, que decideixes a apuntar-te a fer uns cursos
1: sí.
0: de...
1: Bueno, també perquè, mira, això que dèiem que jo era mal estudiant, jo vaig repetir 8 EGB, però ho vaig catejar tot. Perquè, clar, no feia deures, no estudiava. No... Jo arribava i em deien els deures, no? Mai. Clar, i em deien, no et podem aprovar així. I vaig deixar d'estudiar als 16. I em vaig ficar a treballar a la pastisseria de la família. Uh-huh. I aquí és quan... Tara, jo, com es diu... 3 anys picando, aixecant...
0: Picant pedra.
1: I te n'adones que dius... Hòstia, així serà tota la vida, això és treballar. I dic, pues... Potser si amb algú de diners em puc pagar un curs d'algú que m'agrada. I sempre havia tingut allò el mono de...
0: De cinema.
1: Sí. I dic, cinema, televisió, alguna cosa, de agafar càmeres, de fer vídeos. Ja ho feia, amb els meus amics de petit. Això t'ho he recordat, amb els meus amics algun cop feien pel·lícules així, cutres, i jo els gravava, i tonteries allò, per passar les tardes, saps?
0: O sigui que em vas fer una mica de Guardiola treballant al negoci de la família, a la pastisseria, a la Lionesa.
1: La Lionesa, sí, que ma mare la portava, amb el Ton. Sí, la pastisseria de l'estació, del carrer Vall d'Oreix. Sí.
0: I què hi feies?
1: Vaig començar netejant, fregant aparatos, fent piques... Vull dir, no és que fes croissants de primer, ni pa, ni tot això, no. Al principi sempre... Després sí que a poc a poc vaig anar fent. Ajudava molt els dies de panellets, el dia Tortita Reis, a les pastisseries horrorós, també. Allà sí que feia fornades i... Però bàsicament el que vaig començar va ser netejant i Clar, ma mare m'ho va dir, em va dir, hòstia, tio, no pots estar a casa sense fotre res. I jo pensava, no, no, està bé. I així, imagina't, amb 16 anys, jo tenia 10.000 pessetes a la setmana.
0: Home, eres un rei, eh?
1: Uah, era superguai en el moment, però després vaig pensar, hòstia, no m'havia tret l'EGB. I què vull fer? Vaig tenir tota la vida aquí la pastisseria. No, i sí que m'agradava, i no alhora, vull dir, m'agradava estar a la pastisseria de la família, però jo no em veia en tota la vida d'això. Bueno, és que no m'agradava, i a més, que a ningú li agrada matinar, però s'havia de fer allò d'anar a les 4 o 5 en uns horaris, amb 16 anys, fer això, caps de setmana. Doncs pues, què acabes fent? Pues, si vols sortir per la nit, pues, ja saps, no dormir...
0: Bueno, els horaris ara tampoc no és que siguin gaire
1: no,
0: millors.
1: No, exacte, però almenys faig alguna cosa que m'agrada. Tampoc no he escudat estès a pastisseria, però... I fins i tot hi havia dies molt guais. Treballar a pastisseria té coses bones. Però no em veia. I vaig dir, mira, tinc una oportunitat d'estar al viu i ho provo. Que no sale bien, pues ja em buscaré la vida.
0: Però... Te la vas buscar perquè vas fer altres sí. feines. Vas aconseguir fer aquests dinerets que necessitaves
1: sí.
0: per fer
1: sí.
0: aquests cursos?
1: Vaig pagar la matrícula. Primer l'escola microobert. Allà és on... Vull dir, com no tenia el graduat escolar, no podia entrar a una escola superior ni fer un grau ni res. I vaig dir, bueno, pago aquest curs i així aprenc alguna cosa i veig si realment és el paestro, perquè potser soc un parguela, jo, i no... I em vaig pagar la matrícula per entrar a aquest curs i, uah, dic que els dos cursos de microbert que no ho havia fet en ma vida, feia els deures, estudiava el que no havia fet mai a GB.
0: En canvi, no?
1: Uah, treia notables, excel·lents, aquestes coses, saps?
0: A partir de quin moment ja comences a treballar de la teva professió, del que tu t'estimes i...
1: Lo primer... Jo primer va ser, perquè Microbert tenia molt contacte amb productores de cinema, va ser en cinema, i que des de l'escola t'avisaven, mira, hi ha això, hi ha l'altre, si busquen algú, sense cobrar, eh? Al principi és allò que deia, no, hi ha algú que vagi allí, i et feia il·lusió, tu veies una producció, guai, i recordo, bueno, des de produccions d'anuncis o que venia el... Mira, la primera va ser... Recordes el director català Antoni Ribas? Que va fer Victòria, Terra de Canons...
0: Sí.
1: Vull dir, Antoni Ribas va fer una pel·lícula... No sé si... És que sí que es va estrenar, que es deia El Centenari, dedicada al Barça. I sí, però fet allò... a trompicones, com aquell que diu, no, gravaven una setmana, després esperava el rodatge, i allà és on vaig començar, clar. Evidentment vaig entendre que jo era una producció discreta, no? No era una gran producció, però després sí que vaig anar a gravar uns dies de making of d'una pel·lícula al Balagueró, que el Balagueró ens donava un seminari en aquella escola. I recordo que el Balagueró estava fent Darnes, en aquella època estava fent el documental d'Operació Triunfo.
0: Buah.
1: I recordo com a professor ens ho va explicar i no ens ho creiem. Què està fent aquest un documental d'Operació en Triunfo? No, i el Balagueró el va fer. Venia de fer Los Sin Nombre, una pel·li de por, i de com va fer aquest documental, suposo, no sé. No sé per què ho va fer.
0: Quines més coses de cinema has fet? Després,
1: Bueno, produccions d'aquí catalanes, com la que havíem parlat aquesta Marta Batllevó, i el gros, quan vaig arribar, el gros va ser amb una pel·lícula d'Almodóvar.
0: Què vas fer?
1: La del... Espera't, la que surt el Gael García Bernal. Ah, i el Javier Cámara. Ah, com es diu? La de les escoles. Se m'ha anat el nom.
0: Ah, la mala educació.
1: Exacte.
0: La mala o la bona educació?
1: La mala educació.
0: Ostres, ara estava dubtant.
1: La gran part de la pel·lícula està feta aquí a Catalunya. Està feta a unes escoles pies abandonades, em sembla que estan, perquè vaig estar fent de matxaca arreglant tot, eren unes escoles pies abandonades a l'Ella. També es va gravar, em sembla, un teatre a Molins i algú d'Ala ja per Figueres, també. I aquí vaig estar treballant, però no res de càmera, eh? M'hauria agradat carregant i descarregant camions, netejant els sets perquè es poguessin instal·lar la 13 o els decorats, vull dir, matxaca. Vaig estar bé, però allò sí que era una producció. El dia que va començar el... No, dos dies abans del rodatge, que l'Almodóvar venia de... Havia guanyat ja l'Òscar de Todo sobre mi madre... de Hable con ella, havia fet que va triomfar molt també, i hòstia, vam començar a venir tràilers, camions, un desplegament, veies allò i vaig dir, esto es una producción de cine guapa. Era, bueno, Darnes també, ojo, que recordo que Darnes van tallar la Via Laietana per gravar, però allò ho recordo molt... I el curiós és que vaig acabar el rodatge d'Almodóvar i no em va tornar a sortir més feina de cinema.
0: Aquí es va quedar?
1: Vaig estar 3 mesos parat, estant a la pastisseria, treballant, buscant. Et sortia anar a fer de reforç d'una publicitat, perquè dura 2 dies de rodatge, que et donen d'alta i et tornen a donar baixa. I aquí és quan vaig provar tele, després.
0: Què és el primer que vas provar de tele?
1: Teletaxi TV.
0: Bueno, mira.
1: Sí, sí, sí. I Teletaxi, però no fèiem... A Teletaxi hi havia el Julio, que estava vinculat a una productora, i que gravaven videoclips. I vaig gravar algun videoclip per a alguns grups, així... Clar, és que no et diria, vèiem famosos. Crec que cap. Érem grups molt amateur i feia vídeos, i que sortien després a Teletaxi TV, a la televisió aquella. I d'allà ja vaig... Eren coses, inclús algunes coses ni me les pagaven. Però jo almenys agafava càmera, tocava coses, saps? No em quedava a la pastisseria, almenys tenia la sensació que estava fent alguna cosa encara...
0: I quan deixes la pastisseria, t'hi dediques...
1: Ui, no, la pastisseria va durar molt.
0: Sí, clar, vas durar molt de temps.
1: Sí, fins i tot quan el 2004 vaig començar la tele local Televisió Sant Cugat, aquí, i...
0: Quan comença la televisió?
1: 2004.
0: 2004?
1: Sí.
0: Encara hi ets?
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, fa... Bueno, hi ha hagut un tràmit, vaig estar 2-3 anys desconnectat, però vaig tornar. Uh-huh. I... Però, bueno, la primera etapa de amb la televisió m'ho combinava amb la pastisseria.
0: Ja. I escolta'm una cosa. Coneixes la ciutat, coneixes les entitats, coneixes a la gent, pràcticament tothom. Què és el que t'omple més de dedicar-te a la comunicació de proximitat i fer-ho a la teva ciutat?
1: Bastantes coses, eh? Si mirem la comoditat, que no m'he de desplaçar molt lluny per gravar, si mirem això, i que tens més temps a vegades per dedicar-li, i gràcies a això no perds una hora en desplaçar-te, però el que més és el conèixer el teu entorn. Com et diria, hi ha gent que viu en ciutats o en llocs que no coneixen ni el que passa, ni la història, ni... Jo, gràcies a treballar a Televisió Sant Cugat, he pogut conèixer tota la història del poble. I les entitats... per exemple, mira, jo dels 16 als 19 no feia vida a Sant Cugat. Feia més vida a Barcelona, quan vaig començar a estudiar a Barcelona. Però llavors, gràcies a Televisió Sant Cugat, vaig començar a fer vida i vaig conèixer això que dèiem, entitats, la vida social que hi ha aquí a Sant Cugat. I pensar, hòstia, no és només una ciutat rica. Vull dir, és rica econòmicament per alguns, però ja és rica, molt rica en altres coses que no és l'economia. I vaig començar a veure les coses i això és el que m'omple. I que molta gent, evidentment, estan aquí al carrer, molta gent et para i et diu, hòstia, el vídeo que vas fer m'han vist o m'ha vist algú, això és guai.
0: És contacte, guai. És el retorn directe, no?
1: Sí, sí. Per lo bueno, per lo malo, també, perquè em para gent pel carrer i també em diuen, hòstia, torna-hi. Discuteixes una mica i ja està. Clar, no agradaràs mai a tothom, no?
0: Ja que parlem d'entitats, tu ets membre fundador de la penya Se Monta.
1: Penya de Festa Major.
0: Penya de Festa Major.
1: La primera penya de Festa Major de Sant Cugat.
0: I per què, a què es dedica aquesta penya o què representa?
1: Existeix només en Festa Major. Uh-huh. Va venir uns amics, molts amics que tinc, som de pares de fora de Catalunya, i fora de Catalunya, bueno, i algunes parts de Catalunya, sí, potser aquí a Barcelona no tant, hi ha les penyes de Festa Major. I ens explicaven el bé que s'ho passen, el que fan i tot, i vam dir, hosti, per què no podem fer això a Sant Cugat? I vam fer una penya en què participàvem dels actes de Festa Major, anem de groc, amb la samarreta tota la Festa Major, amb vàries, no amb la mateixa, i gaudir-la, fer vida a Festa Major, i la intenció vam fer la penya, i vam veure si surten altres penyes, i van sortir altres penyes, i ara...
0: Curiosament, s'ha fet més penyes,
1: sí.
0: I sobretot va ser arran del concurs de paelles, no?
1: Bueno, hi havia les penyes d'arrossos, que nosaltres diem. Hi ha penya que li diem nosaltres les penyes arrossaires.
0: Sí.
1: És gent que només fa penya el dia dels arrossos. Mm-hmm. Nosaltres fem penya de Festa Major des del primer dia fins a l'últim.
0: Per tots els actes que hi aneu.
1: Ah, exacte. Exacte.
0: Mm-hmm. I escolta una cosa, el futbol com se't donava?
1: Bien.
0: Sí?
1: Sí, bé. Vaig ser porter de futbol sala.
0: Amb qui?
1: Vaig ser una mica figo, aquí. Vaig estar a l'Olímpic i després al Sant Cugat.
0: Ostres, quin canvi, eh?
1: Sí. Però va passar perquè, mira, a l'Olímpic vaig anar perquè ma mare tenia moltes amistats a la Floresta i em van provar, i el que passa que a la Floresta jo era porter suplent. No jugava gaire, hi havia un bon porter, i llavors va haver un moment que uns quants de la Floresta se'n van anar al Sant Cugat, i recordo que em van dir que no hi havia porter, i em van dir, bueno, provo. I vaig, com era l'únic porter, vaig jugar molt en aquella època. L'únic que després, mira, em va pillar l'època també amb 17 anys, que vaig anar desconnectant. I després vaig estar a la Penya Blaugrana també a jugar a futbol. Sí. Aquí ja com jugador, no com porter.
0: El 2022 et van fer un reconeixement.
1: Sí.
0: Com a soci jugador, no?
1: Sí, sí, sí. Hosti, no sé, el Félez, bueno, que sí, que em va regalar... Però bueno...
0: La teva fitxa, no?
1: Sí, tinc la fitxa i el carnet, exacte. Aquest que el carnet és, que ho estic pensant, 2005 o 2006, ara la temporada aquella, aquell carnet és de la temporada 5-6, em sembla, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: I escolta'm una cosa, tu tens un somni pendent, no?
1: Varios, eh?
0: Sí? Varios, sí. Però un de gros que t'ha de portar no, a on? A on t'ha de portar?
1: Jo, sí, a mi m'agradaria el que et deia. Una cosa que vull fer... I que llavors he descobert moltes coses. Això és fer-me un viatge per als Estats Units i veure indrets on s'han gravat pel·lícules importants. Això m'agradaria molt. I és algo que fins i tot m'ho he mirat, he descobert que hi ha llocs que no existeixen, que eren platós. Mm-hmm. Per exemple, la Casa de Psicosis. No existeix. Jo pensava que existia. I la van muntar i la van desmuntar. I dic, hòstia. Hi ha una casa a Berga que s'assembla molt a la Casa de Psicosis, que sí que la vaig visitar, que li diuen com la venen una mica així, suposo, per turisme. Però anar a veure emplaçaments de llocs de cinema m'agradaria molt. Des de Filadèlfia a Nova York, saps? Per exemple, era ser una vez en Amèrica, que hi vaig a veure els ponts, a Brooklyn... Hosti, m'agradaria molt... No he estat mai als Estats Units. I m'agradaria fer... Tot i que també es pot fer una ruta per Europa, també, de llocs de cinema. A Itàlia hi ha molts llocs macos que s'han gravat pel·lícules. És... Qüestió friqui de cine, que m'agrada molt. Això m'agrada molt, sí.
0: Reconeixes que et preocupa que tot va molt ràpid?
1: Molt, molt, molt. Molt. I treballant als mitjans de comunicació, tu ho sabràs.
0: Encara que... més, no?
1: I te n'adones. Te n'adones. El que preocupava fa una setmana, avui ja ningú se'n recorda.
0: Però, en canvi, tu ets un tio optimista.
1: Molt, sí. Sí, sí, perquè el... Perquè és allò que dic, podríem estar peor.
0: Sí.
1: És que és així. Jo, sí, jo sempre ho penso. O a vegades tots les hem passat putes, en algun moment, i que dius, hosti, com estava entonces? M'ho he treballat i ara estic millor. Vull dir, sempre es pot estar pitjor. I és més, gaudeix avui perquè no saps demà com es vindran les coses. Per això, a vegades, quan veus algú molt fumut, dius, hosti, potser el dia demà puc estar igual de fumut jo, o sigui, he de valorar. El que tinc, perquè no és per sempre. I per això... I va tan ràpid tot que fas, hosti... Jo perd el control a vegades, no? De la teva vida i de cap on van les coses és el que em fa preocupar. Sense detallar, eh? Vull dir,
0: ja. Saps? Com t'imagines el Luigi, el Lluís, d'aquí 10, 20 anys...
1: M'agradaria seguir treballant de càmera i seguir treballant en audiovisual, i si estic a Televisió en 4 m'encantaria. Sí que és veritat que, mira, a vegades penso, no? L'altre dia la medalla d'or a la Mercè Conesa, doncs jo també vaig gravar quan la van investir d'alcaldessa, no? Potser d'aquí 20 anys ja estic gravant com li dona medalla d'or a algú altre, que potser ara està a l'equip de govern. Això ho vas veient. M'agradaria seguir vinculat a Sant Cugat, on d'alguna manera, viure a Sant Cugat... No sé.
0: Difícil.
1: Si dir la veritat, no, jo per sort, mira, he pogut viure en una casa que era de la família i he tingut aquesta sort, i això em sento un privilegiat. Veiem molts amics meus que ja no viuen aquí. Pago una hipoteca, com molta gent, però m'he pogut quedar a Sant Cugat. Si dic la veritat, també estic obert que... Si em sortís alguna cosa interessant fora de Sant Cugat, no faria cap pena marxar de Sant Cugat. Pena perquè moltes coses que molts amics i molta gent que hi havia ja no hi són aquí a Sant Cugat. El que em queda és la feina, si la puc mantenir bé. Però també és fora de Sant Cugat hi ha vida. Hi ha
0: ets un romàntic obert a...
1: sí.
0: al que sorgeixi.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, no... Pena, jo, és que hi ha gent que diu... I clar, ara em matarà la gent que conec jo que volen tornar a Sant Cugat, que els hi fa ràbia haver marxat. Clar, suposo que... que deu fer ràbia, clar, però no ho sé, ja, fora de Sant Cugat hi ha coses molt guais, també. Tot i que conec Sant Cugat i m'importa Sant Cugat, però és molt diferent a altres llocs que són molt, molt bons, també.
0: Luigi, hem passat una bona estona.
1: Sí, ha passat,
0: sí, no?
1: Quan...
0: Ha passat volant.
1: Ha passat volant, sí, sí.
0: Doncs hem arribat al final. Podem continuar un altre dia.
1: Bueno,
0: fent un cafè.
1: Exacte, el fem aquí al Daesa, si em trobes un dia, jo...
0: Allà és la teva secretaria tècnica.
1: Sí,
0: això... Molt bé. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Carme.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui, ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del Sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat enregistraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provenents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Vallureix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment, i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que... M'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida, perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent, ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant. És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i ja anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil, no?
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso
1: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables, o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important, i a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Oh. Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent no, i així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no? Sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores

0: no, el consum de pornografia, hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència, hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? amb la gestió de les pantalles, així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
1: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no, serveixen de poc.
0: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
1: També.
0: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no? D'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no? Ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
1: molt
0: ser...
1: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
0: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
1: Sí. Abans A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
0: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària, on tot era el no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres, es pot posar like o no like, és l'exposició absoluta, i a més queda en la memòria digital, vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar, així que imagineu-vos, no?, la sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espais sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot, i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança.

0: molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot, i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Sí que em resulta molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és... Però molt interessant aquest diagnòstic social, i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes. No?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg, la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: El centre de Sant Cugat està format per més d'una vintena de barris. D'entre ells, el barri de Monestir Sant Francesc és, sens dubte, el més plural, el que té un teixit associatiu més actiu, el que té un arrelament més profund i, en definitiva, podem dir que el del Monestir Sant Francesc és el barri-barri de Sant Cugat. A més, des de fa molt poquet, també compta amb una nova associació veïnal. Per saber quins són els objectius d'aquesta nova entitat, tenim amb nosaltres el Faves Comptades, Oriol López, que és el president de l'associació veïnal Monestir Sant Francesc, i Olga Martínez, secretària d'aquesta mateixa associació. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia, hola.
1: Abans de res, aviam si un dels dos ens pot fer 5 cèntims sobre el barri. Com és viure en aquesta part de Sant Cugat? Jo ara deia que és el barri-barri, no sé si hi esteu d'acord i què ens en podeu dir de la vostra experiència, Oriol.
3: Hola, bon dia. Bueno, és un barri agradable de viure, com tu dius, et dona una miqueta més de sensació de ser una cosa com no tan de ciutat, no? De, més de cases petites, almenys a la part que jo visc, i és un barri que té aquest potencial, no? De ser agradable per el tipus de construccions i de, diguem, de plantejament urbanístic que té, però malauradament amb els anys o els anys que porto aquí, doncs he anat veient una baixada amb la qualitat de vida i d'aquest entorn que té potencial, com s'ha anat degradant. Aquesta és una miqueta la sensació, i crec que també recullo opinions d'altres persones que van en aquesta línia.
1: Molt bé, has vist com un deteriorament, podríem
3: dir.
1: Sí,
3: jo fa anys, quan vaig venir, jo porto aquí aproximadament 26 anys vivint, i quan vaig arribar a Sant Cugat a mi em va impressionar. O sigui, jo vaig veure aquí i vaig veure tant de verd, tanta avingudes grans, arbres, sensació de neteja, d'ordre, de calma. I ara, si em preguntessis, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió. Quan la gent em diu, hòstia, que vius a Sant Cugat, i dic, sí, sí, però ja no és el que era. O sigui, si tu has sentit com era Sant Cugat fa uns anys, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió.
1: D'acord, després entrarem aquí. Sí, parla, digue'm, Olga.
2: Respecte a l'Oriol, està comentant més del barri de Sant Francesc. Respecte a el que és el barri Monestir, és un barri més concentrat, vivim més persones.
1: Més dens.
2: Més dens, però és un barri on hi ha cor, on hi ha ànima, on les persones ens coneixem, on anem a fer un cafè i ens diuen el nostre nom. O sigui, és un barri que és poble i que és una delícia viure. És veritat que en aquests últims anys ha sofert una degradació, però és un barri molt agradable de viure per les persones que l'integren, per la multiculturalitat, pels interessos. És un barri amb gran potencial.
1: Quan fa que hi vius, tu?
2: Tota la vida.
1: Molt bé, 57
2: anys.
1: Molt bé. I llavors, en aquest context, que estic d'acord que és un barri tan viu, tan arrelat i tan actiu, com és que no hi havia una associació de veïns?
3: Bé, n'hi havia hagut. Per el que jo he investigat abans de fer els primers passos per formar-ne aquesta, evidentment vaig comprovar que no n'hi haguessin d'existents. De fet, fent cerques al web, es troba una pàgina web que està desactualitzada, però que encara hi és, que això també pot crear confusió a la gent, si en el futur nosaltres en farem una, però no sé què passarà amb aquesta, perquè encara existeix. Aquesta associació segurament es va dissoldre, per el que jo he sentit, perquè no tinc una informació oficial, va ser més o menys arrel de la pandèmia, es va acabar de dissoldre, i llavors bueno, doncs va quedar una miqueta desatès. Quan he anat a Consells de Barri, m'he donat compte que hi havia representació d'alguns barris, però d'aquest en concret no. Llavors, això, juntat amb motivacions pròpies i aspectes que s'han de millorar generals, doncs va fer que amb alguns veïns doncs, comencéssim a plantejar-nos que una manera per intentar millorar aquestes coses que no s'arreglen d'una altra manera, que ja entrarem d'aquí una estona, doncs potser dins de l'àmbit d'una associació doncs seria més fàcil.
1: I per què ara? Que hi ha hagut algun desencadenant concret?
3: En el meu cas, sí. Jo personalment estic aquí perquè tinc una problemàtica, i al final és una problemàtica que tampoc entraré aquí perquè no tenim temps ara de desenvolupar això, però jo porto pràcticament 5 anys perseguint una cosa amb l'Ajuntament i en aquests 5 anys pràcticament ha sigut un periple comunicatiu, una odissea. Porto comunicacions variades, picant totes les portes, parlant amb un munt de persones i ara el juny farà 5 anys que aquest problema no està solucionat.
1: De quin àmbit parlem? Urbanístic?
3: Estem parlant de manteniment de pistes esportives.
1: D'acord. Bueno, la pista de Sant Francesc.
3: Sí. I, bueno, és una pista que ells mateixos reconeixen que no té manteniment zero, no hi ha cap hora dedicada a aquesta instal·lació i, bueno, jo crec que qualsevol instal·lació esportiva o qualsevol equipament municipal no només s'ha de crear i fabricar-lo, construir-lo, sinó que després, evidentment, té un manteniment. I aquesta part crec que, en general, està bastant deixada.
1: És un problema generalitzat a la ciutat i que sovint es reben moltes queixes al respecte. I dèieu que les persones que formeu part de la Junta, algunes sou del barri del Monestir, algunes sou del barri de Sant Francesc, en el teu cas, Olga,
2: sí.
1: Quin vincle tens amb el barri?
2: Home, el vincle és molt estret. O sigui, és un barri que he nascut, que he vist fa moltíssims anys, tota la vida, i tinc molt vincle amb aquest barri. En els temps recents es va fer la plataforma de la plaça Coll per totes les problemàtiques que s'hi han viscut i les persones que han format part d'aquesta plataforma ara formaran part de la nostra associació per poder també defendre tota aquesta problemàtica, no?
1: Sí, aquest també ha estat un detonant, potser, de la creació...
2: També, de l'associació, eh? O sigui, clar,
1: què està passant? Que es comenta molt, us veig moltes vegades que poseu alguna paradeta i tot a l'Avinguda Cerdanyola.
2: Sí.
1: Què està passant a la plaça del Coll? Pels que jo, per exemple, a les 7 del vespre ja he d'estar a casa amb la meva filla. No sé què està passant a la plaça del Coll més tard.
2: El que diem és dignifiquem la plaça Coll. Llavors, què és el que passa? Doncs hi ha problemes de convivència. Aldarulls, gent que hi viu i gent d'altres barris que fan aldarulls a la via pública, a la pròpia plaça. Allà també hi ha una qüestió d'higiene i de neteja, a part de convivència. Llavors nosaltres hem tingut diferents reunions i en aquestes reunions, bueno, sembla que una miqueta ha millorat la convivència aquesta, però tampoc sabem si és degut a que ha sigut l'hivern i la gent fa menys vida de carrer, ja. O realment han sigut per accions directes que s'hagin pogut fer. En aquest moment sembla que hi ha una mica més de quietud, però ara que ve el bon temps, veurem el pols del lloc on som.
1: Molt bé. Si esteu atents una mica a...
2: Sí, a veure
1: a posar com... els ulls allà.
2: Sí.
1: I com a nova associació del barri, quina relació teniu amb altres entitats? A part de la plataforma de la plaça del Coll, us heu posat en contacte, no sé, amb la xarxa del Monestir Sant Francesc o amb l'Associació de Comerciants?
2: Mira, com que tot això ara s'està donant forma, després de les inquietuds, nosaltres com a associació, aquestes persones ens podíem haver reunit i muntar una associació, però en canvi no ha sigut la manera que ho hem volgut fer. Nosaltres hem volgut fer un espai més assembleari on tothom s'hi pogués sumar, on tothom pogués dir la seva, i a partir d'aquí doncs, fer els eixos de treball. Llavors, ara nosaltres estem en el punt de revisar estatuts i ja constituir-ne. Llavors, un cop constituïts, evidentment, ens ficarem en contacte amb gent de la xarxa o altres associacions per poder defensar interessos comuns.
1: Sí, estem en una fase més inicial.
2: Estem en una fase incipient. Bueno, incipient, però que ja estem constituïts,
3: sí,
2: no? Ens falta tindre el NIF, no?
3: Sí, estem pràcticament constituïts, ens falten algunes accions, diguem,
1: tècniques.
3: Oficials, tècniques, burocràtiques, podríem dir, i és llavors, quan ens constituïm, que començarem a fer ja els passos, diguem, més oficials. Com diu l'Olga, no vam voler constituir-nos i formar una associació ja tancada des del principi, sinó que l'equip impulsor que vam tenir aquesta iniciativa, vam obrir la porta a que abans de constituir-nos sumar la màxima gent possible, inclús acceptar candidatures que podrien ser diferents a la que nosaltres presentàvem. Vam intentar donar el màxim d'obertura, de democràcia, de participació. És així com hem decidit començar. I per això no hem pres decisions fermes, encara com accions concretes, perquè estem encara en la fase final i estem recopilant gent perquè s'assumin.
1: Quantes persones éreu l'equip impulsor i com us vau conèixer, com us vau trobar? Va ser el Consell de Barri, com comentaves abans?
3: Sí, podríem dir que jo, per la meva banda, junt amb alguns veïns de Sant Francesc, al veure que no hi havia associacions i que teníem una problemàtica concreta que porta anys enquistada, doncs vam decidir que podria ser una idea formar una associació de veïns. Llavors, en aquest sentit, amb un consell de barri, jo vaig manifestar la meva voluntat de crear-la. Uh-huh. I gràcies a aquesta intervenció, algú que estava al mateix consell va comentar que hi havia persones del barri de Monestir que també tenien alguna idea per aquest sentit. I que com que són barris relativament petits, doncs seria potser bo fusionar-los i fer un únic equip de treball. Uh-huh. Arrel d'això, doncs, a mi també em presenten algunes persones i llavors comencem a treballar. I després també, com ha comentat l'Olga, gràcies a aquesta iniciativa de la plataforma de Passant en Coll, doncs també s'hi van sumar més persones. I després el Boca Orella doncs, va anar sumant petites persones. Llavors, en el moment en què nosaltres ja ho fem públic i ja fem una primera assemblea, doncs ja també ho obrim, surt també per la televisió de Sant Cugat, ara estarà sortint per la ràdio, les persones encara estan, encara disponibles per poder-se sumar. Uh-huh. Estem encara amb la fase final, estem retocant els estatuts per presentar-los, treballarem també amb el reglament de règim intern.
1: Què han de fer si es volen sumar?
3: Tenim un grup obert, bona pregunta, però no el tenim penjat, o sigui que buscarem algun canal per fer-ho. De fet, el més fàcil segurament serà que amb el nostre local, diguem, oficial, que és el Xalet Negre, que és allò on farem les reunions, ja posarem algun link on hi haurà un formulari o un QR, alguna cosa, perquè ells puguin accedir de manera telemàtica i sumar-se amb aquest formulari.
1: Les persones interessades, llavors, que es dirigeixin al Xalet Negre i allà els hi donaran tota la informació.
2: Correcte.
3: Sí, llavors, en el moment en què ells en contactin i nosaltres tinguem el seu e-mail o el seu telèfon, nosaltres els convidarem a participar en alguna de les fases que tenim en marxa.
1: Val. Ara parlàvem del Consell de Barri, veig que més o menys ja feia uns anys que hi anàveu. Què us sembla aquest canvi? Ha estat encertada aquesta nova configuració dels Consells de Barris, segons la qual el Consell del que ara formeu part és una àrea molt més extensa que abans, o us agradava més abans?
3: La meva participació al Consell de Barris de fa 2 o 3 anys, però sí que m'ha donat la sensació...
1: Has viscut el canvi, llavors, no?
3: He viscut el canvi. Potser la meva primera participació va ser amb el format antic i ara amb el nou. La meva sensació, i crec que moltes persones recullen una miqueta les opinions que es van donar allà mateix, jo crec que és excessiu aquest volum, perquè
1: abarca molta gent... Massa barris.
3: Abarca, clar, el de centre són moltíssims barris. Llavors, amb una reunió d'un parell d'hores, és molt difícil abarcar totes les problemàtiques d'un territori tan extens. Sí. De fet, és difícil fer-ho. Normalment ens quedem... Jo crec que la sensació és que els consells de barri acaben amb la sensació de que molta gent s'ha quedat amb ganes de poder parlar més a fons de les seves problemàtiques. Uh-huh. També com estan enfocats els consells de barri. Una gran part del consell de barri és informatiu. Al final és posar un PowerPoint i les persones que estem allà sentades n'escoltaran que s'expliquen.
1: Sí.
3: I llavors hi ha un torn obert de paraules on la gent tenim la nostra. Jo crec que la majoria de persones que hi anem estem més interessats en aquesta última part, que és què és el que volem dir nosaltres.
1: Mm.
3: Perquè al final veure un PowerPoint, me'l pots passar per correu i ja me'l miraré. La reunió llavors... hauria de servir perquè la gent tingués més vot.
2: Sí, i afegint a lo que diu l'Oriol, clar, al ser un territori tan ampli, les necessitats són diferents.
1: Molt diferents.
2: Sí. Són molt diferents. Llavors, home, trobo que això tindria que ser més eficient, perquè és que entre el PowerPoint, poc torn de paraula i necessitats diferents, home, no és l'objectiu, potser, no, del Consell de Barri.
3: Jo crec que no. La idea, i així aprofito també per un dels punts que volíem parlar, creiem que l'Ajuntament no enfoca bé el que vol dir la participació ciutadana. La participació ciutadana, jo crec que tothom ho entenem, una cosa diferent. La participació ciutadana que jo rebo ara és que de tant en tant em donen l'opció de votar uns pressupostos participatius. Mm-hmm. I fins aquí. ja està.
1: I què trobes a faltar?
3: Trobo a faltar una comunicació bidireccional, trobo a faltar una escolta real i activa, perquè, i trobo a faltar també canals eficients de comunicació, perquè els canals actuals són molt deficients. I jo, malauradament, ho he patit, i no m'extendré, però amb aquests 5 anys t'asseguro que he escombrat pràcticament totes les possibilitats comunicatives i el problema segueix amb el punt inicial, pràcticament. Sí. I això és increïble.
1: I és un motor també per crear una associació. Espereu que des d'aquest altaveu es pugui escoltar més i millor els veïns dels vostres barris?
2: Correcte.
3: Sí, totalment.
2: Sí, totalment.
3: Nosaltres tenim propostes, tenim idees, però manca també voluntat. S'haurà de veure si l'Ajuntament té realment una voluntat comunicativa, si realment s'ho creu, allò de la participació ciutadana, si realment volen integrar-nos en la presa de decisions. Això implica haver d'acceptar que hi ha molta feina a fer i no sé fins a quin punt ho acceptaran i s'hi posaran a treballar.
1: Sí, sens dubte, comunicació és un punt a tractar. Després també m'agradaria parlar, heu comentat en algun moment per sobre la neteja del barri. Quin és el sentit general de la neteja del barri, per començar? I després parlarem també dels contenidors que hi ha hagut canvis recentment.
2: Sí, home, la neteja del barri hi ha molt marge de millora. O sigui, la plaça Encoi és com un pipicant. O sigui, allò fa un olor pipi que és insuportable. El barri en general, més brut que net. O sigui, creiem que a l'hora que hi ha licitacions públiques on es contracta un servei de neteja, ha de ser un servei de neteja, home, eficient, curós, que escolti les necessitats que tenim i que prenguin nota, no? Si arribem al tema de les deixalles i les plataformes...
1: Sí.
2: Home,
1: s'han retirat alguns contenidors del barri que estaven de forma fixa i, en canvi, hi ha unes hores al dia, uns dies de la setmana, on instal·len uns contenidors mòbils. Què està passant amb això? El sentir del poble és que és una bona opció o no està agradant?
2: A veure, el sentir del poble és divers, però, en general, són uns contenidors que no estan pensats per tots i per totes. Una, són uns contenidors que no tenen capacitat en el nostre districte d'assumir totes les deixalles que fem un barri tan poblat. 15.000
1: persones. Com
2: dèiem,
1: és un barri molt dens, sí.
2: 15.000 persones, eh? O sigui, són insuficients. Què passa als insuficients? La gent deixa les deixalles al terra.
1: I tens les deixalles al mig del carrer, llavors.
2: Clar. La franja és de 7 a 11, més o menys. Però llavors una cosa que no és menor, que per mi és subratllat en negreta, que és que no són unes plataformes per tots i totes. La gent amb minusvalia no arriben al contenidor. No saben on deixar la brossa. Depenen de la voluntat del veí i de veïna que els ajudi a introduir la brossa. Després, els forats per on fiques la brossa és reduït. Llavors, segons com tinguis la bossa de deixalles, no t'entra, has de fer doble bossa a la via pública, per tant, no tothom porta una segona bossa i tot això queda pel terra.
1: Ja, d'acord. I parlem també del comerç local. Quin és l'estat de salut del comerç local del barri? Us preocupa, no us preocupa? Està en un bon moment? És un dels punts que teníeu a la vostra llista?
3: Sí, bueno, ens preocupa una miqueta que estiguem una miqueta apartats de potser la planificació general que hi ha amb el reste de la ciutat. Ens preocupa també que hi hagi, sobretot, proliferació de locals que es tanquen, de potser negocis que no funcionen, de que hi hagi aquesta...
1: Molta rotació.
3: Massa rotació. Bueno, al final s'hauria de mirar de buscar algunes estratègies, de també unir-nos, de parlar amb aquestes associacions de comerciants per intentar també fer estratègies que ajuntin la voluntat i les necessitats del veïnat, que s'ajusti realment al tipus de comerç, o si falten comerços que potser ara mateix no hi són. Bueno, treballarem per copsar també totes aquestes opinions i intentar...
1: D'acord. I respecte a mobilitat, tenia apuntat, què passa amb els patinets al barri?
2: Clar, els patinets al barri és els patinets al barri, però de tota la ciutat. O sigui, els patinets és un tema que clar, que els patinets van a tota Castanya per les artèries principals, i això doncs ha produït incidents, accidents, i clar, és algo que això s'hauria de poder regular. Evidentment s'ha de regular,
3: Sí, bueno, regular està bé, però al final no és suficient en posar una norma o en posar un cartell.
2: No.
3: Perquè les coses funcionin ha d'haver-hi accions concretes. Posar cartell està molt bé i és el començament, però és només el començament. No ens podem parar aquí, perquè moltes vegades hem vist estratègies de l'Ajuntament que posen cartells i ja està, i fins aquí. Home, això és bastant insuficient. El cartell és només el començament.
1: Després què hauria d'haver?
3: Després han d'haver-hi accions concretes, han d'haver-hi persones que vigilin que aquesta llei i que aquesta ordenança o que aquesta regulació realment s'està complint. I si no es compleix, s'han de prendre accions concretes.
1: Tant parlem en el cas de multes, del patinet, sancions.
3: Multes, sancions, el que calgui. En aquest cas, ho generalitzo també a altres problemàtiques. Com, bueno, qualsevol altra cosa que es detecta que hi ha un problema, s'ha d'agafar el problema i realment mirar de solucionar-lo més enllà de fer una regulació o posar un cartell.
1: D'acord, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, com animaríeu a les persones del barri a unir-se a l'associació? Qui té cabuda? Qui és benvingut?
3: Home, hi té cabuda tothom, evidentment. Uh-huh. Tothom que tingui ganes de participar, d'ajudar-nos a posar sobre la taula els temes que s'han de tractar. La nostra voluntat com a associació és recollir totes les problemàtiques que existeixen al barri i començar a treballar per ajudar l'Ajuntament a que s'hi posi a solucionar-ho. Llavors, en aquest sentit, es pot ajudar de moltes maneres. Qualsevol persona pot donar un cop de mà, ja només denunciant-ho o ajudant-nos a trobar aquesta informació, ja és una manera de col·laborar, d'explicar-nos les seves experiències, les problemàtiques, perquè, evidentment, cadascú viu a la seva manera, al seu entorn, i no tothom té tota la informació. Llavors, quanta més informació tinguem, més fàcil serà poder abordar aquests temes. I després, per una altra banda, també crearem grups de treball, crearem diferents comissions, uh-huh, i que es reuniran periòdicament i que aniran fent les tasques que calguin per anar treballant amb alguna línia concreta de treball i de comunicació amb l'Ajuntament, ens agradaria, perquè la nostra voluntat és treballar col·laborant amb l'Ajuntament i espero que ells també tinguin aquesta mateixa idea.
1: D'acord, perfecte. Doncs moltes gràcies, Olga. Moltes gràcies, Oriol. Espero que anem sentint com va avançant aquesta associació i que passin moltes coses.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, bon dia.

Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Sant Cugat se suma un any més a la Setmana de l'Art de Catalunya, que enguany arriba a la seva 5a edició, amb activitats que s'allargaran fins al 4 de desembre. L'objectiu de la iniciativa, organitzada per les Galeries d'Art de Catalunya, és donar visibilitat a les arts visuals i enfortir els vincles entre les entitats del sector arreu del territori. Per parlar d'aquesta proposta i com es tradueix a Sant Cugat, ens acompanyen el Josep Canals, director de la Canals Galeria d'Art, i l'Andreu Dengra, tècnic de Cultura i coordinador d'Arts Visuals de l'Ajuntament. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia,
2: gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos per parlar d'aquesta iniciativa, que ara ho dèiem, i arriba a la seva 5a edició. Una Setmana de l'Art que aposta per fomentar la col·laboració entre les institucions públiques i les privades, diguéssim, amb un objectiu comú, no? Impulsar les arts visuals a tot Catalunya i també enguany per atreure nous públics. Quina radiografia faríeu vosaltres de la salut de les arts visuals a casa nostra, a Sant Cugat?
1: Comença tu.
2: Jo?
1: Voldria saber l'opinió de l'administració, doncs, si en aquest cas del director de les arts visuals.
3: Bueno, jo no soc director de
1: les arts visuals, part dels polítics.
3: Soc coordinador.
0: Coordinador.
3: Doncs, bueno, les arts visuals en aquest moment estan en un moment que van surant, diguem-ne. Anem fent projectes, intentem mantenir com línies obertes, tot i que ens manquen espais per fer-ho. Hi ha certes limitacions, però intentem encara que no decaigui aquest suport a les arts visuals i als artistes també.
0: Mm-hmm. Josep?
1: Bé, jo diria que en aquests moments a Sant Cugat és un moment molt baix. Vull dir, l'equip de Josep Maria Vallès va tancar un centre que tenia imatge a nivell de país, que era poc visitat, si vols, en públic general, però en canvi passaven la gent del món de la cultura i el nivell és molt baix. I vaig a posar un exemple, que a mi m'ha tocat la fibra tèxtil, que jo tinc a la sang. El dissabte vaig estar a la inauguració d'una gran exposició, d'una cuidada i mimada exposició, que així s'ha quedat reflectit en un article aquí fet, de Josep Grau Garriga en el centre que ell té a la nostra ciutat. Bé, aquesta exposició, hi havia gent vinguda de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Barcelona, gent del món de la cultura que feia un homenatge espiritual al nostre creador més internacional i més reconegut. L'exposició, val la pena veure-la, amb sensibilitat, és extraordinària, perquè, a més, ens posa per primera vegada a Sant Cugat al nivell internacional que té Grau Garriga. Hi ha environaments fets a Europa, Amèrica, Àsia, i em sembla que alguna a Àfrica, em sembla. Bé, aquesta és la realitat de l'artista més internacional que encara avui, aquí, al meu poble, al meu estimat poble, al meu sant poble, és qüestionat.
0: Uh-huh.
1: Això per un cantó. Aleshores, sorpresa. Sabeu qui hi havia a la inauguració? El món de la cultura del país. Però qui hi havia de la casa gran, de la casa del poble, de la casa de Vila? Ningú. Cap regidor, són 25 regidors, ni oposició ni ningú. Aquest és el Sant Cugat que es vol? Bé, sí, el Sant Cugat ric, el Sant Cugat que s'últim als diaris, renta per càpita, etcètera, etcètera, i la renta per càpita espiritual. Aquesta és la realitat avui a Sant Cugat. I aquesta realitat n'hi ha creixent amb els anys, perquè cada vegada hi ha més gent amb un poder adquisitiu important, però hi ha el poder de l'ànima, de l'ànima d'aquest estimat Sant Cugat.
0: Doncs parlem ara dels reptes, no? Fet aquest preàmbul, aquesta radiografia, un dels objectius de la proposta, i segur que també el vostre a nivell d'amor per l'art, és atraure nous públics, no? És un repte pel sector? No sé si existeix un perfil de persones que consumeixen les arts visuals, que s'acosten a les galeries i costa arribar més enllà, o no?
3: En principi, el perfil és per tothom, o sigui, les arts visuals, igual que altres espais culturals, com és la literatura, la poesia, el teatre, la música, no té un perfil tancat.
0: Interpel·la
3: ni
0: tothom, acotat, no?
3: Hauria d'interpel·lar tothom. Un altre és que la gent estigui interessada i es vulgui apropar. Clar, es necessita l'esforç bàsic de desplaçar-se al lloc on arribar-hi i tenir la voluntat de tenir, bueno, una mica d'anar amb la ment oberta pel que et trobaràs, perquè no tot és fàcil o assumible a primera vista, sinó que, bueno, el que s'intenta és tenir com una visió de l'art com que captivi l'esperit crític de la gent. O sigui, que sigui un que apeli, que et pugui agradar, o fins i tot que no et pugui agradar i que t'apeli en això. O sigui, no tot ha de ser la bondat o la meravella, sinó que també pot apel·lar altres sentiments o altres reaccions.
0: I tant.
1: Les arts plàstiques, de fet, sempre són les iniciantes. És la part que costa més d'entrar, perquè és una part visual, és una part de sentiment. Però, a veure, aquí a Sant Cugat es fa un festival de poesia. Quanta gent ha comprat dels que ens estan escoltant un llibre de poesia aquest any? Bé, aquesta és una realitat, però hi ha una voluntat política de que la poesia tingui una força aquí a Sant Cugat i en el país. I els poetes, vull dir, ens interpel·len, ens fan vibrar històricament. I llavors resulta que faria un món sense poetes, no? Doncs bé, les arts visuals, des que l'home és home, hi són. I penseu una cosa, els que som grans i tenim nets i aquestes coses, sabeu què fa una criatura, el primer que pot fer quan comença a tindre una mica de raó? Agafar un llapis i dibuixar. A partir d'aquí s'expressa. I això és bàsic. Llavors entrar en santuaris espirituals com són galeries, com són iglesies, com són museus, vull dir, és una forma de tindre un contacte amb la realitat visual. Però aquesta realitat visual costa moltíssim. Hi ha molta gent que avui encara el Miró el troba horrible, i que di del Tàpies, i que di d'altra gent. I, en canvi, han marcat una època històrica i, a més, han marcat un país. Un país que, en modernitat, diu, ei, som un dels puntals del món amb arts visuals. I això és el que, en aquests moments, jo, que soc molt crític amb el govern municipal en aquests moments, perquè el Josep Maria Vallès, l'alcalde, va ser decepcionat en l'aspecte de les arts visuals. Per exemple, vaig demanar que aquesta setmana...
0: Això hauríem d'abordar en una altra tertúlia, per això, Josep.
1: Setmana...
0: Potser convidant a l'alcalde perquè...
1: Ja. Però vaig demanar que aquesta setmana no fos l'Ajuntament per un cantó i les galeries per un altre, sinó que ja que fem ciutat, féssim tots conjuntament. L'associació ho té clar. Fem ara mateix, el divendres, una visita comentada...
0: Ara i parlarem de les activitats.
1: En totes les institucions. Llavors, això s'ho tenen que pensar i ho tenen que... Estem en un moment de canvi global. Cal de nou tornar a les sensibilitats, cal tornar de nou a reconèixer aquella talla magnífica que tenim de la Mare de Déu del Bosc al monestir, o aquell Sant Crist fet per un santcugatenc com és el Vasconcel, o aquest magnífic muntatge que hi ha en aquests moments en el centre Grau Garriga. Bé, això cal entrar-hi. I això és visitant-ho, però també estimulant-ho per part de l'administració.
0: I ara que ens trobem en la Setmana de l'Art, que ha aglutinat galeries i espais artístics de tot el territori, davant de l'actuació individual de cada espai, no? Per tant, una mica, aquesta iniciativa és una excusa per fer això que tu comentes, que és des de les institucions públiques fer xarxa amb les entitats privades per posar l'art, d'alguna manera, a primera plana. Podríem tenir una mirada positiva per aquestes iniciatives que ens ajuden a vertebrar i a teixir aquestes xarxes?
3: Jo crec que sí. De fet, és, en aquest sentit, és un pas invers a l'habitual que està comentant el Josep. És el Gremi de Galeristes que ve cap a les institucions públiques perquè col·laborem, i en principi, de fet, si mirem la llista, ja a vegades surten més entitats públiques que espais de galeries. Però crec que nosaltres estem encantats de col·laborar en aquest tipus d'iniciatives sempre que tinguin aquesta finalitat tan específica i tan bona.
0: 5 anys tots, ja que hi ha aquesta
1: iniciativa.
0: Tots fem
1: iniciativa. Catalunya i tots fem l'art de Catalunya. Llavors, la Setmana de l'Art no és més que un Sant Jordi, una Setmana del Llibre, els Premis Goya, o sigui, el que hi ha amb les altres arts. Aleshores, és posar de visibilitat que en tot el territori, i en aquest cas és en tot el territori, perquè fa 50 anys només eren les grans capitals, hi ha espais que cal visitar. I, per exemple, Sant Cugat. Jo sóc de Sant Cugat i estic enamorat de Sant Cugat, i segueixo estant enamorat. Per això sóc crític. Però Sant Cugat té, en aquests moments, una visió plàstica i visual. Penseu que mireu. El divendres es fa una visita guiada, no?
0: Avui.
1: Exactament. Llavors, què passa? Aquesta visita que es fa avui, es comença a la Galeria Canals, amb una casa de poble 1940, tota singular, es passa pel monestir, es veuen unes escultures que hi ha al voltant del monestir...
0: No te m'avancis, que ja en parlarem de les activitats.
1: Es va a la sala de Rossinyol i s'acaba en el centre Grau Garriga mirant tot aquest muntatge. Però a part de tot això, circulen pels carrers, veuen els edificis, veuen les diferents estructures fetes des del 1800 fins avui. És la societat educativa i és per famílies, per tothom. O sigui, no és una cosa pensada per l'especialista, sinó està obert a tothom.
0: Després parlarem també d'aquesta vocació de popularitzar en el millor sentit de la paraula l'art, tant des de l'Ajuntament com des de la Galeria Canals, en aquest cas, participeu a aquesta iniciativa des de l'inici. Què creieu que us aporta? Quin valor afegit té la Setmana de l'Art per als vostres espais?
3: Bueno, cohesió amb el territori. Jo crec que també és positiu que hi hagi aquest apropament entre espais institucionals i espais privats. O sigui, al final, quan parlem d'arts visuals, hi ha els espais institucionals i al final l'artista i el promotor de l'art també ha de viure. O sigui, uh-huh. I en aquest sentit, a la Setmana de l'Art, pues, com que prescindeix d'aquesta, potser aquesta part més comercial, econòmica, que té el sector de les galeries i entra més en la difusió de l'art, que jo crec que és la part més principal i la funció més potent que té aquesta Setmana de l'Art, que és la d'arribar a tothom. Perquè realment si no arribem als nens petits, quan són petits, i ens comencen a educar en mirar obres d'art... A veure, avui dia estem bombardejats d'imatges i també saber destriar. Jo crec que l'art també pot ajudar a saber destriar aquestes imatges que estem veient o que ens arriben sense voler. I aquesta és la part positiva, que entrant per aquí també estàs ajudant a que hi hagin futurs col·leccionistes o futurs compradors.
0: Podríem estar-hi d'acord, Josep?
1: A veure, força d'acord, però hi ha una cosa bàsica. Aquesta Setmana de l'Art, jo sempre hi he aplaudit des de l'època Pujol. Penseu que en aquest moment que està tan de moda el Pujol, va vindre aquí a inaugurar exposicions, el Pujol va donar-nos suport a les galeries com la meva durant el seu mandat i ha seguit. I llavors la Generalitat ho té claríssim. I el Ministeri de Cultura, amb un excel·lent ministre de Cultura també, hem de crear petits nuclis i petits museus en el territori. Hem de fer que la cultura arribi a petits nuclis. I això és important en el món global que estem. I, sobretot, és important una cosa que estem fent l'Ajuntament i nosaltres, les galeries. Despertar el territori. Saber fer valdre el que tenim aquí. I el que tenim aquí és Escola Catalana de Tapís. I a partir d'aquí s'impliquen els millors artistes dels anys del segle passat i llavors tenim tots els artistes nous que neixen. I llavors aquesta voluntat que s'ha fet ara, aquesta setmana, de que hi hagi llocs privats, llocs públics, fundacions privades del territori, etc., és crear. I llavors que el fet de Sant Cugat hi participem, l'administració i les galeries, és donar imatge de ciutat a fora. Però el repeteixo, em sap molt greu que ni l'alcalde ni la regidora de Cultura hagin respost a la proposta de que es fes una imatge global, la projectéssim conjuntament. Jo estic fent propaganda pel meu cantó i l'Ajuntament està fent propaganda pel seu cantó. I diu Art
0: de Sant Cugat. I per això la ràdio pública, fem aquest canal comú.
1: Exacte, diu Art de Sant Cugat. Home, Art de Sant Cugat, no. Art de l'Ajuntament, que ho fa d'una manera, i Art de les Galeries, que ho fan d'una altra. Doncs, cuidado amb això. Sisplau, anem a marcar aquestes pautes. I estem en un moment de canvi global, també en el món de l'art. I això ho està veient la Generalitat i ho està veient el Ministeri de Cultura. I per això està dient que s'han d'obrir museus i petits centres culturals en el país, que hi ha recursos europeus i espanyols, perquè jo hi sigui, i bé, treballem-ho. I llavors, clar, què passa? Aquí, el nostre estimat Ajuntament no fa cas als tècnics com l'Andreu d'Engrà, ni fa cas al món de la cultura del país, que molta gent em pregunta, què passa a Sant Cugat? Només parleu de diners? Exacte, i de sensibilitat. I la nostra història d'art, que comença per aquest capitell del gatell que hi ha en el claustre. Fins a arribar avui, en aquest noi de 20 anys que està començant a destacar a fora. O la Tatiana Blanquer, per posar un exemple, que està fent exposicions a l'exterior. Bé, aquesta és la realitat una mica trista, de que ni els artistes ni els galeristes ens sentim que tenim suport. Ara mateix està fent una campanya de comerç. Escolteu, si no compreu art...
0: T'hauré de convidar un altre dia, Josep,
1: no,
0: eh?
1: No, si, perquè... no compreu, sí. Si no compreu art, no, l'artista no pot comprar la tela, no pot comprar els pinzells, no pot exposar. L'administració està fent el que té que fer, que és exhibir. Però exhibir, l'artista té que menjar l'endemà. Per tant, tot és una mica de comerç. I això hem de pensar-hi. I l'administració de Sant Cugat té tota la força. Tenim aquí empreses...
0: Crec que ja ha quedat clar, Josep.
1: Amb un nivell importantíssim econòmic que podria participar. I tampoc no s'ha estimulat.
0: Crida feta, jo crec que tothom qui s'ha sentit interpel·lat ho té claríssim, però m'agradaria passar les activitats d'aquesta Setmana de l'Art que comença avui, aquesta mateixa tarda, ho hem explicat abans breument, a partir de les 5 es farà l'Art on Food, que és aquesta passejada que ens avançava el Josep, que unirà a més aquests espais privats amb els públics, amb una visita guiada a càrrec del Rafa Burgos, que és guia i professor d'història. Començarà a casa teu.

0: fan un recorregut per l'antic poble. I això és vivència. Trobaran aquest clima mediterrani, trobaran aquest verd que tenim a Sant Cugat, trobaran aquestes pedres mil·lenàries del monestir i trobaran les cultures de Salvador Joan Pere, per exemple, o Pep Codó en el seu recorregut.
1: Passaran per la galeria Rossinyol, per la sala Rossinyol, i acabaran
2: al
1: centre Grau Garriga, que hi veuran allà.
2: Pues al centre Grau Garriga veuran una exposició recent inaugurada sobre Josep Grau Garriga, d'una part de la seva producció artística, bueno, no desconeguda, però sí efímera. O sigui, han quedat poques restes. I sobretot és una exposició molt basada en fotografies d'arxiu, i en una recerca que estan fet conjuntament l'Esther Grau, que és la filla de l'artista, i en Carles Guerra, que és un artista i un comissari independent. De fet, em sembla que és el comissari del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia, que d'aquí poc es començarà a treballar i no estarà tan disponible. I entre ells dos han fet aquest primer catàleg. És una primera aproximació, aquesta exposició, no és com l'exposició definitiva, i fins i tot ells ho diuen, que és la primera aproximació. És la llista i una mica d'explicació de tots els environaments que va fer en Grau Garriga des del 1970 fins a l'últim, que va ser a Sant Cugat, el 2004.
1: Una bona manera, per tant, d'aproximar-se a aquest artista tan nostrat.
2: Molt bona, sí.
0: No, però a part d'això, jo diria que és una exposició extraordinària, que demano qui correspongui que la projecti a nivell nacional. Per què? Perquè dura diversos mesos, perquè, com acaba de dir-te, un dels comissaris...
1: Convidarem l'Andreu amb els comissaris perquè ens ho expliquin.
0: Un dels comissaris és el que l'estat espanyol ha agafat per la Bienal de Venècia. La Bienal de Venècia és la més important del món, històricament.
1: Anem a més activitats perquè se'ns acaba el temps que és finit, malauradament. Josep, a la teva galeria, és un dels epicentres d'aquesta setmana de l'art. Demà dissabte a les 6, la crítica d'art, Anna Tamayo, oferirà també una anàlisi de l'exposició que ara ens avançaves, de Subirachs, al seu pas per Sant Cugat. Molt breument, què hi trobarem?
0: Res, una visió ràpida de qui ha sigut Subirachs i per què es va vincular amb Sant Cugat i perquè aquí va fer 5 tapissos. Aquesta explicació.
1: Aquest recorregut i aquest vincle amb la ciutat, però no acaba així. Això és dissabte, ens anem a diumenge, al migdia, abans de fer el vermut, també hi ha una jornada de portes obertes amb aquesta voluntat que tots dos us explicava una mica de democratitzar l'art, no?, i que arribi a tothom, amb una visita comentada per la galeria. I m'agradaria recalcar que amb aquesta visió que tots dos heu dit és per a tota la família, no? No és només una crida allò a aquells que els agradi o d'una edat més madura, sinó que des de ben petits ja hi poden participar.
0: Efectivament. I llavors aquesta visita ja hi trobaran els artistes representatius del segle XX i del segle XXI. Jo tinc una col·lecció important de la gent que ha passat per la nostra ciutat i això és important. Llavors trobaran des de Grau Garriga, els Gimons, Muixars, inclús uns gravats de Picasso, Dalí, etc.
1: Podran fer un tastet. Un bon tastet.
0: Veure en directe obra d'art que... El que passa que això és, penseu que el públic és mínim, eh? Si voleu que us digui la realitat, a mi em visiten unes 30 persones al mes. Vull dir que,
1: és una bona oportunitat perquè et coneguin, doncs, aquesta setmana de l'art.
0: No, que quedi clar, també. Jo, quan he anat al centre Maristà, al centre Grau Garriga, penseu que m'he trobat sol. Vull dir que quedi clar que aquesta és un dels grans problemes que tenim a Sant Cugat. La falta de públic...
2: Però una miqueta més de gent ve a nosaltres.
0: No, perquè s'ha d'estimular, s'ha de fer promoció, s'ha d'animar. I aquesta setmana ho és?
1: Segur que sí. Tant de bo serveixi de punt de partida perquè molta gent visiti més sovint tots aquests espais d'art que serveixen perquè reflexionem. Andreu, a la Casa Aymat també hi participeu, fem dues activitats. La primera serà el dimarts que ve a 6:45 de la tarda amb una xerrada sobre Tomàs Aymat i l'Exposició Internacional de París del 1925.
2: Sí.
1: Anirà justament a càrrec teu. Sí. Ens en pots fer 5 cèntims de què trobarem?
2: Ha sigut l'excusa que fa uns mesos es va fer una sèrie de conferències arrel d'aquesta exposició del 1925, perquè fa justament 100 anys de l'exposició, i la participació catalana protagonitzada pel Foment de les Arts Decoratives, on Tomàs Aymat era un dels... em sembla que era el seu president, amb Santiago Marco. Van participar i van tenir un èxit bastant important a l'exposició de París, que si es mira retrospectivament dins del context de la història de l'art va significar com el moment més àlgid de lo que s'ha anomenat l'art déco. L'art déco, que aquí

0: fins fa poquet ha sigut un estil bastant oblidat, sobretot per la potència que ha tingut sempre el modernisme. Però a poc a poc l'historiografia està recuperant aquests petits fragments que han quedat oblidats i artistes que també han quedat com soterrats per altres noms. I aquesta ha sigut l'excusa de fer com la versió ampliada d'aquella petita xerrada que vaig fer en aquell moment. És fer una xerrada completa d'aquesta participació, sobretot la de Tomàs Aymat, que va ser bastant, bastant important. I afortunadament he tingut accés als documents i està bastant documentada.
1: Doncs una gran oportunitat per conèixer aquesta etapa i també a Tomàs Aymat. No és l'única activitat, és la primera, però el dijous a les 6 de la tarda també es podrà participar al berenar amb artistes. Serà a càrrec dels i les artistes residents a la Casa Aymat, que és una altra funció que també té aquest espai de creació. Per què creus que serà interessant justament aquesta interacció amb els artistes residents?
0: Doncs és com dir que la Casa Aymat encara està viva, encara hi ha creació, encara hi ha gent, sobretot gent molt jove, treballant-hi, diferents tècniques, però un alt percentatge estan treballant l'art tèxtil, i és el moment de, com un moment d'obertura, una excusa perquè la gent vingui a veure com estan treballant, com treballen els artistes en si. Aquestes residències no són uns tallers permanents, sinó que són durant, normalment són un any, o fins i tot mesos, i sempre han cregut que era una bona oportunitat aprofitar la Setmana de l'Art per introduir aquesta forma més o menys informal, en format de berenar, perquè la gent tingui accés a com estan treballant els artistes.
1: De fet, és una manera que és poc habitual a vegades, no?, a conèixer o tenir aquestes converses amb els artistes quan anem a espais d'exposició. Sí, veiem les seves obres que ens interpel·len, però és una gran oportunitat poder tenir els creadors al costat per reformular totes les preguntes que tenim davant de l'obra. Què us agradaria que el públic s'endugués després d'aquesta Setmana de l'Art, que, insistim, convidem a tothom a gaudir-la, i tant de bo que sigui la porta d'entrada per a molts a gaudir de tots els espais que tenim d'art a la ciutat. Què us agradaria que els hi quedés després de fer aquestes activitats, de visitar aquests espais?
0: Doncs que ja tinguin el gust d'anar a visitar exposicions o gaudir de l'art, que continuïn amb aquest gust i que descobreixin coses noves o que no han tingut l'oportunitat de veure fins aquell moment, i els que no ho coneixen que s'apropin i que es treguin bastant
1: allò que pugui semblar que l'art és elitista,
0: aquesta barrera d'un elitista que al final no, d'un elitisme que no hi és, o sigui, perquè realment el sector de les arts visuals, ja veiem les galeries com funciona, i els artistes és un sector absolutament precari, o sigui, i ens ajuntem amb altres sectors com arts escèniques,
1: la
0: cultura, estem en un sector molt precari que hauríem de cuidar bastant.
2: Josep. Bé, el que acaba de dir, estem en un sector precari, per tant, com que estem a Sant Cugat, jo diria d'aquest final de setmana, escolteu, en vindran els de sempre. No vindrà ningú més, perquè no hi ha hagut una voluntat, en aquest cas, en el territori petitó que és Sant Cugat, de potenciar les visites. Repeteixo, s'han fet campanyes ara de comerç, potenciant el comerç. Però també es podia potenciar el comerç d'una obra d'art, no solament la roba o altres aspectes, no? Aleshores, com que no hi ha hagut aquesta voluntat, qui voleu que vingui? La gent que ja està interessada, i potser un amic que li diu, escolta'm, jo estic exposant allà i anem a veure... aquest és l'aspecte global. Ara, estic orgullós jo de participar a la setmana, com estic orgullós de que participi el meu ajuntament o amb els seus espais i tal, perquè estem donant una imatge a nivell de país. Penseu que som dels llocs que tenim més actes inclosos dintre d'aquesta programació, que el mateix que vosaltres esteu difonent, ho estan difonent diferents televisions, diferents ràdios, diferents llocs, i estem en el programa oficial. I Sant Cugat és un dels llocs que compta. I Sant Cugat té futur. El que passa és que estem en un moment molt baix i aquest futur el veig a 10 anys vista, No, vull dir, serà lent créixer, com serà lent créixer de nou, perquè estem en un moment de canvi global, i aquest canvi global es nota a nivell polític i sobretot a nivell de les arts. També hi ha un... Ara, una cosa important, això que esteu fent ara mateix, s'està escoltant a través d'internet. ho estic passant jo a través de les xarxes. Les xarxes, en aquests moments, és la forma d'intentar que el públic tingui un cert interès per veure què passa, no a una galeria o un lloc, sinó a Sant Cugat, una ciutat. París, Londres, Nova York són importants gràcies també a aquests espais d'art. I això ho hem d'aconseguir a Sant Cugat. I els polítics són els primers que tenen que tindre sensibilitat per aquest tema.
1: Doncs des d'aquesta casa, des de la Casa Pública, la Ràdio Pública de Sant Cugat, esperem posar el nostre granet de sorra per aquesta Setmana de l'Art, i que no sigui només una setmana, sinó que tothom tingui aquest vincle amb els espais expositius de la ciutat, amb l'art, que al final ens dona l'oportunitat de ser ciutadans més crítics amb tot el que ens envolta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: El rap és un estil de música que cada vegada guanya més adeptes a Sant Cugat. Arran de la creació de la comunitat de Sant Currap, a principis del 2025, hi ha a la ciutat tota una comunitat jove que vibra amb el poder de la paraula i del ritme. Per parlar-ne ens acompanya el Guillem Teixidor, que és el creador del Sant Currap. Molt bon dia, benvingut, Guillem.
4: Hola, molt bon dia. Soc el Guillem Teixidor, organitzador i fundador de Sant Currap, i moltíssimes gràcies per la invitació.
1: Benvingut. Escolta'm, per aquella gent que encara no us conegui, explica'ns què és això del Sant Currap.
4: Què és Sant Currap? Molt bona pregunta, perquè ara tot el món està a Sant Currap, Sant Currap, a Sant Cugat. Pues Sant Currap és una organització de freestyle, de batalles de freestyle i de cançons, també fem tot això una mica. Està en català i castellà, i últimament estem fent events molt, molt grans i molt, molt divertits, i us invitem a tot Sant Cugat a vindre i a participar-hi, perquè són increïbles.
1: Què hi feu en aquests esdeveniments? Després entrarem al detall amb alguns, sí, que tenen nom propi, però perquè la gent s'ho imagini. Quan us ajunteu, la gent de Sant Currap, què passa?
4: Vale, molt bona pregunta. Pues bàsicament és un torneig de freestyle. De freestyle.
1: Explica'ns què és el freestyle, per si hi ha algú que no està en el món del rap.
4: El freestyle és la improvisació a través d'una instrumental, i llavors, pues, tu deixes la ment en blanc i comences a fluir. Comences a fluir i llavors et surten pues, verbs que pots anar rimant, que pots anar transformant en una oració. També existeix una forma de mètrica, estructures... És algú molt increïble, que des del meu punt de vista és una passada, la veritat.
1: I quan i com... I per què, gairebé tenim les cinc preguntes del periodisme, sí, aquí, vas decidir fundar Sant Currap? D'on neix tot plegat?
4: Tot això comença d'un grup d'amics que, bueno, des de fa 2 anys fèiem quedades a Mirasol i també a Sant Cugat per improvisar amb un altaveu, i vam notar que cada cop venia més gent, i cada cop teníem més nivell, més vocabulari, i vam dir, ostres, i si fem un torneig amb una mica de competició i fem que la gent busqui una mica la rivalitat, però sana, una mica per superar-se a un mateix, i la gent li va agradar molt, vam agafar un jurat, vam començar a fer un speaker, vam millorar el material, i mira, a poc això ha crescut on estem ara.
1: I quines activitats s'organitzen des de Sant Currap?
4: Pues fem events de cançons i de freestyle, i normalment organitzem 2 events cada mes, on cada cop ve més gent. O sigui, actualment, l'últim event que vam fer, que va ser diumenge passat, van ser un total de 50 apuntats. Ja, cada cop això està creixent i la gent ens demana més,
1: Ens dius que feu 2 esdeveniments cada mes. Uh-huh. On són? Com s'hi pot apuntar la gent? Per exemple, si ens fa vergonya la primera vegada perquè som novells, no ho hem fet mai, ni que sigui per venir a copsar l'ambient, no? I a veure, perquè entenc que no tothom té per què participar, sinó que també es pot venir com a espectador.
4: Correcte.
1: No? On els feu? Com és?
4: Normalment els estem fent a Ramon Marnils, al parc de Ramon Marnils, amb permís de l'Ajuntament, i la veritat, per apuntar-hi, pots vindre, em dius a mi mateix, Guillem, i per apuntar-hi o com a públic, sobretot, una norma és disfrutar de l'event. Si no disfrutem a l'event, no vinguem. Així que, bueno, tothom sou superinvitats a vindre als nostres events.
1: A quina hora els acostumeu a fer, Guillem?
4: Normalment comencem a les 6 i acabem a les 9.
1: Horari de tarda.
4: Sí, clar.
1: Ja s'ha pogut fer la... Es pot pair i fer la migdiada, fins i tot. Com ha crescut aquesta comunitat? Ens deies, tot va començar fa 2 anys amb aquestes trobades a Mirassol. A les xarxes potser us heu posat una mica més endavant quan tot això ja tenia aquest gruix de gent. Com ha crescut la comunitat en els últims 10 mesos? Que podríem dir, i em corregirà si m'equivoco, que és quan s'ha fet més aquest boom.
4: Pues mira, és un treball de xarxes socials, la veritat, i és d'anar, bueno, hem incrementat l'equip audiovisual amb càmeres, micròfons, i tot això ho pengem a les nostres xarxes socials, que és Sancurrap, stq.rap, i estem a YouTube, a Instagram, a TikTok, i cada cop hi ha més interacció de la gent. En aquest últim mes hem tingut 1 milió d'interaccions, o sigui, és algú que va en creixement increïble, i això també fa que la gent de fora ens conegui i estiguin invitats a vindre a Sant Cugat, a conèixer també el poble, perquè està molt bé, venen a les batalles, després van al monestir, i s'ho passen increïble. Ens diuen, ostres, no m'imaginava que Sant Cugat era tan bonic.
1: No sé si us diuen alguna vegada que potser el rap i Sant Cugat no és allò que tenim nosaltres a l'imaginari, amb la imatge aquesta que a vegades hi ha d'un Sant Cugat més elitista, no?
4: Correcte.
1: I el rap, que és una música que surt normalment des del carrer. No sé si us ho han comentat, si sorprèn, sí, per exemple.
4: Sí, sí. La veritat que sempre passa això, però jo el que crec és que hi ha un pensament equivocat aquí.
1: O sigui, els estereotips, oi?
4: Correcte, perquè el rap, en el fons, és intel·ligència. O sigui, el freestyle és una contestació directa d'una temàtica a sobre d'una instrumental, que per això fa falta proactivitat, agilitat mental, sobre allà, estar tu al mig d'un munt de persones, també és operar els nervis, la posta en escena, i la veritat és això, molta gent es creu que els rapers pues, són com l'estereotip el que tu has dit, però en el fons, jo que estic més ficat aquí, el nostre públic, o els nostres participants, o sigui, podries veure que hi ha doctors, hi ha enginyers, hi ha professors... Hi ha fins i tot un policia que li agrada molt el moviment, o sigui, que també està ficat amb la intel·ligència. En el fons, jo com a organitzador soc enginyer de telecomunicacions i li fico molt amor a aquest projecte perquè veig que cada cop no anem a més paraulotes, sinó a més intel·ligència, a més lèxic. La gent cada cop aprèn més, que és també el bonic de tot això.
1: Hi ha molts rapers i raperes a Sant Cugat, més dels que ens podríem imaginar.
4: La veritat que sí, cada cop el col·lectiu femení amb aquest moviment s'està ficant més i ho està fent molt bé. Tenim un parell de dones que li donen molt bé i totes les que vulgueu rapejar, invitadíssimes, que a vegades costa una mica el veure tants nois, però no, al contrari. O sigui, és algú que necessitem més dones i ens encanta, com ho feu.
1: Anem a trencar estereotips de la imatge que podem tenir. Quin és el perfil, si és que n'hi ha un i únic, de les persones que formeu part normalment d'aquestes trobades al Sancurrap? Què ens hem d'imaginar?
4: Bueno, bàsicament, gent de totes les formes possibles. En el fons, com t'he comentat abans, és algú que pot vindre qualsevol persona i és que cada event ve persones diferents. Llavors, no et sabria dir un estereotip perquè no hi ha. És algú completament obert. És algú, no sé, és algú diferent.
1: Per a totes les edats, també?
4: Correcte.
1: O ens hem d'imaginar només gent jove?
4: No, per res. O sigui, la nostra competició hem tingut nens i avis que han participat, que o sigui, és algú que no té franja d'edat, que és improvisació. En un passat es deien com els trobadors, no? Que era com una improvisació, però elegant, no? I donant com... Pues ara també és així, a vegades els rapers es fan halagos entre ells, o sigui, que sí. és algú també molt natural i que ve d'això, de la improvisació.
1: Ens has parlat que les xarxes socials són un punt al clau per al projecte, per donar-vos a conèixer, no? Quina és la vostra xarxa social per antonomàsia, allà on teniu més seguidors, on teniu més interaccions, allà on segueix més gent?
4: A Instagram. Et diria Instagram perquè pugem continguts setmanal, a sobre fem col·laboració amb artistes i és on estem més ficats. La xarxa d'Instagram és la que tenim més interaccions a nivell mensual i bueno, amb el que has comentat, que portem 9 mesos amb Sancurrap, hem aconseguit un total de 2.500 seguidors amb aquests 9 mesos, interaccions brutals, també, d'un milió... No, és una passada com està creixent això.
1: Per tant, tothom convidat en aquestes trobades que feu 2 diumenges al mes, però si volem tafanejar abans que arribi aquest dia, doncs també és una manera de fer-ho, no?, de conèixer què feu a través del vostre perfil d'Instagram.
4: Correcte.
1: Tu comentaves en algunes de les vostres publicacions que per tu el rap també és una eina de creixement personal. Com creus que pot ajudar a cantar o rapejar a millorar la comunicació, a millorar també la confiança en un mateix i les habilitats cognitives que ens parlaves ara, no? Deies, el rap també és intel·ligència. Com ens ajuda?
4: Correcte. Amb el fons és seguir una conversació. Si tu estàs allà ficat, un munt de persones, és com fer una exposició a classe, però amb un instrumental de fons, amb un munt de persones mirant-te. Això t'ajuda molt a tu evolucionar com a persona, a comunicar-te, acabant amb moltes persones, de trencar una mica el gel i la vergonya. I això ajuda a moltíssimes persones a seguir amb això, perquè noten aquesta adrenalina. Això que diuen, ostres, la gent m'acaba d'animar per una rima que és una passada i després la podré veure en vídeo, em podré veure a mi mateix, i això ajuda molt a l'autoestima de les persones.
1: En el teu cas, tens alguna experiència personal que t'hagi portat a impulsar el rap d'aquesta manera, que t'hagi ajudat a tu d'alguna manera, no sé si a superar alguna barrera de la timidesa o d'algun aspecte de la teva vida que hagi sigut catàrquic al rap?
4: Mira, ja que em parles d'això, i jo tota la meva infància he sigut tartamut, la veritat, i he anat a molts logopedes, a molts, eh? I vaig evolucionar molt quan vaig descobrir el freestyle, a través d'una instrumental, que és com fer palmades.
1: Bueno, un ritme, no?
4: Sí, correcte, un ritme. Doncs vas evolucionant, i mira, avui en dia estic aquí fent una entrevista a la ràdio i fent d'organitzador i faig de speaker, presento els events. És això, és millorar les teves habilitats cognitives i la parla, sobretot.
1: Com la creativitat, no?, ens pot ajudar a superar algunes barreres, a vegades, que per vergonya, per timidesa o per altres motius, si no, no faríem.
4: Correcte.
1: No?, en definitiva. Quins són els valors que predominen en el rap que esteu fent des d'aquí de Sant Cugat? Per posar alguns exemples, no ho sé, si creus que es fan lletres de crítica social, no? Estem en un municipi que sempre estem cansats de veure les notícies, que és el municipi amb el PIB més alt, un municipi ric, però també té moltes mancances, no? Té moltes mancances en habitatge, la desigualtat social cada vegada és més alta, problemes amb el feminisme arreu del nostre país, l'antiracisme. Quin és l'esperit de les lletres que s'està fent des de Sant Cugat? Quines són les temàtiques que s'aborden?
4: Hi ha de tot, eh? La veritat que no et sabria dir una, perquè en una competició hi ha tantes temàtiques, es parla de tot, sincerament. O sigui, per això mateix us invito a vindre per veure-ho vosaltres mateixos de totes les temàtiques que s'abarquen, que és una barbaritat, en el fons. I que és això el que has comentat, a vegades hi ha temàtiques de Sant Cugat, però es parla molt bé, de Sant Cugat, no?
1: Sí? Hi ha orgull de ciutat, orgull de poble?
4: Correcte, perquè la majoria, com t'he comentat, que vam començar fa molts anys, som d'aquí, de Sant Cugat. Mm-hmm. Llavors, la majoria de persones joves, pues, som d'aquí. I llavors defensem Sant Cugat i ho portem a l'esperit, també.
1: Això fa que hi hagi batalles, a vegades, entre ciutats veïnes. No sé si ve, per exemple, gent arrapejada, Sabadell, Terrassa, Rubí, no? Cerdanyola, que potser hi ha més aquesta rivalitat de ser ciutats properes.
4: Correcte.
1: Us trobeu allò de cadascú defensant el seu territori o no?
4: Sí, està clar. Però un dels fundaments que nosaltres tenim sempre és el respecte. Després de cada batalla, com tal, els artistes es donen una abraçada, la mà, i sobretot nosaltres el que fomentem és el respecte, i també per conèixer noves persones, perquè tu vens a la competició tu sol, que pots vindre tu sol perfectament, i acabes coneixent a molta gent, acabes també socialitzant, que també és el nostre objectiu, el respecte, i que la gent, bueno, allí...
1: Comunitat.
4: Sí, comunitat, correcte.
1: Hi ha alguna línia vermella? Tu em deies, el respecte és clau. Hi ha lletres que no es podrien acceptar al Sant Currap, no sé, misogínia, racisme, etc.
4: Està clar que sí. Hi ha algunes línies vermelles que, bueno, no ens agrada viure-hi. De moment no hem tingut, però, bueno, és això. També algú que és línia vermella és preparar-se les rimes.
1: Mm-hmm.
4: Preparar-se les rimes no ens agrada a ningú, i els jurats ho saben, això, i es nota. Si tu portes un vers completament preparat, es veu una mica.
1: Són trampes.
4: Sí, clar. És,
1: no?
4: És trampes, sí, és fer trampes, perquè, clar, és improvisació. Nosaltres et donem una paraula, per exemple, ocell, tu dius el cel, una gaviota o alguna cosa així, però, clar, tu el que no pots fer és vindre a casa amb totes les lletres preparades, a cada compàs, saber el que tens que dir. Això és la
1: per la gràcia, no? Clar. Seria una d'aquestes línies vermelles.
4: Correcte.
1: Hem parlat que teniu diversos projectes sobre la taula i aquestes trobades al Parc Ramon Barnils. També has impulsat a la plaça Freestyle, en aquest cas no es fa a Sant Cugat, es fa a Terrassa. Explica'ns en què consisteix.
4: Correcte. Pues, la plaça Freestyle és una altra organització, vale? Funda de Terrassa, en català. És solament català.
1: Uh-huh.
4: I hem fet la primera batalla de cançons de la història. O sigui, cançons en català a Terrassa, i és una competició, perquè al final guanya la millor cançó. I és algo únic, la veritat, que jo mai havia descobert algo tan bonic amb el català, que són les cançons, i a sobre davant de tota la gent, a Vall Paradís, uh-huh. les fem, aquestes trobades de freestyle i de cançons. La veritat que la plaça és un projecte que neix després de Sant Cugat, de Sant Currap, i en català solament.
1: Però sou vosaltres els impulsors, entenc,
4: sí,
1: també,
4: sí.
1: d'aquest espai, no obrint barreres territorials en aquest,
4: Està clar, en aquest
1: sentit. Com s'interrelaciona el Sant Cugat i la plaça del freestyle? No sé si podria haver una plaça del freestyle a Sant Cugat també on es fes només rap en català, no sé com ho teniu plantejat.
4: Des de Sant Cugat també hem fet actes en català. Vam, per exemple, fer la inauguració de la Setmana del Català,
1: uh-huh.
4: a l'Ac de Plens, i també fem a vegades trobades en freestyle en català, des de Sant Cugat, i sí que és veritat que potser en un futur fem alguna cosa de la plaça i Sant Cugat, la veritat. Però no puc dir més d'això, eh?
1: Bueno, tots seguirem, estarem atents, eh? I esperem que ens donis l'exclusiva. Costa més fer o trobar gent que rapegi en català? O hi ha bona salut? Tenim el Lil Dami, no ho sé, a Terrassa, no? Justament que feu la plaça del rap. Com està el català en el món del rap? Quina radiografia, quin diagnòstic li faries?
4: Pues la gent és superbonica. La veritat que he notat un respecte increïble amb el panorama català. La veritat, és un respecte, tot el món anima, no hi ha aquesta competitivitat de guanyar, de solament guanyar, simplement vas a un event a disfrutar. I que la gent, potser hi ha menys gent a la plaça, que Sant Cugat,
1: uh-huh.
4: però igualment el català... Després d'organitzar un event en català, me'n vaig a casa amb un somriure, bueno, que sempre, però justament amb el català, el triple, perquè m'encanta, la veritat.
1: I aquesta satisfacció extra,
4: correcte.
1: No? Teniu més projectes de futur, hem estat a Sant Cugat, hem anat a Terrassa, però n'hi ha un altre, que és el Barcelona contra Madrid.
4: Uh-huh.
1: Això ja són paraules més grans, capacitats més grosses, no?
4: Correcte.
1: Explica'ns en què consistirà.
4: El Barcelona contra Madrid és un projecte ara completament nou, que ens tirem de cap a la piscina i ens anem a Madrid a fer una competició a sobre amb un format completament nou. És algo que ningú ha vist encara, que són batalles individuals amb puntatge. O sigui,
1: què vol dir això?
4: Pues bàsicament hi ha un marcador en directe. Uh-huh. Hi ha un marcador en directe. I cada batalla pots aconseguir o 3 punts, o 2, o 1. Segons la teva actuació.
1: Uh-huh.
4: Llavors tot això compta un marcador que cada ciutat té. Barcelona té el seu marcador i Madrid també. I al final hi ha una trobada aquí a Barcelona que es veurà la gran final, a veure si guanya Barcelona o Madrid.
1: Per tant, és partit d'anada i de tornada i sí. Juguem la tornada a casa, per dir-ho d'alguna manera. I entenc que és un esdeveniment col·lectiu al final perquè cada rapejador, cada rapera... s'alinia amb una de les dues ciutats, no?
4: Sí, entenc?
1: I tots sumaran en aquest marcador.
4: Correcte, correcte.
1: Teniu data per això o encara està el projecte a la incubadora i anar creixent?
4: Tenim data.
1: Teniu
4: el dia
1: data?
4: 1 de novembre ens anem a Madrid, a Moncloa, a fer l'anada. Anem allà a rascar punts.
1: I la tornada a Barcelona?
4: Sí, correcte. Serà a Barcelona al gener. Encara no ho puc dir un dia exacte, però serà el gener.
1: Bueno, doncs veurem a veure com acaben.
4: Correcte.
1: Aquests marcadors. Què pot aportar a Sant Cugat una experiència d'aquestes dimensions, no? De sortir del que dèiem, de Sant Cugat, a néixer aquí, anar a Terrassa, i ara aquest Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Què us aporta com a organització?
4: La veritat, ara mateix ens està situant com l'organització més col·lectiva, més gran de tota Barcelona. I és algo que nosaltres no ens esperàvem gens quan vam començar aquest projecte al gener. Però és això, amb dedicació, amb constància, a fer bé la feina a les xarxes socials, perquè també és això, és, és temps, la veritat. I és això, estem molt contents de que cada cop això l'estigui fent més gran i que una organització de batalla de freestyle referents a Barcelona sigui Sant Currap.
1: Quanta gent sou al darrere d'aquest projecte per fer-lo possible, a part de tu?
4: Sí, correcte. Pues ara mateix tenim un equip de 8 persones, on comptem més amb càmeres, editors, també un equip de relacions públiques, de xarxes socials, però ara mateix és això, estem en creixement i volem expandir una mica més a l'equip per tindre més...
1: Més projecció, oi?
4: Sí, correcte.
1: Quins són els objectius que teniu així a mitjà i llarg termini que no haguem repassat amb aquesta conversa?
4: Expandir-nos fora d'Espanya. Volem ser internacionals, però pas per pas. Primer Madrid, després nacional i cap a fora, després.
1: I ara jo et vull llançar un repte que tu em pots declinar, però ja que tu fas rap i es tracta d'improvisar, no sé si ens podries fer una improvisació per acabar l'entrevista.
4: Vinga, va.
1: Com ho hem de fer? Perquè no podem fer trampes. Com va això? Et dic una paraula?
4: Amb una instrumental. Em podries ficar una instrumental? O
1: això sabia? Sí que no ho tinc aquí.
4: No, pues complicat.
1: Complicat sense instrumental. Doncs t'emplaço a tornar un altre dia.
4: Vinga, va.
1: I a fer-nos una demostració de rap amb una instrumental.
4: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Guillem Teixidor, creador del Sant Currap. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos aquest projecte nascut, creat i criat aquí a Sant Cugat.
4: A vosaltres per invitar-me.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte. La tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
3: Hola, sóc el cel de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surti de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
2: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
8: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
6: Salut activa.
9: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
10: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Vull

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí, migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alpirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, al matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquest 2026 reprenem la secció literària del Faves Comptades, però ho farem amb un nou espai dedicat a les editorials locals. Quines són, com funcionen, quina és la seva trajectòria, quins són els seus últims treballs i també ens interessarem pels projectes. Avui comencem amb Bilbo Edicions i Publicitat i per parlar-ne hem convidat en Jaume Cot, que és cap de la redacció de Bilbo. Com estàs, Jaume?

0: properes setmanes estarem a París, estarem a Rimini, Itàlia, estarem a Dubai fent distribució i projecció dels nostres productes. O sigui que ja et dic que tenim una estructura més aviat petita, familiar, però amb
1: sou
0: una
1: molt
0: visió,
1: grans,
0: amb una
1: molt,
0: visió molt, molt global.
1: Sí, sí, tant. Per cert, per si algú no ho sap encara, us trobeu al carrer del Carme. És que esteu al rovell de l'ou, al centre de la ciutat, i esteu allà fa molts anys.
0: Doncs sí, jo diria que més de 30 anys, com a mínim.
1: Mm-hmm.
0: No vam arrencar a Sant Cugat. L'editorial va començar l'any 80 a Barcelona, a l'Eixample, però als pocs anys ens vam venir cap aquí. El fundador, el senyor Rafael Vilabosch, d'aquí venen les sigles de l'editorial, Vilabosch, Bilbo, doncs es va mudar cap aquí, cap a Sant Cugat, va trobar que l'espai reunia doncs, les condicions que necessitàvem per treballar, volíem una miqueta fugir del que és la bogeria, no?, de la ciutat, i a Sant Cugat teníem tots els ingredients per poder fer la nostra feina perfectament.
1: I tu, des de quan hi ets?
0: Doncs jo ja fa una miqueta, jo vaig entrar per l'any 2000, o sigui, imagina't, estic gairebé des que vaig sortir de la carrera de periodisme que ja em vaig... Ja em vaig col·locar en aquesta editorial i mira, passat uns quants anyets.
1: M'ha fet molta gràcia perquè a la vostra pàgina web em diu no som aquí només per publicar llibres, som aquí per documentar l'excel·lència i honrar l'artesania.
0: Doncs sí, són paraules gruixudes, però realment és la nostra aspiració. Esperem fer-ho, i no només amb llibres, també, com saps, amb revistes, que fem publicacions periòdiques. No són revistes concepte el que estem acostumats a veure en el quiosc, però sí, són publicacions molt tècniques, periòdiques, que intenten tenir un contingut molt, molt elaborat.
1: Però estan adreçades a qui?
0: Mira, jo crec que sobretot és un contingut per professionals, per gent que s'hi dedica, cuiners, chefs. Nosaltres, de fet, el nostre producte estrella és el Books for Chefs, que és un espai, una plataforma de venda i distribució de publicacions, i estem pensats pel professional. Sí que és veritat que tenim molts no li fem un lleig a ningú, o sigui que si hi ha persones que tenen com a afició el món de la cuina, la gastronomia, doncs potser poden trobar productes en el nostre catàleg que li poden interessar. Però són productes ja per un nivell mig avançat.
1: La gent que estigui interessada i pot accedir a les vostres publicacions digitalment, és a dir, a través de la vostra web,
0: sí,
1: o també pot aconseguir les revistes a paper?
0: Mira, òbviament avui dia, doncs, amb el tema d'online, realment és el que ens ha permès molt internacionalitzar-nos i fem una gran tasca a nivell online, però el nostre producte estrella segueix sent el paper. O sigui, realment, les nostres publicacions, sobretot les comercialitzem en paper. Ens sentim molt orgullosos perquè fem anar molt encara el llibre i la revista en paper, i el nostre públic ens ho valora molt. Llavors, sí que fem edicions digitals, sobretot de les publicacions periòdiques, però el producte principal és en paper.
1: Però per al públic en general, on pot aconseguir les vostres revistes, per
0: exemple? Sí, que és veritat,
1: exemple?
0: Que sobretot online. Ara també convido a la gent que ens està escoltant i és d'aquí Sant Cugat o viu a prop, que ens passin a veure, que no fem...
1: Teniu les portes obertes.
0: I tant, som una oficina, no trobaran una botiga de porta al carrer, però si es pot... Es pugen les escales, són unes oficines i estem oberts a horari d'oficina. Vull dir que si ens volen conèixer i volen tafanejar una miqueta les revistes i llibres que tenim perquè els hi agrada aquest món, doncs els animo que ens vinguin a visitar.
1: Mm-hmm. Bilbo Edicions des del 1984, sí?
0: 1984, sobretot 1980. Realment vam,
1: sí?
0: Vam començar amb una alimentària. Vam presentar-nos en una fira alimentària i allà vam treure el primer número de la nostra primera revista i principal, que es diu Dulci Pas. Bueno, ara l'hem fet una mica més simple, ara es diu De Pas, sembla que és més fàcil de pronunciar, i que és una revista dedicada sobretot al món de la pastisseria i al pa, i allà ens vam presentar l'any 80. I mira, ara anem pel número 517, imagina't.
1: De Pas, per tant, és l'origen de la vostra feina, el primer dels productes de la vostra editorial. Com ha evolucionat des del naixement d'aquesta revista a l'actualitat? El treball, la feina, allò que heu anat generant?
0: Mira, nosaltres el que ens hem donat compte és que especialitzar-nos era un valor en el que trobàvem un sentit, I ens sentim una miqueta cosins germans amb vosaltres, en el sentit de que que unes revistes com les nostres és com fer una publicació local, un medi local. L'únic que, en lloc d'estar en un

0: terme municipal estem en un sector professional, que en aquest cas són els pastissers, o són els forners, o són els gelaters, perquè també fem una revista només per gelaters artesans.
1: Mm,
0: llavors, són com comunitats petites on nosaltres fem una miqueta de vertebradors a l'hora de ser un punt de trobada per a aquests sectors. Llavors, l'evolució, bàsicament, i simplificant molt, primer vam anar a mercat espanyol, a mercat nacional. Aquest mercat de seguida ens va obrir la porta a tot el que és el món de parla hispana i, per tant, també ens va permetre arribar a Sud-amèrica. I a partir, sobretot, de l'any 2007-2008, ens vam sentir amb la necessitat, de les circumstàncies i la situació econòmica, era una miqueta delicada en aquell moment, d'obrir mercat. I llavors vam començar a fer les coses en anglès. Llavors moltes de les nostres publicacions o són bilingüe, en castellà i en anglès, o són directament en anglès. I això ens va permetre, doncs, conèixer tot un mercat que és per nosaltres fascinant, tant en el món americà com en el món asiàtic, sobretot, o amb molta receptivitat pels productes que els hi podíem oferir.
1: I ara mateix, en quina posició esteu dins del sector? Perquè m'imagino que també hi ha competència, no? Hi ha més gent que s'hi dedica al que vosaltres feu.
0: Hi ha molta gent, però sí que vull pensar, i no és perquè per llançar-nos flors, però sí que crec que som una editorial bastant única, perquè, per exemple, aquí al país no hi ha gaires editorials amb aquesta vocació tan tècnica i tan professional. Llavors sí que pot haver algun cas, però sobretot fora el que passa és que o bé hi ha sectors com, per exemple, França, hi ha una gran tradició gastronòmica. Què els hi passa a França? Doncs que les editorials tendeixen a fer les seves publicacions per tots els públics, no només pels professionals. Llavors, una editorial que només s'enfoqui a fer publicacions tècniques, jo et diria que som de les poques al món que ho fem. O sigui, n'hi ha 3 o 4, no n'hi ha més.
1: Una mica també la clau de l'èxit és aquesta aposta que feu per la qualitat de les vostres publicacions. Només veient les revistes, veient les portades dels llibres, dius, és que es poden menjar, amb la vista almenys, no?
0: És que la gastronomia és un ofici i és un sector molt bonic, realment, i més si ens en fixem amb la part de la pastisseria, per exemple, que realment cuida molt les presentacions. Jo et diria que fins i tot té una part artística, i de fet, doncs mira, jo d'aquí 4 dies vaig a París perquè hi ha el campionat d'Europa de pastisseria, i allà fan grans peces artístiques en sucre, en xocolata, en gel. La part de la presentació és superimportant. Llavors, jo crec que es mereixien unes publicacions que estiguessin a l'altura. I, bueno, com qualsevol altra publicació cultural o artística, doncs mires de cuidar molt la imatge, perquè el producte que estàs treballant crec que s'ho mereix.
1: Teniu el De Pas, que és l'origen de tot. Teniu la revista Arte Heladero.
0: Exacte.
1: I després Saber i Sabor, que s'ha centrat en l'alta cuina. Hi ha alguna publicació més?
0: Doncs mira, això és el que has anomenat, és el nostre principi. Aquestes publicacions les vam anar llançant als anys 80, i com et deia, el 2008 va ser quan vam fer el salt cap al món exterior, i llavors vam fer dues publicacions més. Una que es diu So Good Magazine, que és només en anglès i és pel món de la pastisseria, alta pastisseria moderna, i més recentment, fa 2 anys, hem tret una només per gelaters, que es diu So Cool. I en fem una a l'any, una publicació de més de 300 pàgines, i intentem, doncs, mostrar, doncs, tota la creativitat que hi ha al món del gelat, que és fascinant, no t'ho podries imaginar.
1: Periodicitat. Ara parlaves de So Cool un cop l'any?
0: Sí.
1: La resta de publicacions, quina periodicitat tenen? Les més habituals, el De Pas, sí, l'Arte Heladero i Saber i Sabor.
0: Doncs mira, tenim unes quantes que són només 2 cops a l'any, són semestrals, perquè són edicions molt gruixudes, amb més de 300 pàgines, i després en tenim de 4, o sigui, trimestrals, que és la de gelateria, l'Arte Heladero, i Dulce Pas, que és bimestral, que en fem 6 a l'any.
1: Uh-huh. Els continguts. Aquí poses tu la teva imaginació, el teu coneixement, les teves capacitats.
0: Jo la veritat és que em sento molt afortunat, perquè són sectors en què no para de passar coses i la gent et fa, doncs, és que ja sigui per la part dels campionats que et deia abans, per la part de negocis molt personals on la gent hi posa molta passió, doncs és que estàs constantment trobant-te amb persones que, a més, conviuen amb tant de carinyo el que fan, doncs se t'encomana una miqueta. Així que realment no ens avorrim, perquè sigui per la part de la fleca, que també és estem en un moment en què hi ha molts projectes de fleca d'autor molt personals, sigui per la part de la pastisseria, el dolç o la gastronomia dolça, doncs és que no para de passar cosetes interessants.
1: Deus tenir continguts per avorrir-te en el bon sentit de la paraula. A l'hora de destriar i decidir què és el que agafeu per publicar en el pròxim número, tens problemes a l'hora de destriar o no?
0: Sí, home, sempre s'ha de fer un procés de selecció. Nosaltres intentem, òbviament, doncs, pensar què és el que el lector pot valorar més, i alhora també doncs, has de tenir en compte, nosaltres els diem els col·laboradors, els autors dels continguts són col·laboradors perquè al final t'estan oferint amb molta generositat doncs, propostes que ells t'ensenyen...
1: Són tot experts.
0: Són experts en la matèria, que t'ensenyen amb detall. Doncs, per exemple, doncs, quan hi ha hagut el guanyador del millor croissant de l'Estat, doncs anem a fer-li un reportatge i ell explica amb detall com ha fet aquell croissant, no? Llavors, doncs, són col·laboradors que ens permeten fer un contingut que tècnicament estigui molt elaborat. Nosaltres el que volem també és diferenciar-nos una miqueta, perquè avui dia amb les xarxes socials hi ha, anem a dir, molt soroll, hi ha una allau d'impactes també en el món de la gastronomia o la pastisseria, per exemple, constant, i el que volem és que a la revista trobin un espai, doncs, on seure's, on llegir, i on no només vegin una imatge, sinó que entenguin la història que acompanya aquella imatge. I aquesta és una mica el nostre esperit.
1: Mm-hmm. Jaume, abans d'acabar, explica'm algun dels projectes que teniu previstos pròximament.
0: Doncs mira, ara estem en... Són projectes, t'explico coses que estan molt fents, estan en una fase molt embrionària, però amb una miqueta de sort jo crec que podran veure la llum en breu. Mira, un dels temes que tenim que té més demanda és tot el món de la bruixeria, les masses, el pa. Realment és una activitat que avui dia té molt interès i realment es veu que la gent valora aquest tipus de productes quan són artesans. Llavors estem fent un llibre amb un forner andalús que ha estat premiat i que és una figura molt destacada dintre del país. I si tot va bé, doncs en uns mesos veurà la llum. Serà un llibre al voltant de brioixeria d'autor i masses de pa també d'autor.
1: Llibre.
0: Llibre, eh? Uh-huh. Això per un cantó serà un dels llibres que estem treballant. I un altre també l'estem fent amb un pastisser d'aquí, que és un pastisser que també ha tingut una trajectòria molt destacada, tot i que és molt jove, que és en Miquel Guarro, i amb aquest noi estem doncs, obtenint l'objectiu d'ensenyar tot el seu concepte de pastisseria, que és molt trencador, perquè doncs, s'allunya una miqueta del que estem acostumats a veure en la majoria d'establiments o en els supermercats. Uh-huh. I aquest també és un altre projecte que, amb sort, doncs, també veurà la llum aquest any.
1: Déu-n'hi-do, teniu feina, eh?
0: No ens avorrim. Et dic, Carme, que
1: no us avorriu.
0: No parem.
1: Ja ho veig. I aquest llibre que ens has portat, que té una portada fantàstica, senzilla, podríem dir que minimalista,
0: doncs mira,
1: perquè és fantàstica.
0: És un llibre que hem tret fa unes setmanes i que podria agradar no només a la gent que està en el món de la gastronomia, sinó també a qualsevol persona amb inquietuds artístiques i pictòriques, perquè és un llibre d'un xef bielorrus que ha destacat molt en la decoració de bombons i fa tècniques de pintura aplicades al bombó molt revolucionàries. Per dir-te que fa servir una ampolla de plàstic per fer una tècnica que li dona un efecte especial en l'estucat del bombó, per exemple. Tinc un exemple com podria dir molts més, eh?
1: Déu-n'hi-do, quina Però curiositat, eh?
0: Que són tècniques de pintura i decorat molt, molt revolucionàries.
1: Jaume Cot, cap de redacció de Bilbo Edicions, moltíssimes gràcies. I t'esperem d'aquí uns mesos perquè ens expliquis més novetats.
0: Sí, perquè, per exemple, no, m'he oblidat de parlar-te dels concursos que organitzem. I això ho hem de deixar per un altre dia.
1: Si vols, ho deixem per un altre dia.
0: D'aquí tres mesos fem el concurs de la millor pasta de te de l'Estat.
1: Millor pasta de te. Sí, d'això n'hem parlat en alguna ocasió.
0: Ens anem al País Basc i intentarem que participi. Intentarem, no, segur que ho aconseguim, doncs més de 200 participants de tot l'Estat per portar la seva millor pasta de te i intentar guanyar aquest concurs.
1: M'has dit d'aquí ja? Quan?
0: Al mes de març.
1: Al mes de març. Val. Bueno, a tu. Jaume, moltíssimes gràcies per la visita.
0: Moltes gràcies per acollir-me.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Sergi, com ha anat aquest estiu?
2: Molta calor.
1: Molta calor, eh?
2: Molta calor.
1: I una calor que no se'n va.
2: No, que no marxa ni amb... allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd, doncs amb això.
1: Ni amb aigua calenta, que diuen,
2: eh? Ni amb aigua calenta, eh? No marxa, no se'n va, i evidentment... ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords. O sigui...
1: Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi,
2: sí.
1: D'aquest estiu de rècords?
2: Sí, sí, us vinc a parlar d'història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quant dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran. És una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I... podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica, passant per Espanya, fins a ben bé al centre d'Europa. I això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
1: Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
2: No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
1: O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
2: S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences... una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades, per exemple, no entren marinades, i per tant fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors com la península Ibèrica generen la seva pròpia calor.
1: Ostres!
2: Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions que, amb humitat molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500-1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com, que t'anava a dir, Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després, de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
1: O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
2: Exacte.
1: A tot arreu, eh?
2: A tot arreu. I és la que encara continua.
1: Encara continua, sí, aquest setembre,
2: encara continua aquesta. Això té una paraula tècnica que no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
1: Subsidència.
2: Aquest vici a l'aire per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no Andalusia, per exemple, ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, Parlant de magnitud,
1: sí.
2: Saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds, o sigui, s'ha superat en 2, 3, 4, a vegades 5 ordres de magnitud. Doncs aquest, el balanç de l'estiu meteorològic, dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
1: Això és molt,
2: Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any. O sigui, en climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinocis, o sigui, primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura o de, són més irregulars,
1: sí,
2: que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que dataven de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, perquè el tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
1: Tant, o sigui que cada dia fa més calor,
2: Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus. O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts, molts factors més.
1: I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
2: Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
1: Home, i tant.
2: Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i, per exemple, a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també aquestes alçades, superant els 20 graus.
1: Clar, que això fa uns anys era impensable.
2: Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus. El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya Central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
1: Ja començo a tenir calor amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts i 23 dies seguits superant els 40 graus.
2: Exacte.
1: Acabarem rostits.
2: És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
1: Aquelles nits en què no podem dormir.
2: Aquelles nits en què no podem dormir. I al Cap de Creus fins i tot es van registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
1: Home, és que 32 graus a la nit?
2: A la nit.
1: Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino,
2: Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20, ojo, entre 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament. Doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
1: Déu-n'hi-do, que estem, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
2: De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, eh? Per exemple, un repasset ràpid a Catalunya, el balanç global de l'estiu ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadal. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
1: 3,6 graus per sobre de la mitjana és molt, eh?
2: Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau i mig. Un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat els 44,3 graus a la població de Pisós a les Landes.
1: Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
2: Exacte.
1: Per tant, aquests ho devien notar molt i molt, eh?
2: No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península Ibèrica.
1: Clar, és que se't dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
2: A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està socarrimada, perquè hem de dir que, a part de tota aquesta calorada, s'ha sumat la sequera. Ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això, en general, ha estat un estiu terriblement sec, per tant, això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
2: Li han afectat, mira, de tant en tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua, i ja em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos, perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no?, de gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
1: Déu-n'hi-do.
2: 33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I el golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
1: Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
2: No, no, no, no, no, no ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure. Coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues...
1: Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat marina.
2: Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, clar, primer es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
1: Clar, clar, és que es disparen totalment.
2: Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta, per exemple, el golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
1: Déu-n'hi-do.
2: A l'indret més fresc de la Mediterrània, eh? Podríem dir.
1: Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
2: Oi tant, oi tant.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres, una mica aquesta calor que ens ha estat asfixiant tot l'estiu. I ens retrobem el proper Guaita, esperem, amb una temperatura una mica més baixa.
2: Espero que ens trobem una miqueta més frescos i no ser tan dramàtics com aquest primer episodi.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
0: Continguts en xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
4: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Anima Llibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillerm Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'Oceà dels Corrents de les Històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Podeu trobar-ne més al meu blog paraulademisha.com i em podeu seguir a totes les xarxes com a misha-ql. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: 것들 시간.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Vall-Llobregat, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. Benvinguts tots a una nova edició de l'Hora del Conte. Després d'un estiu ple d'aventures, per fi tornem a estar tots junts.
1: Hola a tothom! Quina alegria tornar a obrir el nostre racó de màgia. Avui comencem la nova temporada amb les piles ben carregades, idees fresques per a la tornada a l'escola i, com sempre, històries que us faran volar la imaginació.
0: I tant que sí, Mercè, però abans d'entrar en matèria amb els contes, sé que la teva llibreta de paraules oblidades va plena. Quina joia de la nostra llengua ens has rescatat per avui?
1: I tinc una paraula preciosa i molt nostra, que a vegades la deixem una mica adormida. Avui parlarem de la paraula enguany, que és un adverbi que significa aquest any o l'any en curs que estem vivint.
0: M'encanta, m'encanta. Avui xalarem de valent, doncs. I atents, perquè a més de les nostres històries, farem una visita molt especial a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per encarar aquests primers dies de classe amb un somriure.
1: I tant que sí. I per tancar el programa com cal, us tenim preparada un acomiadament musical amb molt de ritme per començar el curs ballant sense parar.
0: Però no fem esperar més a la màgia. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 590 i el primer que ens surt és...
1: Oh, mira, el primer dia d'escola.
0: Una història molt especial que segur que us sonarà a molts dels que esteu escoltant. El nostre protagonista és en Gerard, un nen que avui comença una nova etapa i li toca anar a la gran escola com el seu germà gran.
1: Ai, quines pors i quins nervis. Veure un pati tan enorme, deixar enrere la llar d'infants i no conèixer ningú, fa que en Gerard se senti una mica insegur. Però amb l'ajuda de la seva família i la trobada d'una nova amiga, la Cèlia, descobrirà que fer-se gran pot ser una aventura ben divertida.
0: Pareu bé l'orella perquè comença el primer dia a l'escola.

0: Avui comença una nova etapa per en Gerard. Li toca començar l'escola, com el seu germà gran, i està espantat, a la vegada que emocionat. L'escola li sembla un lloc enorme i desconegut, i li costa entendre que no tornarà a veure les seves mestres i amics de la llar d'infants. Això el fa sentir una mica insegur. S'aixeca del llit més ràpid que de costum, es renta la cara i s'acosta a la cuina on l'espera la seva mare.
1: És el dia, Gerard. Avui comences una nova aventura.
0: En Gerard esmorza ràpidament i es prepara la motxilla. El seu pare li acaba de posar tot el que necessita a la bossa i li fa una abraçada.
2: Estic molt orgullós de tu, Gerard. Estic segur que faràs molts amics i aprendràs moltes coses noves.
3: Ho sé, papa.
0: Arriba a l'escola acompanyat de la seva mare i el seu germà gran. Està una mica nerviós. Hi ha molts nens petits que corren pel pati i riuen junts. En Gerard mira a tot arreu emocionat i amb els ulls ben oberts. Descobreix que al pati de l'escola hi ha molts jocs divertits. Observa els dibuixos de colors a les parets i veu com les mestres el saluden somrient. El seu germà gran se'l mira i li diu:
4: Gerard, tu passaràs molt bé. Jo també estava espantat quan vaig començar. I ara tinc molts amics.
0: En Gerard agafa la mà del seu germà i entren junts a l'escola. Un cop a l'aula, nota com el seu cor batega més fort que de costum mentre seu a la cadira. Es mira a la nena que té al costat i li diu:
3: Hola, sóc en Gerard.
5: Hola, Gerard. Jo sóc la Cèlia. Vols ser el meu amic?
0: A poc, en Gerard comença a adaptar-se a la nova escola. S'adona que tots els seus companys tenen les mateixes sensacions que ell. Juga amb altres nens al pati i aprèn moltes coses noves a l'aula. L'escola és un lloc emocionant i ple de sorpreses. A més, li agrada molt escoltar les històries que li expliquen les mestres i que li expliquen els seus amics. En acabar el dia, els pares l'esperen a ell i al seu germà a la sortida de l'escola. La mare li fa un petó i li pregunta com ha anat.
3: L'escola és molt divertida. Estic molt content d'estar aquí.
0: El primer dia ha estat un èxit. El Gerard ha descobert que fer-se gran és emocionant. Cada dia que passa, aprèn coses noves i fa nous amics. I tot i que, a vegades, troba a faltar la seva llar d'infants, sap que a l'escola cada dia comença una nova aventura.

0: Passem al segon conte de la tarda. És una història d'aquelles que us tocaran la fibra i es titula El poema del seient del fons.
1: Aquest cop fem un viatge fins als passadissos de l'institut. Els nostres protagonistes tenen 13 anys, es diuen Gerard i Alba, i es coneixen de tota la vida, des de P3. Però a mesura que es fan grans, les coses canvien, i els sentiments també.
0: En Gerard porta mesos seguint aquell papalloneig a l'estómac cada vegada que l'Alba se li acosta, però mai s'ha atrevit a dir-li res. Fins que un dijous, a la classe de llengua, la professora proposa un repte: escriure un poema sincer i llegir-lo en veu alta davant de tota la classe.
1: Serà capaç en Gerard de vèncer la vergonya, posar-se dret davant de tothom i confessar el que sent? Agafeu els mocadors o prepareu-vos per somriure, perquè arriba una història plena de valentia, poques rimes i molt de cor. El poema del fons de la classe.

0: En Gerard i l'Alba havien compartit classe des que anaven a P3. Havien crescut junts, gairebé sense adonar-se'n. Però ara, amb 13 anys, moltes coses havien canviat. Les veus eren més greus, les motxilles més pesades i els passadissos de l'institut semblaven molt més llargs. Però per en Gerard hi havia alguna cosa més. Una distracció constant. La manera com l'Alba reia quan algú deia una bajanada o com es mossegava el llavi quan es concentrava. Feia mesos que sentia un formigatge a l'estómac cada cop que ella s'acostava a demanar-li un bolígraf. Però mai s'havia atrevit a dir res. Fins aquell dijous.
1: A veure, nois, silenci, sisplau. Va, asseguts. Avui no farem gramàtica. Avui deixarem parlar el cor. Teniu mitja hora per escriure un poema sobre un sentiment sincer. I després... el llegirem davant de tothom.
0: Mentre la resta de la classe es queixava o començava a buscar rimes fàcils com cel i mel, en Gerard va sentir que el seu cor era un tambor de guerra. Va mirar-se de reull l'Alba, que ja escrivia amb entusiasme. Va agafar el bolígraf.
2: Ai, és el moment. O ara o mai.
0: Va escriure i reescriure el poema 3 vegades. La primera versió era massa tímida, la segona massa cursi. Finalment, es va deixar de regles mètriques i va decidir abocar-s'hi exactament el que sentia cada matí quan la buscava amb la mirada.
1: Gerard, és el teu torn. Quan vulguis.

0: Hi ha una distància que no es mesura en metres, sinó en el silenci que guardo entre el teu seient i el meu. 13 hiverns han passat per la meva vida, però només aquest últim m'ha cremat el pit amb la teva alegria. No t'estimo com s'estimen els personatges dels llibres. T'estimo com qui sap que el dilluns és el millor dia de la setmana, només perquè et tornaré a veure a la fila de l'escola. Alba, aquests versos tenen el teu nom escrit a cada espai en blanc.
1: La classe estava en xoc. Ningú es movia. En Gerard, amb les mans suades, va aixecar la vista del full i va clavar els ulls directament en ella.
0: Aquest poema no és per la classe, Alba. És per tu, perquè t'estimo des de que et vaig conèixer.
1: L'Alba s'havia quedat de pedra, amb les galtes d'un color vermell intens que fins i tot rivalitzava amb la seva jaqueta. Per un segon, en Gerard va témer haver-se passat de la ratlla, però llavors l'Alba va somriure. Un somriure dels que arribaven als ulls. Es va aixecar lentament i va caminar cap a ell. Davant de tota la classe, li va agafar la mà.
2: T'ha quedat millor que el meu. Gerard, saps? El meu també parlava sobre tu.
1: Quan va sonar el timbre del pati, en Gerard va guardar les coses a correcuita. Tenia por que, un cop passada l'eufòria, l'Alba s'hagués penedit. Però en sortia el passadís, prop de les taquilles, ella l'estava esperant.
2: Gerard, has estat molt valent. Ningú m'havia dit mai coses així. I menys davant de la senyoreta García i de tota la classe.
0: Oh, ho deia de debò, Alba. Si no ho deia avui, crec que hauria explotat.
2: Saps? Jo guardo tots els teus missatges de WhatsApp. Fins i tot els que només diuen «Has fet els deures de mateix?» Els guardo perquè són teus.
1: Es van mirar durant el que va semblar una eternitat enmig del soroll de l'institut, els crits i les portes tancant-se. Finalment, l'Alba li va agafar la mà de nou, entrellaçant els dits amb total naturalitat.
2: Anem al pati. Però t'aviso, ara m'hauràs d'ajudar a escriure el meu poema, perquè després d'això el llistó està molt alt.
0: Vinga, fet, anem!
1: Aquell dijous a la classe de llengua no només havien après què era una metàfora. Havien descobert que, de vegades, la poesia és l'única manera de fer realitat els somnis de dos nois de 13 anys.

0: I per tancar el programa d'avui, anem amb el tercer i darrer conte. Una història ben divertida sobre l'amistat i les pors que a vegades ens fem nosaltres mateixos. Es titula El millor de la classe.
1: Ens trasladem a la classe de primer A, coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. Allà hi trobem en Robert i en Gerard. En Gerard és un nen a qui tot li surt bé. Toca l'harmònica de meravella. Li encanten els llibres. I és un crac als esports. I en Robert, doncs en Robert no el pot ni veure.
0: En realitat, no és ràbia el que sent en Robert, sinó una enveja ben grossa que no el deixa ser ell mateix ni gaudir de les coses que se li donen bé, com dibuixar, per exemple. Però un gran concurs de dibuix a l'escola i una petita mentida piadosa ho canviaran tot.
1: Descobriu com en Robert i en Gerard passen de ser rivals a fer un equip inseparable. Som-hi, el millor de la classe, de la nostra estimada Anna Espinac.

0: El Robert i el Gerard van junts a classe, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. El Robert i el Gerard podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que el Robert no suporta el Gerard. No el pot ni veure. Sabeu per què? Perquè els dilluns el Gerard arriba a classe amb unes redaccions de cap de setmana insuperables. I els dimarts, a música, fa un solo d'harmònica que arrenca fins i tot els aplaudiments de les mans artrítiques de la senyoreta Pensàcula. Els dimecres és qui millor xuta, colpeja i encistella la pilota. Els dijous, a l'hora de la biblioteca, han hagut de comprar llibres nous perquè ell ja s'havia llegit tots els de les prestatgeries. I els divendres, el Gerard fa el que vol i sigui el que sigui, sempre li surt bé. Per tot això i més raons que no venen al cas, és pel que el Robert no suporta el Gerard, perquè al costat seu es creu només una ombra. És el segon, el tercer, el desè de la llista de fer bé les coses, l'etern aspirant a tot.
1: Ai, quina ràbia em fa aquest paio.
0: Es deia el Robert cada vegada que el Gerard apareixia, però el cert és que no era ràbia el que sentia, era enveja, un sentiment que li naixia a la planta dels peus i li pujava fins a cremar-li les galtes. Per culpa de l'enveja, el Robert havia deixat de ser ell mateix per convertir-se en algú altre, algú malhumorat i que no feia res del que en realitat volia fer. Per culpa de l'enveja, els dilluns, el Robert llançava la redacció de cap de setmana a la paperera abans que ningú l'arribés a llegir. Els dimarts, a música, triava el triangle en lloc de l'harmònica, per por de fer el ridícul. Els dimecres es limitava a ser un simple observador de partits i curses perquè deia que tenia mal de panxa. Els dijous no es podia concentrar en la lectura perquè estava massa pendent de com passava les pàgines al seu veí. I els divendres? Els divendres el Robert estava tan cansat de tenir enveja tota la setmana que no li quedaven ànims per fer res prou divertit ni de profit. L'enveja, com un monstre gegant, anava embolcallant el Robert i no deixava passar ni l'aire ni la llum del sol, fins que va arribar aquell dia, aquell gir inesperat que ho va canviar tot a la classe dels satèl·lits naturals, el concurs de dibuix del segon trimestre.
1: On és el teu dibuix?
0: El Robert dibuixava molt bé. De fet, li agradava tant que, tot i tenir només 6 anys, havia decidit que de gran seria dibuixant professional. Cases, cotxes, la maquinària impossible d'un rellotge i tot tipus de persones i animals. El Robert ho dibuixava tot. Malgrat això, va decidir no presentar-se al concurs.
1: Per què? Si segur que guanya el Gerard.
0: Ofuscat, una vegada més, el Robert va mirar-se

0: un matí gebrat de febrer, es van donar els resultats del concurs a la sala d'actes de l'escola. Els guanyadors de cada curs pujaven a l'escenari, on el director Budnik els feia entrega d'una caixa de llapis de colors. Quan va arribar el torn de primer, el Robert es va enfonsar a la seva cadira i abans que diguessin cap nom, l'enveja ja treia el cap. Com un fullet burleta, el director Budnik es va escurar la gola.
1: A veure, deixeu-me veure la papereta. El primer premi és per...
0: El Robert va remugar per sota el nas.
2: Pel Gerard Soler, com sempre.
1: El primer premi és per la Marta Marcillac.
2: La Marta Marcillac?
0: El nom d'aquella nena va ressonar per tota la sala d'actes. Va ressonar fins i tot dins la seva petita closca. La Marta es va alçar i va pujar a l'escenari fent petits saltets d'alegria. El Gerard se la mirava, somrient, el Robert desconcertat. Els dibuixos van ser exposats a l'entrada de l'escola. El del Gerard ni tan sols havia quedat entre els finalistes, però ell no semblava gens afectat. Al contrari, anava amunt i avall xerrant amb tothom fins que...
2: Ei, Robert, on és el teu dibuix?
0: El Robert es va avergonyir abans de poder respondre. Si li ensenyava el seu dibuix, el Gerard se'n riuria segur, però el Gerard, a la seva, va continuar.
2: M'han dit que és aquell d'allà, però jo no m'ho crec. Tu dibuixes superbé, ets el que millor dibuixa de la classe i aquell dibuix sembla que l'hagi fet un nen de P3.
0: El Robert es va mirar el dibuix que estava assenyalant i va empassar saliva. Certament, aquell era el xurro que havia fet, convençut que no valia la pena esforçar-se.
2: Sí, és el meu dibuix, però en realitat no l'he fet jo. L'ha fet el meu germà petit, el Guillem, que va a P3.
0: El Gerard, còmplice, va obrir molt els ulls i es va fer un fart de riure. Es va creure el que el Robert li explicava i, a més, va trobar que era una atrapalleria la mar de divertida. I per primer cop, el Robert no va sentir aquella enveja furiosa pujant-li per les cames i va riure al costat del Gerard, que ja no li semblava tan terrible. Va sonar el timbre. Ja era hora de marxar. Els dos nens van sortir junts de l'escola.
2: Escolta, Robert, per què no vens a casa meva demà i fem uns dibuixos guais?
3: D'acord, et puc ensenyar a fer avions i tractors si vols.
0: El Gerard, emocionat, va aplaudir. Li encantaven els tractors.
3: A canvi, però tu m'has de fer un favor. El pròxim dia que toqui música, el solo d'harmònica el faré jo.
0: El Gerard va rumiar un segon i va assentir. Una mica contracor, perquè en el fons a tothom li agrada ser una estrella. A partir d'aquell dia, però, el Gerard es va haver d'acostumar a compartir protagonisme en aquelles coses en què tant brillava. El Robert va deixar enrere aquella enveja tan poc productiva i va començar a fer les coses perquè volia, perquè li agradaven, perquè valien la pena, sense tenir en compte si el Gerard les feia millor que ell, el seu amic Gerard.
4: Hola de nou, Lluís, perquè hem començat la temporada amb moltes ganes. Així doncs, comencem parlant de la paraula en desús en la nostra llengua, el català. Com us deia al principi del programa, la que porto avui és enguany. L'estiu dona per molt i, entre d'altres coses, per viatjar. I en una d'aquestes sortidetes vaig sentir un senyor que deia: «Enguany se'ns omplirà el poble de gent». Pel que sembla, aquesta paraula prové del català antic «onguany». Com sabem, l'equivalent a enguany és «aquest any».
1: Enguany no he anat a Prades, però és un poble que m'encanta. Cases vermelles, racons amb encant, carrers empedrats i plens de flors. I, com no, la seva famosa font, que durant molts anys brotava cava per la festa del cava. Enguany, de moment, no hi he anat, però potser n'hi aniré. Vinga, la propera setmana, més paraules. Ara ens anem a la nostra biblioteca.

0: Compte, que comença el nou curs escolar, parlarem d'un llibre en relació a la tornada a l'escola. Per alguns, inici de l'escola. El conte d'avui és Enzo, la pedra de l'amor. Aquest conte és perfecte per als nens i nenes que van a la llar d'infants o bé comencen escola infantil. És un conte interactiu, amb solapes, que ens explica la vivència de l'Enzo, ara que es separa de la mare i el pare per primer cop.
1: L'acompanyarem amb el seu primer dia d'escola i ens compartirà ell el seu secret, una pedra rosa de l'amor. Una pedra que li han regalat els seus pares quan l'Enzo la toca. Recorda que la seva família sempre està amb ell. Amb tendresa i sensibilitat, aquest conte ajuda als infants a gestionar les emocions del comiat, l'enyor i els primers passos cap a l'autonomia.
0: Recordeu, Enzo, la pedra de l'amor, de Marta Prada, il·lustrat per Maria Monsonet, editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anyets.

0: I fins aquí el programa d'avui. Quina manera més bonica de començar la temporada, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem après moltíssim amb les nostres històries. Amb en Gerard hem recordat les papallones de la panxa del primer dia de l'escola. Després hem sentit el bategar del cor i la valentia de la poesia amb el Gerard i l'Alba a l'institut. I per acabar, hem après a deixar de banda l'enveja per descobrir la veritable amistat entre el Robert i el seu gran amic Gerard.
0: Són tres històries plenes d'emoció per encarar aquesta tornada a l'hora del conte, amb el millor dels somriures. I, com us havíem promès, ara arriba el moment de moure el cos per acomiadar-nos com cal.
1: En Digi Butoni ens porta una divertida paròdia al ritme de la fúmiga, acompanyat per l'Àrtur i la Flora del Diluvi.
0: Perquè ens demostren que anar a l'escola mola. Us deixem amb la cançó Tornem a l'escola. I no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Us diem adeu, amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Adeu.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. Benvinguts tots a una nova edició de l'Hora del Conte. Després d'un estiu ple d'aventures, per fi tornem a estar tots junts.
1: Hola a tothom! Quina alegria tornar a obrir el nostre racó de màgia. Avui comencem la nova temporada amb les piles ben carregades, idees fresques per a la tornada a l'escola i, com sempre, històries que us faran volar la imaginació.
0: I tant que sí, Mercè, però abans d'entrar en matèria amb els contes, sé que la teva llibreta de paraules oblidades va plena. Quina joia de la nostra llengua ens has rescatat per avui?
1: I tinc una paraula preciosa i molt nostra, que a vegades la deixem una mica adormida. Avui parlarem de la paraula enguany, que és un adverbi que significa aquest any o l'any en curs que estem vivint.
0: M'encanta, m'encanta. Avui xalarem de valent, doncs. I ja tens, perquè a més de les nostres històries, farem una visita molt especial a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per encarar aquests primers dies de classe amb un somriure.
1: I tant que sí. I per tancar el programa com cal, us tenim preparada un acomiadament musical amb molt de ritme per començar el curs ballant sense parar.
0: Però no fem esperar més a la màgia. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 590 i el primer que ens surt és...
1: Oh, mira, el primer dia d'escola.
0: Una història molt especial que segur que us sonarà a molts dels que esteu escoltant. El nostre protagonista és en Gerard, un nen que avui comença una nova etapa i li toca anar a la gran escola com el seu germà gran.
1: Ai, quines pors i quins nervis. Veure un pati tan enorme, deixar enrere la llar d'infants i no conèixer ningú, fa que en Gerard se senti una mica insegur. Però amb l'ajuda de la seva família i la trobada d'una nova amiga, la Cèlia, descobrirà que fer-se gran pot ser una aventura ben divertida.
0: Pareu bé l'orella perquè comença el primer dia a l'escola.

0: Avui comença una nova etapa per en Gerard. Li toca començar l'escola, com el seu germà gran, i està espantat, a la vegada que emocionat. L'escola li sembla un lloc enorme i desconegut, i li costa entendre que no tornarà a veure les seves mestres i amics de la llar d'infants. Això el fa sentir una mica insegur. S'aixeca del llit més ràpid que de costum, es renta la cara i s'acosta a la cuina on l'espera la seva mare.
1: És el dia, Gerard. Avui comences una nova aventura.
0: En Gerard esmorza ràpidament i es prepara la motxilla. El seu pare li acaba de posar tot el que necessita a la bossa i li fa una abraçada.
2: Estic molt orgullós de tu, Gerard. Estic segur que faràs molts amics i aprendràs moltes coses noves.
3: Ho sé, papa!
0: Arriba a l'escola acompanyat de la seva mare i el seu germà gran. Està una mica nerviós. Hi ha molts nens petits que corren pel pati i riuen junts. En Gerard mira a tot arreu emocionat i amb els ulls ben oberts. Descobreix que al pati de l'escola hi ha molts jocs divertits. Observa els dibuixos de colors a les parets i veu com les mestres el saluden somrient. El seu germà gran se'l mira i li diu:
4: Gerard, t'ho passaràs molt bé. Jo també estava espantat quan vaig començar. I ara tinc molts amics.
0: En Gerard agafa la mà del seu germà i entren junts a l'escola. Un cop a l'aula, nota com el seu cor batega més fort que de costum mentre seu a la cadira. Es mira a la nena que té al costat i li diu:
3: Hola, sóc en Gerard.
5: Hola, Gerard. Jo sóc la Cèlia. Vols ser el meu amic?
0: A poc, en Gerard comença a adaptar-se a la nova escola. S'adona que tots els seus companys tenen les mateixes sensacions que ell. Juga amb altres nens al pati i aprèn moltes coses noves a l'aula. L'escola és un lloc emocionant i ple de sorpreses. A més, li agrada molt escoltar les històries que li expliquen les mestres i que li expliquen els seus amics. En acabar el dia, els pares l'esperen a ell i al seu germà a la sortida de l'escola. La mare li fa un petó i li pregunta com ha anat.
3: L'escola és molt divertida. Estic molt content d'estar aquí.
0: El primer dia ha estat un èxit. El Gerard ha descobert que fer-se gran és emocionant. Cada dia que passa, aprèn coses noves i fa nous amics. I tot i que, a vegades, troba a faltar la seva llar d'infants, sap que a l'escola cada dia comença una nova aventura.

0: Passem al segon conte de la tarda. És una història d'aquelles que us tocaran la fibra i es titula El poema del seient del fons.
1: Aquest cop fem un viatge fins als passadissos de l'institut. Els nostres protagonistes tenen 13 anys, es diuen Gerard i Alba, i es coneixen de tota la vida, des de P3. Però a mesura que es fan grans, les coses canvien, i els sentiments també.
0: En Gerard porta mesos seguint aquell papalloneig a l'estómac cada vegada que l'Alba se li acosta, però mai s'ha atrevit a dir-li res. Fins que un dijous, a la classe de llengua, la professora proposa un repte: escriure un poema sincer i llegir-lo en veu alta davant de tota la classe.
1: Serà capaç en Gerard de vèncer la vergonya, posar-se dret davant de tothom i confessar el que sent? Agafeu els mocadors o prepareu-vos per somriure, perquè arriba una història plena de valentia, poques rimes i molt de cor. El poema del fons de la classe.

0: En Gerard i l'Alba havien compartit classe des que anaven a P3. Havien crescut junts, gairebé sense adonar-se'n. Però ara, amb 13 anys, moltes coses havien canviat. Les veus eren més greus, les motxilles més pesades i els passadissos de l'institut semblaven molt més llargs. Però per en Gerard hi havia alguna cosa més. Una distracció constant. La manera com l'Alba reia quan algú deia una bajanada o com es mossegava el llavi quan es concentrava. Feia mesos que sentia un formigatge a l'estómac cada cop que ella s'acostava a demanar-li un bolígraf. Però mai s'havia atrevit a dir res. Fins aquell dijous.
1: A veure, nois, silenci, sisplau. Va, asseguts. Avui no farem gramàtica. Avui deixarem parlar al cor. Teniu mitja hora per escriure un poema sobre un sentiment sincer. I després, el llegirem davant de tothom.
0: Mentre la resta de la classe es queixava o començava a buscar rimes fàcils com cel i mel, en Gerard va sentir que el seu cor era un tambor de guerra. Va mirar-se de reull l'Alba, que ja escrivia amb entusiasme. Va agafar el bolígraf.
2: Ai, és el moment. O ara o mai.
0: Va escriure i reescriure el poema 3 vegades. La primera versió era massa tímida, la segona massa cursi. Finalment, es va deixar de regles mètriques i va decidir abocar-s'hi exactament el que sentia cada matí quan la buscava amb la mirada.
1: Gerard, és el teu torn. Quan vulguis.

0: hi ha una distància que no es mesura en metres, sinó en el silenci que guardo entre el teu seient i el meu. 13 hiverns han passat per la meva vida, però només aquest últim m'ha cremat el pit amb la teva alegria. No t'estimo com s'estimen els personatges dels llibres. T'estimo com qui sap que el dilluns és el millor dia de la setmana, només perquè et tornaré a veure a la fila de l'escola. Alba, aquests versos tenen el teu nom escrit a cada espai en blanc.
1: La classe estava en xoc. Ningú es movia. En Gerard, amb les mans suades, va aixecar la vista del full i va clavar els ulls directament en ella.
0: Aquest poema no és per la classe, Alba. És per tu, perquè t'estimo des de que et vaig conèixer.
1: L'Alba s'havia quedat de pedra, amb les galtes d'un color vermell intens que fins i tot rivalitzava amb la seva jaqueta. Per un segon, en Gerard va témer haver-se passat de la ratlla, però llavors l'Alba va somriure. Un somriure dels que arribaven als ulls. Es va aixecar lentament i va caminar cap a ell. Davant de tota la classe, li va agafar la mà.
2: T'ha quedat millor que el meu. Gerard, saps? El meu també parlava sobre tu.
1: Quan va sonar el timbre del pati, en Gerard va guardar les coses a correcuita. Tenia por que, un cop passada l'eufòria, l'Alba s'hagués penedit. Però en sortia el passadís, prop de les taquilles, ella l'estava esperant.
2: Gerard, has estat molt valent. Ningú m'havia dit mai coses així, i menys davant de la senyoreta Garcia i de tota la classe.
0: Oh, ho deia de debò, Alba. Si no ho deia avui, crec que hauria explotat.
2: Saps? Jo guardo tots els teus missatges de WhatsApp. Fins i tot els que només diuen «Has fet els deures de mateix?» Els guardo perquè són teus.
1: Es van mirar durant el que va semblar una eternitat enmig del soroll de l'institut, els crits i les portes tancant-se. Finalment, l'Alba li va agafar la mà de nou, entrellaçant els dits amb total naturalitat.
2: Anem al pati. Però t'aviso, ara m'hauràs d'ajudar a escriure el meu poema, perquè després d'això el llistó està molt alt.
0: Vinga, fet, anem!
1: Aquell dijous a la classe de llengua no només havien après què era una metàfora. Havien descobert que, de vegades, la poesia és l'única manera de fer realitat els somnis de dos nois de 13 anys.

0: I per tancar el programa d'avui, anem amb el tercer i darrer conte. Una història ben divertida sobre l'amistat i les pors que a vegades ens fem nosaltres mateixos. Es titula El millor de la classe.
1: Ens trasladem a la classe de primer A, coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. Allà hi trobem en Robert i en Gerard. En Gerard és un nen a qui tot li surt bé. Toca l'harmònica de meravella. Li encanten els llibres. I és un crac als esports. I en Robert, doncs en Robert no el pot ni veure.
0: En realitat, no és ràbia el que sent en Robert, sinó una enveja ben grossa que no el deixa ser ell mateix ni gaudir de les coses que se li donen bé, com dibuixar, per exemple. Però un gran concurs de dibuix a l'escola i una petita mentida piadosa ho canviaran tot.
1: Descobriu com en Robert i en Gerard passen de ser rivals a fer un equip inseparable. Som-hi, el millor de la classe, de la nostra estimada Anna Espinac.

0: El Robert i el Gerard van junts a classe, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. El Robert i el Gerard podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que el Robert no suporta el Gerard. No el pot ni veure. Sabeu per què? Perquè els dilluns el Gerard arriba a classe amb unes redaccions de cap de setmana insuperables. I els dimarts, a música, fa un solo d'harmònica que arrenca fins i tot els aplaudiments de les mans artrítiques de la senyoreta Pensàcula. Els dimecres és qui millor xuta, colpeja i encistella la pilota. Els dijous, a l'hora de la biblioteca, han hagut de comprar llibres nous perquè ell ja s'havia llegit tots els de les prestatgeries. I els divendres, el Gerard fa el que vol i sigui el que sigui, sempre li surt bé. Per tot això i més raons que no venen al cas, és pel que el Robert no suporta el Gerard, perquè al costat seu es creu només una ombra. És el segon, el tercer, el desè de la llista de fer bé les coses, l'etern aspirant a tot.
1: Ai, quina ràbia em fa aquest paio.
0: Es deia el Robert cada vegada que el Gerard apareixia, però el cert és que no era ràbia el que sentia, era enveja, un sentiment que li naixia a la planta dels peus i li pujava fins a cremar-li les galtes. Per culpa de l'enveja, el Robert havia deixat de ser ell mateix per convertir-se en algú altre, algú malhumorat i que no feia res del que en realitat volia fer. Per culpa de l'enveja, els dilluns, el Robert llançava la redacció de cap de setmana a la paperera abans que ningú l'arribés a llegir. Els dimarts, a música, triava el triangle en lloc de l'harmònica, per por de fer el ridícul. Els dimecres es limitava a ser un simple observador de partits i curses perquè deia que tenia mal de panxa. Els dijous no es podia concentrar en la lectura perquè estava massa pendent de com passava les pàgines al seu veí. I els divendres? Els divendres el Robert estava tan cansat de tenir enveja tota la setmana que no li quedaven ànims per fer res prou divertit ni de profit. L'enveja, com un monstre gegant, anava embolcallant el Robert i no deixava passar ni l'aire ni la llum del sol, fins que va arribar aquell dia, aquell gir inesperat que ho va canviar tot a la classe dels satèl·lits naturals, el concurs de dibuix del segon trimestre.
1: On és el teu dibuix?
0: El Robert dibuixava molt bé. De fet, li agradava tant que, tot i tenir només 6 anys, havia decidit que de gran seria dibuixant professional. Cases, cotxes, la maquinària impossible d'un rellotge i tot tipus de persones i animals. El Robert ho dibuixava tot. Malgrat això, va decidir no presentar-se al concurs.
1: Per què? Si segur que guanya el Gerard.
0: Ofuscat, una vegada més, el Robert va mirar-se el full i l'enveja no el va deixar dibuixar res. En veure el seu paper en blanc, la senyoreta Pensacola el va esperonar una mica, però en Robert...
1: Senyoreta, a mi no em compti, jo no hi participaré.
2: Al concurs us hi presenteu tots, petit. Fes el que et plagui, però que tingui forma de dibuix.
0: Li va respondre la mestra amb un somriure als llavis. Llavors el Robert va agafar el llapis i va fer 4 gargots, de qualsevol manera sense mirar-s'hi gens. En veure aquell nyap, la senyoreta Pensàcula va arrufar el nas, però no va dir res. Un matí gebrat de febrer, es van donar els resultats del concurs a la sala d'actes de l'escola. Els guanyadors de cada curs pujaven a l'escenari, on el director Budnik els feia entrega d'una caixa de llapis de colors. Quan va arribar el torn de primer, el Robert es va enfonsar a la seva cadira i abans que diguessin cap nom, l'enveja ja treia el cap, com un fullet burleta. El director Budnik es va escurar la gola.
3: A veure, deixeu-me veure la papereta... El primer premi és per...
0: El Robert va remugar per sota el nas.
1: Pel Gerard Soler, com sempre.
3: El primer premi és per la Marta Marcillac.
1: La Marta Marcillac?
0: El nom d'aquella nena va ressonar per tota la sala d'actes. Va ressonar fins i tot dins la seva petita closca. La Marta es va alçar i va pujar a l'escenari fent petits saltets d'alegria. El Gerard se la mirava, somrient, el Robert desconcertat. Els dibuixos van ser exposats a l'entrada de l'escola. El del Gerard ni tan sols havia quedat entre els finalistes, però ell no semblava gens afectat. Al contrari, anava amunt i avall xerrant amb tothom fins que...
1: Ei, Robert, on és el teu dibuix?
0: El Robert es va avergonyir abans de poder respondre. Si li ensenyava el seu dibuix, el Gerard se'n riuria segur, però el Gerard, a la seva, va continuar.
1: M'han dit que és aquell d'allà, però jo no m'ho crec. Tu dibuixes superbé, ets el que millor dibuixa de la classe i aquell dibuix sembla que l'hagi fet un nen de P3.
0: El Robert es va mirar el dibuix que estava assenyalant i va empassar saliva. Certament, aquell era el xurro que havia fet, convençut que no valia la pena esforçar-se.
1: Sí, és el meu dibuix, però en realitat no l'he fet jo. L'ha fet el meu germà petit, el Guillem, que va a P3.
0: El Gerard, còmplice, va obrir molt els ulls i es va fer un fart de riure. Es va creure el que el Robert li explicava i, a més, va trobar que era una trapelleria a la mar de divertida. I per primer cop, el Robert no va sentir aquella enveja furiosa pujant-li per les cames i va riure al costat del Gerard, que ja no li semblava tan terrible. Va sonar el timbre. Ja era hora de marxar. Els dos nens van sortir junts de l'escola.
1: Escolta, Robert, per què no vens a casa meva demà i fem uns dibuixos guais?
4: D'acord, et puc ensenyar a fer avions i tractors si vols.
0: El Gerard, emocionat, va aplaudir. Li encantaven els tractors.
4: A canvi, però tu m'has de fer un favor. El pròxim dia que toqui música, el solo d'harmònica el faré jo.
0: El Gerard va rumiar un segon i va assentir. Una mica contracor, perquè en el fons a tothom li agrada ser una estrella. A partir d'aquell dia, però, el Gerard es va haver d'acostumar a compartir protagonisme en aquelles coses en què tan brillava. El Robert va deixar enrere aquella enveja tan poc productiva i va començar a fer les coses perquè volia, perquè li agradaven, perquè valien la pena, sense tenir en compte si el Gerard les feia millor que ell, el seu amic Gerard.
2: Hola de nou, Lluís, perquè hem començat la temporada amb moltes ganes. Així doncs, comencem parlant de la paraula en desús en la nostra llengua, el català. Com us deia al principi del programa, la que porto avui és enguany. L'estiu dona per molt i, entre d'altres coses, per viatjar. I en una d'aquestes sortidetes vaig sentir un senyor que deia: «Enguany se'ns omplirà el poble de gent». Pel que sembla, aquesta paraula prové del català antic «onguany». Com sabem, l'equivalent a enguany és «aquest any».
3: Enguany no he anat a Prades, però és un poble que m'encanta. Cases vermelles, racons amb encant, carrers empedrats i plens de flors. I, com no, la seva famosa font, que durant molts anys brotava cava per la festa del cava. Enguany, de moment, no hi he anat, però potser n'hi aniré. Vinga, la propera setmana, més paraules. Ara ens anem a la nostra biblioteca.

0: Mira, durant l'estiu hem omplert la nostra biblioteca amb molts més contes, llegendes i llibres d'aventura. Tenint en compte que comença el nou curs escolar, parlarem d'un llibre en relació a la tornada a l'escola. Per alguns, inici de l'escola. El conte d'avui és Enzo, la pedra de l'amor. Aquest conte és perfecte per als nens i nenes que van a la llar d'infants o bé comencen escola infantil. És un conte interactiu, amb solapes, que ens explica la vivència de l'Enzo, ara que es separa de la mare i el pare per primer cop.
1: L'acompanyarem amb el seu primer dia d'escola i ens compartirà ell el seu secret, una pedra rosa de l'amor. Una pedra que li han regalat els seus pares. Quan l'Enzo la toca, recorda que la seva família sempre està amb ell. Amb tendresa i sensibilitat, aquest conte ajuda als infants a gestionar les emocions del comiat, l'enyor i els primers passos cap a l'autonomia.
0: Recordeu, Enzo, la pedra de l'amor, de Marta Prada, il·lustrat per Maria Monsonet, editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anyets.

0: I fins aquí el programa d'avui. Quina manera més bonica de començar la temporada, oi, Lluís?
1: Sí, tant que sí, Mercè. Avui hem après moltíssim amb les nostres històries. Amb en Gerard hem recordat les papallones de la panxa del primer dia de l'escola. Després hem sentit el bategar del cor i la valentia de la poesia amb el Gerard i l'Alba a l'institut. I per acabar, hem après a deixar de banda l'enveja per descobrir la veritable amistat entre el Robert i el seu gran amic Gerard.
0: Són tres històries plenes d'emoció per encarar aquesta tornada a l'hora del conte, amb el millor dels somriures. I, com us havíem promès, ara arriba el moment de moure el cos per acomiadar-nos com cal.
1: En Digi Butoni ens porta una divertida paròdia al ritme de la fúmiga, acompanyat per l'Àrtur i la Flora del Diluvi.
0: Perquè ens demostren que anar a l'escola mola. Us deixem amb la cançó Tornem a l'escola. I no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Us diem adeu, amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Adeu.

0: pixi!
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudem.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Vall-llobregat, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Fa gairebé un any, Collfabà iniciava una nova etapa amb una reactivació de l'Associació de Veïns i la constitució d'una nova junta directiva. Des d'aleshores, el barri ha viscut mesos intensos marcats per la voluntat d'organitzar-se, recuperar múscul veïnal i posar al centre problemes tan quotidians com urgents. Per això, al Faves Comptades, conversarem amb la presidenta de l'associació i amb el vocal de comunicació per prendre el pols a aquesta nova etapa, sabent quin estat de salut es troba l'entitat i repassar una per una les reivindicacions del barri. Maite Lorenzo, presidenta de l'Associació de Veïns de Collfabà, i Toni Almeda, vocal de comunicació de l'entitat. Molt bon dia, benvinguts al Faves Comptades.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, quan presentàvem el tema, fa gairebé un any l'associació va convocar una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat, constituir una nova junta directiva. Com han estat aquestes primeres passes d'aquesta nova organització, que ara al febrer ja farà un any que està en marxa?
1: Bé. Tal com has dit, al febrer de l'any passat vam fer aquesta assemblea extraordinària i es va constituir una junta actual, la que hi ha en aquests moments, que està constituïda per 5 vocalies. Uh-huh. Aquí tenim el vocal de comunicació, a la presidenta, que sóc jo, a un secretari i un tresorer. Llavors, ens reunim un cop al mes, ens reunim i treballem aquelles coses que nosaltres creiem que són necessaris de solventar i solucionar el nostre barri. Hem elaborat un document que ja hem presentat a l'equip de l'alcaldia perquè vegin quins són els nostres reptes. I sobre aquests reptes són els que treballem.
0: Uh-huh. En quin estat de salut, diguéssim, està l'associació? Ara al febrer un any, d'aquesta nova reembranzida. No sé quants socis teniu, i si feu una crida també a la gent del barri que es vulgui implicar uh-huh. en la millora del barri de Collfabà a unir-se a l'entitat.
1: Bé, està claríssim que una associació de veïns, quants més socis tingui, més força tindrà. Hem arrencat bé. Jo penso que del moment que van començar de pràcticament de zero fins on estem ara, estem força bé. Força bé. El que passa que és el que dius tu, quants més socis siguem, més força tindrem davant de l'Ajuntament per poder fer les nostres reivindicacions.
2: La meva valoració no és només quantitativa, també és qualitativa. Les persones que estan treballant pel bé del millor estat de conservació del barri, per totes les qüestions que afecten el nostre barri, són persones que tenen una gran dedicació i, a més, una molt bona preparació. De tal manera que les nostres reivindicacions tenim ara la sensació que han estat escoltades, acceptades i que corresponen amb la visió que també té l'equip de govern de l'Ajuntament actual. Per tant, que siguin sensibles a aquestes primeres manifestacions i reivindicacions nostres, ho valorem molt positivament. Com més persones puguin participar amb aportacions des de diferents perspectives i de diferents òptiques, enriquiran molt l'associació. Nosaltres creiem, estem convençuts, que l'estil de vida ha patit un fort deteriorament. La qualitat de vida dintre del barri correspon a paràmetres que no estan a l'alçada de l'inici i, per tant, volem reivindicar que les persones que formem part del barri tenim aquestes exigències. Però no només fem les protestes, també hem proposat solucions i, per tant, en els reptes els afegim unes propostes que volem que siguin escoltades.
0: En aquell moment, l'antic president Antonio Lucas deia que la il·luminació als carrers, la renovació dels parcs infantils, l'habilitació de la passera del pont de Can Bernet, que en podem parlar, si voleu, perquè encara no està solucionat, eren algunes de les principals reivindicacions. Mm. En quin punt estan, i no sé si segueixen sent aquests eixos on hem sumat de nous, li deia la Maite quan la convidava, no? Últimament hem publicat moltes notícies de canvis que afectaran a Collfabà, per això creiem que era el moment també de convidar-vos a vosaltres per saber quina era la vostra opinió, no? Quina seria la radiografia que vosaltres feu del barri i els principals reptes?
2: Mireu, de les persones que tenim el seu correu electrònic i, per tant, hem pogut consultar, perquè no fos una presentació parcial per part de la sensibilitat només de la Junta, vam fer una enquesta en què demanaven que ponderessin quins dels 10 punts reptes que nosaltres hem identificat li donaven més importància. I ara, per ordre ja de quins han estat els ítems que han sigut més valorats, la primera preocupació és la conservació de totes les zones verdes i jardins de Collfabà. Això també correspon a una època en què tot el rec s'ha fet malbé i que, francament, l'estètica del barri, quan veus el verd de dintre de les comunitats de propietaris, hi ha un manteniment perfecte, i quan surts al carrer veus que aquell verd ha desaparegut i s'ha transformat amb una sensació que no és la mateixa. La millora de la il·luminació del barri també és una altra de les qüestions que més preocupen. La millora de l'estat de les voreres i l'asfaltat dels carrers de Collfabà és un altre punt preocupant. Ja en ordre de creixent de valoració, la pacificació del trànsit al passeig de Francesc Macià és una de les reivindicacions que també a l'Assemblea va sortir amb més empenta. La restauració i el manteniment dels parcs infantils del barri. Tenim menys nens i això és una mica preocupant, però el que no és sostenible és que aquests parcs, per falta de manteniment o per falta de l'arbrat que pugui fer que sigui més agradable l'estada allà, estiguin amb poca assistència per una sensació de vegades d'inseguretat i altres vegades d'incomoditat per qüestions o meteorològiques o pròpies del temps. També hi ha una altra qüestió que teníem com a reivindicació, que és l'aprofitament del pàrquing de l'estació de la Renfe com un pàrquing dissuasori, perquè un dels problemes greus és la falta d'aparcament.
0: Agreujat
2: per la qüestió de les caravanes que es fan eternes o que no es mouen i que es col·loquen en llocs que generen inseguretat. La reubicació dels jutjats. Nosaltres, la sensibilitat del barri és que hi ha molts projectes que abans potser perquè no tenien interlocutor, però que l'Ajuntament ens notifica o ens fa saber notícies a través d'un cartell que apareix en un lloc concret o d'una aparició de l'alcalde en un mitjà de comunicació local de projectes que entenem que hauria anat molt bé tenir un estudi previ d'impacte, que hauria anat molt bé copsar quina és la sensibilitat del barri respecte a aquestes qüestions. Aquestes preses de decisions unilaterals les hem demanat que es puguin solventar demanant un espai de comunicació directa amb l'equip de govern. I jo crec que en aquests moments haver aconseguit això ja és un gran repte superat per part de la qüestió comunicativa de la Junta de l'Associació de Veïns, de moment, i a la llarga, perquè altres situacions que generaran, com ara l'anunci que han fet de pacificar els quatre cantons, tot l'impacte d'aquest trànsit passarà gairebé de manera obligada pel nostre barri. I nosaltres amb això ens hi posem.
0: Per tant, entenc que el Consell de Barri a vegades no funciona prou bé com per fer aquestes bilaterals amb
2: les associacions. Clar, és diferent. Un Consell de Barri és un agrupament de diferents associacions de veïns de diferents barris i, per tant, la capacitat d'intervenir o el temps per poder dedicar és inferior, i, en canvi, l'haver obtingut un espai de comunicació directa, jo crec que serà un benefici per tots.
0: S'han fixat, Toni, algunes aquestes reunions que dieu bilaterals amb el govern, si seran mensuals, cada dos mesos, o de moment és...
2: De moment tenim una primera presa de contacte ja directament, hem fet la presentació, però ara ja tenim programada en un mes, ens han donat l'oportunitat de començar a donar més explicacions. Ens preocupa molt que els projectes que afecten el passeig de Francesc Macià, aquesta informació només parcial de suprimirem un carril d'aparcament, doncs clar, suscita controvèrsia i dubtes i quin serà l'impacte sobre el veïnat. Però és que voldríem tenir molts més detalls, perquè igual o més important pot ser també que suprimeixin una rotonda que ara en aquests moments està tenint una funcionalitat i que si la substitueixen per un semàfor seria una qüestió que afectaria greument el trànsit dintre del passeig. Nosaltres volem convertir el passeig en això, en un passeig, en una zona habitable, en una zona que sigui agradable i que els caps de setmana, igual que en altres ciutats que no ho pensaven, en un lloc tan estratègic i de tant de pas pugui ser un espai compartit i que les famílies puguin ocupar i que puguem convocar ni que sigui una festa popular o algun acte de convocatòria més massiva, que en aquests moments és inviable perquè se li està donant molta més importància als vehicles que no als ciutadans.
0: La vostra petició seria, per tant, vianantitzar tot el que és el passeig de Francesc Macià o estudiar...
2: S'han de trobar fórmules. fórmules que puguin ser, no sé, de vegades ho hem comentat dintre de la Junta, s'hauria de fer també una consulta a la resta de veïnat, perquè la nostra sensibilitat no és l'única. I volem ser portaveus, però no directius en cap cas.
1: El que passa és que, Francesc Macià, de passeig, no té res ja, només li queda el nom, perquè s'ha convertit en una de les entrades principals i sortides al poble. És una de les principals entrades i sortides, és la via més transitada que hi ha. Llavors, clar, això, dius tu, tant de bo fos una zona de vianants, tant de bo. Entenem que això és molt difícil, ho entenem. Ara, reduir el trànsit sí que es pot aconseguir. O sigui, s'ha de treballar per això. Perquè, clar, tots entenem i és que Sant Cugat ha duplicat la població en 25 anys i el trànsit s'ha incrementat. L'estructura viària és la mateixa. O sigui, Sant Cugat és el mateix, però s'ha duplicat tot. La gent que va treballar, la gent que va estudiar, la gent que ve a comprar. Llavors, clar, el nostre passeig s'ha convertit en una via transitada contínuament, en una contaminació ambiental i acústica considerable.
0: Segurament no tindrem temps, perquè ens queden 10 minuts per desgranar moltes dels temes que us preocupen a l'associació, perquè jo crec que són forces els que últimament els mitjans de comunicació hem anat posant sobre la taula. Per tant, és el clam o bé del govern o bé dels veïns i veïnes del barri. Però ara que parlàvem de Francesc Macià, teníem aquesta notícia que apuntava el Toni, que va fer l'alcalde a través d'un missatge a Instagram. Per tant, nosaltres tampoc li vam poder fer preguntes, perquè també teníem, com els veïns i les veïnes, doncs dubtes per poder fer aquesta informació més completa, aquests dubtes que podien sorgir, que és eliminar una filera d'aparcament lateral a banda i banda del passeig de Francesc Macià. Crec que, per tant, no haureu pogut parlar encara amb l'alcalde dels detalls. Per tant, no us els puc preguntar si en teniu més que la resta. Us preocupa que afecti tant la mobilitat com l'aparcament al barri?
1: El que han de tenir en compte, qui faci aquest plantejament, és que si només s'eliminen una filera d'aparcament d'una banda i de l'altra banda del passeig, què passa amb els carrers transversals i els carrers perpendiculars al passeig? Perquè, clar, el senyor Vallès parla només del passeig, no diu els carrers. I Collfabà és molt gran, té molts carrers. No aparcaran al passeig, però poden aparcar perfectament en totes les demés carrers. Llavors, la congestió de trànsit seguirà existint. Això també s'ha de tenir en compte.
0: Haurem d'esperar, doncs, o que nosaltres ens puguem trobar, que es faci una roda de premsa per explicar-ho, o que vosaltres tingueu aquesta trobada amb l'alcalde per resoldre aquestes incògnites, no?, que com a mínim ara per ara hi ha sobre la taula.
2: S'entén que ha de ser un plantejament integral. S'entén que s'ha de calcular quin impacte pot tenir el que nosaltres no veiem clar de la ubicació dels jutjats aquí de Sant Cugat, just en el nostre barri. Hem de veure, no sé, quantificar quants vehicles això suposa diàriament de funcionaris que treballen en aquestes instal·lacions, de com això afectaria els carrers que justament estan allà a la vora, que en aquell moment, en aquell lloc exactament hi ha en aquest moment una via de pas entre les guarderies i les escoles infantils d'un barri i de l'altre, de Sant Domènec i de Collfabà. Jo crec que aquesta visió integral és la que ens agradaria poder tenir una, de moment, constància de quins són els detalls i, segon, assegurar-nos que hi hagi, doncs, això, xifres, dades, calendari, pressupost... Clar, els grans projectes estan molt bé per fer difusió, però al final l'obra de govern d'un govern municipal es mesura per les obres que han deixat fetes, no pels anuncis.
0: Per tant, entenc que la construcció d'aquests futurs nous jutjats al costat del terreny que hi ha reservat amb aquest cartell que explicava al costat de la comissaria dels Mossos és una de les grans preocupacions que teniu com a associació de veïns, l'impacte que això podria tenir tant en la mobilitat com en l'aparcament, perquè, evidentment, no ho apuntaves tu ara, Toni, això suposarà doncs increment de persones que van al barri tant a treballar com a fer ús d'aquests jutjats. En qüestió de mobilitat, també s'ha anunciat en diverses ocasions. De fet, el govern anterior amb l'alcaldessa Incle ja va parlar de l'aplicació de l'àrea verda d'aparcament a Collfabà. Deia que es faria de la mà amb els veïns del barri. D'això ja fa més de 3 anys. Jo entrevistava el primer dia d'aquest programa d'aquesta temporada la senyora Paraire. Li preguntava i em deia que seria a principis de 2026. Portem un mes. De moment no ha sigut i l'alcalde en aquest vídeo d'Instagram deia que seria 2026 o 2027. Què en sabeu vosaltres d'aquesta aplicació de l'àrea verda d'aparcament i quins reptes o dubtes o opinions en teniu al respecte?
2: Jo crec que una prèvia és que aclarir que l'associació de veïns, o la Junta de l'Associació de Veïns, no ha demanat una zona verda o una zona blava.
0: Per tant, no entenem que no és una petició...
2: No és una iniciativa nostra. Entenem que és extensió d'un projecte més integral de ciutat que poden tenir, però fer l'equivalència de reivindicacions de l'associació de veïns i zona blava verda és erroni. Nosaltres el que sí que proposem que sigui un tractament integral i que sigui vies de solució que facilitin tot. Un sistema de mobilitat dintre del barri que estigui enfocat a les persones, no en els vehicles. Clar, només posar una solució que és allò per recaptar diners i per limitar l'accés de depèn de quins usuaris, de manera horària, pot tenir beneficis. Sobretot perquè el veïnat pugui pagar una quota i que no tingui necessitat de moure el cotxe com les altres persones. Però potser no és l'única solució. Potser també hem d'integrar dintre d'aquest sistema d'atenció a les persones altres mitjans que assegurin, per exemple, que no hi hagi col·lapses en el passeig Francesc Macià i que impossibilitin el pas de vehicles d'atenció urgent. Aquest tipus de coses entenem que no queden solucionades per la solució màgica de la zona blava i verda, que pot afavorir o, en alguns casos, pot significar una enrere. Hi ha altres situacions que trobem que l'Ajuntament ja ha tingut facilitat de rebre propostes. Tenim una molt bona comunicació i hem fet ja reunions amb els usuaris de les instal·lacions de zona esportiva municipal de Jaume Tubau. L'equip de futbol, per l'increment que ha tingut d'usuaris, vol marxar d'aquest espai que tenen.
0: De fet, l'alcalde va anunciar que el Sancú, que està instal·lat al Jaume Tubau amb el Patí Hockey Club, marxarà quan hi hagi el barri de Can Ameller. No sé com heu rebut aquest anunci, tenint en compte que per ara, per dir-ho d'alguna manera, és un xic verd, perquè és un barri que no està ni projectat, ni reservat, ni els tràmits urbanístics que permetin desenvolupar aquest barri.
2: Clar, per nosaltres no és una solució que al llarg termini tingui una destinació. Nosaltres el que mantenim és que hi ha veïnat que aquest increment... No diem que no hi hagi una molt bona feina per part del club de futbol i que tant de bo tots els joves tinguessin possibilitat de fer esport federat i que això és un bé per la comunitat. El que diem és que el perjudici que fan

0: sobretot.
1: Però el volum de persones que hi participen en les activitats fa que, clar, els pares hi portem els nostres fills i alguns venen en cotxe i alguns venen d'altres zones de la ciutat. Però és que ara hi ha un equip que està en categoria, no sé, estatal, i aquí aparquen els cotxes, els autocars grans que venen de Saragossa i que venen d'altres ciutats. Doncs, escolta'm, aquesta nova versió de club... multiplica els problemes en comptes de reduir-los.
2: El que passa és que Sant Cugat, el Club Sant Cugat, quan va començar a estar aquí a Collfabà, no arribaven als 20 equips. En aquests moments superen els 53 equips. Llavors, clar, que arriba el cap de setmana, des de les 8 del matí de dissabte fins les 10 de la nit del diumenge, n'hi ha partits continuats. Continuats. Llavors, clar, el veïnat que està al voltant del camp de futbol... Tothom volem que els nostres fills facin esport, només faltaria, però el veïnat que està tocant el camp de futbol està constantment sentint els crits, el soroll, els bombos, les trompetes. Clar, això és molt cansino, molt cansino. I això és el que demanen, sisplau, una mica de mesura en el sentit de que ens entén que la gent ve a animar el seu equip, però sense fer aquest... soroll tan estruendo que se fa els caps de setmana.
0: Us haurem de convidar un altre dia perquè se'ns ha acabat el temps i no hem pogut repassar altres punts com és les activitats nocturnes a Can Bernet i d'altre al pont també. I d'altres qüestions. Ens queden 20 segonets. No sé si voleu apuntar a fer alguna demanda o alguna reivindicació sí,
1: és
0: per aprofitar.
1: És la crida que el veïnat participi de l'associació. Ara, quan feu vosaltres la notícia, apareixerà la via de comunicació per correu electrònic. Tenim una fitxa preparada perquè tothom... Associar-se és gratuït, no tenim cap quota de participació, i la nostra és una entitat sense dependències ni polítiques ni econòmiques. Ni tenim subvenció de ningú, ni estem empesos per cap interès partidista. Per tant, tothom és convidat i tothom seria molt d'agrair que pogués dedicar una mica del seu temps pel bé de tots.
0: Doncs aquesta crida feta per part del Toni Almeda, el vocal de comunicació de l'entitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Toni Maite.
2: A tu.
1: A vosaltres per convidar.
3: Ràdio Sant Cugat.
0: Amb una nova diada de Sant Jordi a tocar, l'espai que fem en col·laboració amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, el dedicarem a la literatura que parla de cuinar, menjar i gaudir. Nacho, molt bon dia.
4: Bon dia, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt bé, doncs esperant la diada de Sant Jordi per a veure què trobem de novetat. I avui parlem precisament de llibres que tenen a veure amb el món de la gastronomia, de la cuina, del menjar. Jo m'imagino que tu aquell dia algun llibre d'aquesta temàtica cau, no?
4: Home, algun sí, algun... Et diria que el estrany és que no caigui algun que no sigui d'aquesta temàtica, però intento que sigui també, per obrir una mica el ventall.
0: Molt bé. Doncs avui ens proposes alguns llibres que parlen precisament sí. De tot això, no?
4: Sí, una mica bueno, el que comentàvem, no? Que us volia proposar, ja que tenim Sant Jordi la setmana que ve, aquí a tocar, pues, bueno, recomanacions des del meu punt de vista, i he volgut fer una selecció una mica, bueno, que hi hagi una mica de tot, que no siguin exclusivament llibres de receptes, sinó també una mica temàtiques, no? O sigui, que sí, puguin ser receptes, però vinculades a alguna temàtica. Sí.
0: Mm-hmm. Per on comencem?
4: Doncs mira, jo diria que avui no és un tema de venir a parlar de restaurant ni de cap producte en concret, no? Sinó de parlar de llibres, no? el que et dèiem. I perquè per mi pues, també la cuina i es cuina llegint moltes vegades, no? I cada vegada més. Llavors, per mi, llegir gastronomia no és únicament, com us deia, buscar receptes, sinó que és entendre d'on venen les coses, què hi ha al darrere, no? I sobretot com volem viure al voltant del menjar.
0: Uh-huh.
4: Per a mi, que jo sóc i ho dic sense cap mena de pudor, doncs un malalt de les barbacoes i del foc, però de veritat, no? Uh-huh. dels que no podem veure sense tindre quasi una barbacoa cada cap de setmana, una calçotada o de més, doncs, el primer

0: més, és un llibre per mi molt interessant de l'editorial Faidon, que té autèntiques joies dintre del disseny i la maquetació dels seus llibres, i es diu Barbacoa, no? Asados y parrillas de todo el mundo. Perdó, està escrit pel Hugh Magnum. Magnum és cofundador de Mighty Queen's Barbecue a Nova York i, bueno, és també un malalt del foc, com puc ser jo. Però no des del punt de vista del postureo, no? Que també pues, ara sembla que aquest món de les barbacoes està com molt instagramable, no? Molt present a les xarxes i demés, sinó que també des del respecte a la cultura. Al final, el foc és la forma més primària que hem tingut sempre
1: per cuinar,
0: no? Mm-hmm. A la nostra... totes les cultures, no?
1: Exacte.
0: Bueno, per mi no és únicament un llibre que, a part de tot, i així té pràcticament aproximadament unes 270 receptes, no? De més de 80 països, sinó que és una mirada global a com cuinar amb el foc, amb un llenguatge molt, molt universal, perquè per mi la barbacoa no és només cuinar, sinó que és trobar-se, no? és el moment, no? És esperar, és compartir, i, bueno, i per mi això al voltant de qualsevol esdeveniment pues, és quasi pràcticament una revolució, no? És el trobar el moment.
1: I escolta'm una cosa, quan parlem de barbacoes ho associem absolutament a la carn. Jo no sé si hi ha receptes que no siguin amb aquesta matèria primera.
0: Sí. Lo interessant també de, com tu bé dius, no? que al final sempre estem parlant, bueno, aquí la nostra terra i ara durant aquests mesos anteriors pues, potser ho podíem vincular també al món dels calçots i tal. Però sí, lo interessant d'aquest llibre és que realment ens ofereix receptes que no són exclusivament de carn, sinó que també estan vinculades amb el peix i sobretot verdures, lògicament, no? I postres, perquè hi ha molts dolços també que es poden fer. Al final és una manera de regular l'escalfor i de treballar-ho d'un altre punt de vista, però al final és el mateix, la font de calor que li estiguem aplicant al que anem a menjar, ¿vale? O sigui que es pot cuinar de tot, però per mi és una també de les gràcies, no? d'aquest llibre, lògicament.
1: Vinga, anem amb una altra proposta, que aquesta em sona més.
0: Sí? Sí? Bueno, doncs, mira, aquesta és d'una editorial d'aquí de Barcelona que es diu Cinco Tintas, que la veritat és que tenen uns llibres que són meravellosos i jo els recomano, ja no únicament de gastronomia, sinó també d'art, d'altres moltes coses. I aquest en concret, bueno, de Cinco Tintas he triat més d'un, i amb aquest en concret em feia molta gràcia perquè és un llibre que es diu Pulpo, no? I és un llibre que gira al voltant d'un sol producte, però que en realitat parla de cultura, de territori, de respecte, no? I és un llibre pues, això, que se centra exclusivament, com et dic, en el món del pop i també pues, infinitat de receptes de com fer-ho, de com tractar-ho i de com respectar el producte, que per mi és el més important, no? És que respectem el producte, vol dir que estem estimant el que mengem. Molt recomanable, molt xulo visualment, gràficament, la maquetació és increïble, molt cuidat, la veritat és que val molt la pena.
1: Bé, doncs del Pulpo ens n'anem a una altra proposta que té un títol com bastant més genèric i que sembla que estigui adreçat a tots els públics, no?
0: Sí, Lo que nos gusta comer, del Thomas Straker, que és un cuiner anglès que recomano seguir-ho, si el seguiu a les xarxes, és un llibre amb menys artifici, no? Amb més veritat, ja ens presenta receptes molt quotidianes de diferents parts del món, molt interessant també. També és de Cinco Tintas, com deia. Val molt la pena perquè, ja et dic, sí, ens presenta i ens proposa receptes de tot el món. I coses, sobretot, per mi, que siguin factibles de fer amb condicions normals, no? O sigui, és a dir, doncs que puguis fer-t'ho un dia a dia, no? Pues un plat de pasta igual amb una salsa algo especial, o el que dèiem abans, no? Algunes verdures fetes al forn o fetes d'alguna altra manera que no coneixem, però que sigui algo realment senzill de fer, no? I que algú que ho puguem fer, ¿vale?
1: O sigui, una cuina més bàsica.
0: Sí, totalment. També hi ha receptes algunes més elaborades, però sí, jo crec que el interessant d'aquest llibre és aquest, no? Que ens presenta unes propostes de cuina, digue-li internacional, no? Perquè hi ha receptes de tot el món, però sí, senzilles per poder fer qualsevol dia.
1: Molt bé. La proposta de pasta pronto també forma part de Cinco Tintas?
0: Sí, també és de Cinco Tintas i em sembla molt interessant el Mateo Cielonca, que és l'autor, és conegut a les xarxes com a pastaman. Jo crec que aquest deu ser el seu tercer llibre que gira entorn al món de la pasta. També el recomano molt que el seguiu a Instagram o no sé si a TikTok, però a Instagram jo el segueixo i fa coses que són realment espectaculars. Ens ensenya a fer diferents tipus de plats i diferents tipus de propostes, però també a dedicar, si volem, una mica més de temps i poder aprendre a fer la pasta fresca a casa i a innovar i atrevir-nos, no? I jo crec que marcar-nos, a retar-nos una mica nosaltres mateixos, i jo crec que també és un llibre molt, molt interessant. Al final, la pasta, poca gent ja que no li agrada la pasta, no?
1: Sí, sí, molt estrany, trobar algú.
0: Exactament. Sí, sí. No? És un llibre que defensa una idea molt clara, no? I que la pasta pot ser ràpida, fàcil, però també que pot ser molt, molt, molt bona, no?
1: Boníssima.
0: Exacte.
1: Vinga, queda una proposta més, no?, de Cinco Tintas?
0: De Cinco Tintas em queda una altra ràpida, sí. Que es diu Fish, ¿vale?, que són de dos autors, del Silvan Rucairol i de la Delany Idamine. Són sis ciutats, una idea, és un recorregut per sis ciutats del Mediterrani, amb el qual se'ns presenten també diferents receptes que giren entorn al món del peix, lògicament amb aquest nom, no? I se centra fonamentalment, com et dic, en això, no? Amb el que troben en cada una d'aquestes ciutats, amb el moment amb el que arriben i el cuinar amb el que el mar ens dona en aquell moment. És un llibre que és una barreja, no? És un receptari, però també és un viatge i també és un manifest. I jo crec que és interessant avui en dia que hi ha un gran debat amb el consum del peix, sí. Està baixant el consum de peix, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada i tal, i jo crec que és interessant també veure aquesta visió.
1: La proposta és molt curiosa, perquè és cert, no?, que, o sigui, que el fil conductor siguin aquests viatges on es busca, diríem, el mateix tipus de producte, però que es diferencia per la manera de fer de cada lloc.
0: Correcte.
1: Està molt bé. I per últim, un parell de propostes més que no tenen a veure ja amb Cinco Tintas, no?
0: Exacte, sí. Matar un bar, que és d'una petita editorial que es diu Con Alcohol, Col and Col, no?
1: Sí.
0: Aquest està escrit pel Carles Armengol. Per mi és un llibre... No és un llibre únicament de gastronomia, sinó que realment és un cop de puny, no?, a sobre la taula o a on tu vulguis, no? És una barreja d'autobiografia, perquè el Carles va haver de treballar fort amb els seus pares en un bar que tenien a l'Hospitalet. Té un altre llibre que es diu Collado, que és com es deia o com es diu al bar de la seva família. És una barreja, com et deia, d'autobiografia, de crònica, fins i tot d'assaig polític, no?, que posa el dit a la nafra, no? Estem venent l'ànima dels bars i al millor gestor, no? Avui en dia el que ens costa trobar un bar realment de tota la vida, on poder menjar un entrepà com cal, o unes croquetes com calen, o una saladilla o uns bunyols o un lo que tu vulguis, no?, un capipota. I en aquest cas, el Carles, el que ja venia de Collado, escriu amb un estil que és molt lúcid, punyent i amb aquell punt d'humor que encara fa més mal, no?, lògicament.
1: Nacho, acabem molt ràpidament amb l'últim, però telegràfic, si pot ser.
0: Vinga, l'últim per mi és un llibre que m'agrada incloure'l per el que et comentava, no? Es diu Dance Usted, és del meu amic Lluís Costa. Amb el Lluís ens coneixem des de fa molts anys, de l'alcohol i junts, etcètera, etcètera. Ell té dos i està escrivint el tercer llibre. És un llibre que parla de música i per mi és interessant, doncs, perquè mentre cuinem, jo almenys sempre tinc música a casa, la música també cuina, no? Perquè al final doncs, va, tot va d'una cosa molt simple, no? Que és de llegir, de cuinar, de menjar i sobretot de gaudir. I, bueno, amb més aquest criteri, amb més consciència i amb més vida al voltant de la taula.
1: Doncs hem pres bona nota dels suggeriments que ens fa Nacho Ballesta, que li agraïm una vegada més, doncs, que ens porti aquestes propostes per Sant Jordi. Nacho, fins a la propera.
0: Gràcies, Carme, una abraçada molt forta.
1: Que vagi molt bé, igualment.
0: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada mongeta tendra que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora, Núria Busquet. Benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
3: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
2: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
3: I tant, sí, sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
2: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que et demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
3: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que aprens a tenir paciència, eh? Aprens, perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i, a més, un acompanyament molt ben fet.
2: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la, a Fam, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
3: Sí, i tant. I a més és una contradicció perquè som molt esclaus de la perfecció en tot i a la vegada som molt crítics, de manera que, clar, no l'aconsegueixes mai. De fet, la nostra societat, ara faré un titular que si voleu ho podeu utilitzar, però és que vivim en una societat anorèxica, en realitat, perquè volem la perfecció i no l'assolim mai. I llavors això ens causa molt malestar i ens destrueix com a societat, no? La malaltia de l'anorexia és la malaltia del control. El que volen és controlar. Si volguessin morir-se, doncs se suïcidarien, no? Però no és això el que volen. El que volen és assolir una perfecció que, clar, no arriba mai. I pel camí, si es moren, doncs és una conseqüència imprevisible, però no és l'objectiu final, ni molt menys. part del llibre és intentar entendre això, no? Que és molt difícil d'entendre, perquè clar, sempre ens quedem a la superficialitat i el que et venen, no?, de l'anorèxia, que són nenes que volen estar primes, etcètera, etcètera, però hi ha molt a darrere que jo crec que es veu reforçat per la manera com la nostra societat funciona, especialment en els últims anys, i es veu clarament amb el nombre de persones que cauen en aquesta malaltia.
2: Una part d'aquesta societat és la sanitat pública. Tu en parles bastant. De fet, tu abans d'escriure aquest llibre ja havies denunciat com la sanitat pública tractava els pacients amb trastorns alimentaris. Està preparat aquest sistema sanitari per aquest tipus de malalties a nivell públic?
3: A veure, jo només puc parlar de mi mateixa i del meu cas. Segurament hi haurà gent que li ha anat bé. En el meu cas el que vaig trobar és un despropòsit immens i vam patir moltíssim i una part important del patiment que hem tingut no ha estat directament per la malaltia, sinó pel tractament rebut i a vegades el no tractament o purament la ignorància de certs professionals. Però clar, jo només puc parlar de mi mateixa. Evidentment, la societat en general i la sanitat pública en particular no està preparada per assumir una malaltia d'aquesta mena. És una malaltia que has de tractar una per una cada persona i que requereix un nivell de personalització que, clar, no, costa molt que ho assumeixi la sanitat pública, però moltes vegades hi ha, una de les queixes que jo faig és que no és una qüestió només de recursos econòmics, perquè els recursos econòmics hi són a la privada i a vegades tampoc no acaben d'entendre realment el que necessiten els malalts. Però això no vol dir en cap cas que algú no pugui rebre el que necessita. El que necessita cadascú, com he dit, és molt individual.
2: De fet, una de les reflexions que plana la novel·la també és sobre la maternitat, no? Sobre la culpa que comentàvem abans per allò que fem, allò que no fem com a mares, com a famílies. No sé si la maternitat és més complexa ara que fa unes dècades o se la vivim o intentem viure-la d'una manera diferent.
3: Per descomptat que és més complexa, però tot és molt més complexa, no? La maternitat, el món del treball, l'habitatge, qualsevol cosa és molt més complexa del que havia estat. Jo, clar, hi ha una anècdota en què parlo de com menjàvem a casa els meus pares, per exemple, no? La meva mare feia les sopes de sobre i la mongeta a prendre congelada i no tenia cap remordiment, ni se sentia malament, no? I, en canvi, no sé en quin moment nosaltres hem arribat a aquest punt, no? Que sempre hem d'estar pendents de què fan, què deixen de fer els nostres fills, com els alimentem, què els hi donem, on els portem, quines extraescolars fan, etcètera, etcètera. El nivell de control que tenim dels fills és molt gran i, a més, és un nivell de control que acabem assumint perquè, si no, el no controlar això et converteix en mala mare o mal pare. Les mares ho assumim com amb una força molt més gran perquè al final són les que estem més sempre pendents d'aquestes coses. Però el pes que portem és molt, molt gran i a més, molt injust perquè, clar, la majoria de dones hem de combinar aquestes necessitats dels fills que ens han carregat al damunt amb una feina com qualsevol altra persona i amb mil històries. Jo crec que una part de la queixa que hi ha en aquest llibre també és això, com podem ser tan cruels amb les dones i específicament amb les mares.
2: Això és només una de les reflexions, un tastet del que trobareu al llibre FAM, editat per Periscopi, escrit per Núria Busquet, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Núria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest llibre.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
2: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
9: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó, és el meu llit. Molt bona nit.
8: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
9: Adeu.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxat no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura, el Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
3: Em serveix també per començar a castejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem sentim que apropem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
2: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
1: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla Carme Reverté. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació de sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compactes, cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la P23, i més amunt també, en aquest cas, en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu, a l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terribagorça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir al desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per fallaires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1/4 d'hora després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses. I en el món de la restauració, ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tempteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Tolrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics, repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè, a més, a banda de Badalona, també, si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant doncs, el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats, sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina sí, de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país.
1: No? Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 del migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anem a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries, ens agafarà molta gana. Però, a veure, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment. És a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus?

0: una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano, bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem
0: Bueno.
1: que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmet.
0: Efectivament, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les
0: Sí.
1: millors pizzeries?
0: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizza Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
0: Doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic doncs, per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas,
0: Exacte.
1: què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna
0: Sí,
1: altra...
0: mira, tenim moltes altres coses, és a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol, i a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros... En fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment
0: Ah,
1: que
0: efectivament, sí.
1: un pot tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica a l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però
0: Sí.
1: per què es tria a la pizza com a l'aliment per muntar un festival al seu voltant?
0: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, eh? Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular, tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat i per això bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
0: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, a Catalunya i a Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria, eh?
1: Sí.
0: Però vaja, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts
0: Exactament.
1: tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda.
0: Sí.
1: Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
0: Depèn de la franja d'edat, també et diré. Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així.

0: una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, perquè més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
0: Aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, eh? A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar. Tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estem... estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors
1: Sí.
0: pizzes.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi
0: Sí.
1: pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
0: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí.
0: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, eh? És una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre, i ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car, doncs et sortiria bastant més car, sí.
1: Sí, totalment. Depèn dels ingredients, s'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mau Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem
0: I tant.
1: Galera, Project Manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure-us a totes i tots aquest cap de setmana.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda. Molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé. Que, primer de tot, explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més o menys...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer del Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a ser una part del procés del tèxtil, bàsicament als acabats, als tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, d'aquestes rotes de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una lliga social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annexa de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX, precisament doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar doncs, tota la planta superior. Aquesta família doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs hem fet una sèrie amb vosaltres, amb el Canal Terrassa, amb el nom de Llossana,
1: Ramon,
2: hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats doncs, tenen una manera de ser doncs, especial. El senyor Josep Arnau doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, es diu popularment com horror vacu. És a dir, està pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror vacui. O sigui
1: horror,
2: que No deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Yeah. Ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? Sí, a les parets és pintura a la cola de tremi i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi fixes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven, bàsicament, temes en aquell moment doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà, al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre saló hi ha doncs, el rei Salomó i la reina Saba, hi ha imatges, bàsicament, doncs, o bíbliques, o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, els poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances que ja les he dit de la primera planta es conserven tal qual, però el de més es reforma. S'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Plitós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora novament totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Melcior Vinyals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa de la Terrassa Industrial, la Terra Moncades. I per això, que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil, va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí. Estava sentenciada. La casa estaven arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure, en el que van poder, o volien treure, en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: I com a... tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge de eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial de l'Alexandre Riquet, i el saló està vestit amb una taula, curiosament, doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans i és on es van fer, per part del Manel Azaña, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en el retiri cap a l'exil.
1: Un detall també... Un detall també és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Als anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes que has dit tu, i amb els espais, com la plaça primera, que he dit que hi ha hagut amb les pintures monumentals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi ha incorporat després, i ara darrerament, sí que ha fet, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, en una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: Que la visita es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes, perquè curiosament aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. En canvi, les façanes interiors doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, aquests apresentats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir horari d'obertura de visita.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador de Terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època i interior. O sigui, no n'hi ha cap més. Per exemple, avui ha tingut elements mobles a la seva interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. I avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Doncs entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir, això ho hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers dels Sants, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudis Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, al gran sopar de la nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
2: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin. I tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop, gent que ha viscut per allà, que ara ja no ho viu, però que vol tornar a viure les festes.
1: I, bueno, has parlat una mica d'aquest documental i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
3: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament, la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme, sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudis Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
2: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cada un fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien, oh, va, nens, cap a casa. Aquesta ha sigut, i els pregunta, repetiríeu? I l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir? Ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
1: Ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra, veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I, bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures... Alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts. I és obert a tothom. L'únic que pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes
2: sí,
1: activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrint. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar i és obert a tothom. Tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol. I després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a... Hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol... En fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa i hem decidit muntar un bar pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, al mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí, que aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí sí. Rubins encanta fer festa al carrer.
0: Escolta, a mi em sembla increïble que en els temps que corren que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs, volen protegir les criatures i això els hi ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
2: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que sí. Hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era al carrer.
0: I tant, i tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
2: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual cosa aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret. Vale, de la rumba catalana, vivien sí. Aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria, l'Ujo, de Rubí, que és molt coneguda. 180 anys. Va començar allà, o sigui, moltes generacions. I hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que clar, en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat, també. O sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Mm-hmm. Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests tres dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marcs, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària Anna Cristina Aguilera ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les Set Fonts i les Tres Fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera, doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava, doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tartés dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint en caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu, a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. En sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.

0: escoltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
1: Salut i República.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag. Els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és l'experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digora en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir amb biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme.

0: nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: La nostra convidada d'avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi. Mm.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has sortit?
2: Encara,
0: en tots aquests
2: encara
0: anys?
2: Estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem, claríssim.
0: I necessitem clarament aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs, anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, val, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? Mm-hmm. És necessari entrenar.
0: Perdona, Cuca. Sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de... Quan parlàvem d'aquest clic mental... Parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs, jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir de la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentir del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un, amb la ferida del rechazo. L'altre, d'abandonament. L'altre, la por a exposar-se. L'altre, la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coach, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, pues, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes, o vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica, i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: El que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor... O sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Uh-huh. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu, ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De Relación a ti, Círculo de Integración, Despertar, Evento Presente, Relación a ti. O sigui, quines opcions tenen els nostres oients a partir del setembre amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi o si és massa o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un, val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal, però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa... Tens aquella por de... Uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relación a ti, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I...
2: Entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més... profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient és que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent... Potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directe, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners. Sí, em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat,
3: no? M'has sacsejat perquè dic...
2: Sí, vols dir?
1: En la por, en la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera, a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, molt, això sí. Ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... A veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvien una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Ai, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que hi ha, només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et pitxen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, no sí, tens sí, sí.
2: La vida jo no crec que és la millor manera sí. d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, les entrevistes tu, que comencem una mica amb
3: tu
2: ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà pues, escriurem un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop aniran a més i cada cop costarà més anar-hi, o sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, tenen el concert de Madrid. Ara no tenim temps de ser-te
2: doncs, ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat al de Barcelona, o sigui que podem compartir a veure
3: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però, com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Se les apunta una altra vegada, l'Inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valloreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades aprofundim en un altre dels aspectes del teatre auditori. L'anem coneixent de mica en mica i ens introduïm doncs en el cor d'aquest equipament de la ciutat. Avui ens interessem pel lloguer d'espais i la producció, una activitat important perquè suposa una font d'ingressos, però parlarem molt més enllà de tot això. I perquè ens ho expliquin, avui hem convidat a la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Segovia, que és la responsable del lloguer d'espais i adjunta a producció. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, jo no sé si la gent, algú, s'ha preguntat alguna vegada què passa en el Teatre Auditori quan no hi ha programació els caps de setmana. Allò es tanca? Allò funciona? Què hi ha?
1: Bona pregunta, perquè no sé si la gent s'ho pregunta o no s'ho pregunta.
0: Algú s'ho preguntarà, sí. Ara li donem resposta.
1: Sí, però en tot cas, la tendència a pensar, hem comprovat que la tendència és pensar que només tenim obert el teatre els divendres, dissabte i diumenge quan tenim programació. Llavors, què passa? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, inclús durant les vacances de Nadal, inclús les vacances de Setmana Santa, què està passant en el teatre? En el teatre és un engranatge que no para, que no para. Cada dia hi ha o bé un muntatge o bé una activitat. Per tant, no només tenim la programació que fem els caps de setmanes, sinó que durant la resta de dies es lloguen els espais. Es lloguen. I no dic que es cedeixen, perquè es lloguen. És a dir, hi ha uns preus públics que ens permeten poder llogar aquests espais a qui ho necessiti, a qui vulgui fer-hi alguna cosa. I, per tant, aquest lloguer d'espais, per una banda, és una activitat constant amb tot el que això suposa, tant a l'equip com als espectadors, com al ciutadà que ve a veure-ho, però, paral·lelament, és molt important poder cedir o llogar aquest espai perquè forma part dels ingressos propis que té el Teatre Auditori Emma Vilarasau. I no només aquest teatre, és a dir, els teatres E3-os, que sempre parlem dels E3-os, que serien els teatres com els nostres, per poblacions de més de 50.000 habitants, o bé els E5-s, que són els nacionals, també ho fan, això. És a dir, un liceu té la seva programació, però també, quan no hi ha programació, té el seu lloguer d'espais per tot tipus d'actes. Aquesta font d'ingressos és molt important perquè ajuda a que nosaltres després puguem tenir una millor programació i una millor gestió del teatre a diferents nivells.
0: La Núria Segovia, deia, és la responsable de tot això. En què consisteix la teva feina, Núria? A veure... Feina en tens,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en tinc.
0: Perquè
2: en tinc
0: la sensació que serà un
2: òpera. Més de 80 actes l'any gestionem en aquest concepte de cessió d'espais. I hi ha entitats de tot tipus, des d'empreses privades fins a entitats culturals. Evidentment, el gruix són activitats que tenen a veure doncs, amb les arts escèniques i la música, però no només. Ens trobem actes universitaris com de graduació, actes d'empresa tipus convencions, assemblees del Barça, per exemple, no fa gaire que
0: Sí, és veritat.
1: Sí, vam tenir ja el senyor Laporta, sí. Tot, clar.
0: Ells i la junta directiva.
1: I la junta directiva. Juntes,
2: exacte. Congressos, vam fer el de Societat de Pediatria Espanyola ara l'estiu passat, per exemple. I després productores que venen a risc, que lloguen al teatre, venen amb el seu espectacle, posen a la venda les entrades i amb aquests diners ells calculen que tindran suficients retorn com per pagar les despeses artístiques, de producció, de gestió. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta sessió, hi ha tot un procediment, no, de documentació, de contractes, d'acompanyament, perquè de vegades no són professionals, és gent que per ells és potser doncs, el seu gran dia, però no es dediquen a organitzar actes ni espectacles. Llavors els acompanyem molt en tot el procés.
0: Val.
1: O sigui, la figura de la Núria, sí. En aquest cas, no només és rebre aquestes peticions, sinó que hi ha tota una part de contractació, tota una part administrativa important, perquè estem en un lloc públic, perquè ha de quedar tot molt ben estipulat, però hi ha una part molt important, que jo la valoro molt, que és l'acompanyament que ella et deia, no? Ells et venen i potser et diuen, no, és que jo vull fer una obra de teatre perquè... Però no tenen ni idea, diguéssim, de què és un rider, de què és una fitxa tècnica, de què és... Llavors, La figura de la Núria, per això, és una persona que en sap de producció, no només és un lloguer d'espai, perquè ella ajuda a que allò acabi sortint fantàsticament bé, i a vegades els ajudem moltíssim, és a dir, és part de la seva feina. I tenim la sort de que després ens estan molt agraïts, perquè aquest acompanyament és vital perquè després el següent any tornin a venir.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: No només és l'acompanyament, no és, vale, les taxes són aquestes, et faig el contracte, entra. No, no, no. Hi ha tot un equip darrere i qui ho lidera, en aquest cas, és la figura de la Núria.
2: Uh-huh. I m'agradaria dir que, evidentment, tot l'equip de tècnics que es prenen amb la mateixa professionalitat al rebre una gira del TNC, que doncs, l'espectacle que sigui de l'associació Fundsalut, doncs sí. Fundació Salut Plus.
0: Exacte. El que es volia preguntar abans, quan qui sigui bé decideix llogar el Teatre Auditori, ho fa també o ho pot fer amb els tècnics que hi treballen, o es pot donar el cas que vinguin amb el seu equip tècnic?
2: Es pot donar el cas que una producció més professional porti un tècnic propi, però sempre hi ha els nostres tècnics, diguéssim que el preu inclou, és una tarifa que inclou tot l'equipament material i humà del teatre. També els acomodadors, els tècnics, la neteja, i diguéssim que tots els serveis que hi ha també en una funció.
0: Exacte, molt bé. Els criteris. És a dir, com es decideix quan us arriba una proposta per llogar l'espai, si compleix els requisits que vosaltres teniu establerts?
2: Sí, aquí hi ha uns preus públics i és bastant fàcil de decidir què li pertoca. Els preus, diguéssim, més cars, la tipologia 1 és per activitats que no tenen res a veure amb arts escèniques ni música, la 2 sí que té a veure amb arts escèniques i música, però diguéssim que és empresa privada. Els tres són per activitats d'empreses de Sant Cugat, diguéssim, que sí que tenen a veure amb arts escèniques i música, però no són entitats sense ànim de lucre. I els quatre és ajuntament, institucions tipus Generalitat i entitats sense ànim de lucre que estan registrades a Sant Cugat. O sigui que sí que hi ha una intenció des de la redacció d'aquests preus públics que les entitats de Sant Cugat tinguin les portes obertes al Teatre Auditori per exposar les seves creacions.
0: I hi ha un límit? És a dir, teniu clar quin lloguer no es faria o per què no es faria?
2: Home, sempre que vagi en contra dels valors, no?, del teatre, que, i com a equipament públic, doncs potser... Això potser la Maria ho pot respondre millor, però penso que no, un espectacle que faci apologia de la violència.
1: Exacte,
2: o que sigui...
1: O en contra o que no tingui en compte la paritat de gènere, o que no sigui prou... O que no tingui una qualitat mínima, perquè, vulguis o no, hi ha coses que potser no... O que no tingui sentit, perquè potser seria impossible omplir 920 localitats o 500 o... A veure, una mica amb el sentit comú, no és que tinguem reglat això sí, això no, però en principi, seguint aquesta tipologia de preus que tenim per preus públics, ja no hem tingut mai, no recordo jo tenir cap problema amb algú que digués no, tu no, en principi no ho tenim, la gent sap on ve i els preus també limiten una mica.
0: I després heu notat, Maria, si amb aquestes activitats això genera, provoca que hi hagi nous públics després que venen a l'equipament com a espectadors com qualsevol altre, no?
1: Jo penso que sí, jo penso que sempre ens passa això, no? Que gent que potser no ha vingut mai al teatre, imagina't uns pares, no?, que potser no han vingut mai al teatre i en canvi venen a veure
0: una cantata.
1: La cantata o la cantània dels seus fills, i potser són pares, com que la cantània arribem no només a Sant Cugat sinó que a més poblacions del voltant de la nostra comarca, doncs gent potser de Rubí o de Sant Quirze que no coneixen el teatre perquè no han tingut ocasió de venir, a través d'una cantània doncs coneixen el teatre, o a través d'un
2: festival de dansa, d'una
1: escola que ha fet un festival de dansa i els pares no coneixien el teatre, aprofiten, i com que sempre tenim al vestíbul tota la programació, ostres, doncs aquest teatre què més s'hi fa, no? A part de que la meva filla hagi vingut a fer un festival, vull dir que això ho tenim com molt comprovat que hi ha gent que descobreix el teatre, descobreix, o nouvinguts, que potser no són conscients que tenen el teatre, és el primer any que tenen els nanos en una escola de Sant Cugat, i descobreixen que existeix aquest teatre. Vull dir que sí, sí que ens serveix.
0: També podria existir, no ho sé, el perill que aquest tipus d'activitats desvirtuessin la identitat cultural del teatre. Com es fa aquest equilibri? Això us preocupa?
1: Sí, mira, ens preocupa una mica i és una bona pregunta i et faré inclús algun exemple. Clar, la persona del carrer, diguéssim, o que no està dins d'aquest sector, pot entendre o pot pensar-se que tot el que es fa en el teatre forma part, diguéssim, de l'equip del teatre, del mateix teatre. I a vegades costa que la gent del carrer diferenciï del que és la programació estable, que és el que creem nosaltres des del teatre, de tota aquesta programació externa que nosaltres no la decidim. Què passa? Ja ha passat altres vegades, i ho podem dir perquè això va passar recentment al Liceu. El Liceu tenia llogat el teatre amb una... Te'n recordes? Tenia
0: Un programa d'òpera, era?
1: Exacte, un programa d'òpera o de música clàssica.
0: Clàssica.
1: I aquí van haver-hi tota una sèrie de queixes dels músics i tal. Clar, es feien al Liceu, però això era una sessió d'espai, era un lloguer d'espai, no era una programació. Però a nosaltres també ens pot passar, i de fet ens ha passat molt poques vegades, però ens ha passat de fer un tribut a algun artista, que vol dir que venen un grup a cantar com els Beatles, o com Queen, o com... i gent d'anar-se'n enfadada o de dir-nos, ostres, què us ha passat? Aquesta qualitat no és la que solem veure en el teatre auditori. I aquesta persona, haver-li d'explicar disculpa, en primer lloc, perquè a lo millor s'ha escapat una mica aquest nivell de qualitat que nosaltres teníem previst que s'hi queixaria, i a última hora no hi ha sigut, que no és tan fàcil, però els hi fem entendre que no forma part de la programació del teatre. Clar, quan excepcionalment passen aquestes coses, ens va a la contra, perquè la gent té tendència a pensar que això forma part de la nostra programació. Quan ho expliques, ja s'entén, que és el mateix que li va passar al Liceu. Al Liceu va haver de sortir en defensa de compte, perquè això no és programació al Liceu, és sessió. Llavors això, clar, no tothom ho sap. I aquí hem d'anar molt amb compte, és a dir, que quan ens venen grups, o el que deia la Núria, productores que venen a fer un concert, un tribut, ens hem d'assegurar molt demanant opinions, demanant cartes,
0: clar,
1: una mica cartes de recomanació.
0: I aquest espectacle no l'han vist abans per saber i assegurar-se si això...
1: No sempre podem. Si podem, ho veiem. Si podem, ho veiem. Però no sempre podem, perquè imagina't, de 80 coses que tenim...
2: Clar, veiem vídeos.
1: Veiem vídeos, tenim
2: però
1: informació.
2: Després, sí. Ara, per exemple, també ens havia demanat el Carles Sanz del Tricicle, el Per fi sol, que al final no es va fer. Vam estar-ho parlant, que ja l'havíem programat, i va dir, home, es va anar tan bé que tornem-hi, no? Per què no? De vegades ens pot passar això. O al revés, que entri com a sessió d'espai un espectacle amb l'Ismael Serrano, ens va passar, no? Que ens semblava interessant i al final doncs l'hem reconduït a dintre de la programació. Vull dir que tant ens pot sumar com de vegades, excepcionalment restar. De totes maneres, nosaltres ho comuniquem molt clar, dintre de la web, això està en un apartat que es diu programació externa, mai des dels nostres canals es comunica res que formi part de la programació externa, diguéssim, del que és lloguer d'espais, i les campanyes les fan les pròpies productores, les campanyes de comunicació.
0: El que és fàcil que el públic, clar, moltes vegades desconeix, no?, el funcionament, clar. Això de que si és programació impròpia o si és programació externa, vull dir, la gent treu la seva entrada, se'n va a veure l'espectacle i vol sortir d'allà satisfet, content. I ja està, i no li
1: diguis. Que és la nostra feina,
0: res més. Però per això m'agrada que puguem explicar aquestes coses en un espai com aquest, no?, per intentar entendre, doncs, moltes coses que, o per curiositat, doncs, volem saber, o perquè també és interessant, no?, que arribin al públic. Parlàvem abans de la qüestió econòmica, no?, dels ingressos que generen i que suposen per al teatre auditori. Aquest és un model que, Maria, ajuda a la sostenibilitat econòmica del teatre auditori?
1: Per descomptat que ajuda. Mira, jo te'n faig cinc cèntims. Tots els ingressos que nosaltres tenim en el teatre auditori Mabel Sau són Per una banda, possibles patrocinis. Aquests patrocinadors poden fer-ho amb espècies o poden fer-ho amb diners. Possibles patrocinadors. Subvencions que ens arriben de Generalitat i Diputació de Barcelona. És una part també important, que això requereix tota una sèrie de requisits que ens demanen i nosaltres complir-los. Hi ha una subvenció que se li diu trienal molt important de la Generalitat, que no te la donen perquè sí, l'has de justificar molt ben justificada. El taquillatge. El taquillatge, d'alguna manera, és cosa nostra. És a dir, nosaltres com millor programem, com millor fem la feina a tot l'equip, més índex d'ocupació tindrem, que estem en aquests moments amb un 84%. Per tant, el taquillatge és una altra forma d'ingressos i aquesta depèn molt de nosaltres. El lloguer d'espai és una altra font d'ingressos que depèn molt d'una bona feina de l'equip i d'una bona feina de gestió. Com més ingressos tinguem amb lloguer d'espais i amb taquillatge, vol dir que això ajuda a una millor gestió. I finalment tenim una aportació important de l'Ajuntament, perquè som un equipament públic i, per tant, no només tenim Generalitat i Diputació, sinó que tenim l'Ajuntament. Però el que em preguntaves vol dir que tant el taquillatge com el lloguer d'espais té molt a veure amb com treballa l'equip, no? Perquè són uns diners que ens els guanyem nosaltres, diguéssim, treballant bé i treballant molt professionalment. Per tant, és un model que ho tenen molts altres teatres, però per mi és important, perquè és una manera de que l'equip se'l faci seu i la feina que ella fa, que la feina que fem cada un de nosaltres té un resultat i això millora el nostre equipament.
0: Clar. No sé si és una fórmula o un model que és conjuntural, que està funcionant ara, o que, bueno, que és un model estable que pot tenir continuïtat, com deies tu, s'està fent en altres teatres.
1: És un model estable i que sol ser el model de pràcticament tots els E3-os. Sí. A vegades pot variar, per exemple, cada ajuntament, jo que sé, un E3 de Figueres. Pues el Teatre Principal de Figueres, igual l'aportació que tenen municipal d'aquell ajuntament és més o menys que el que pugui tenir jo. Vull dir que pot variar una mica les aportacions municipals i aquestes subvencions que té la Generalitat en funció de com les treballem, també poden haver-hi més diners o menys per cada un, però en general l'estructura és aquesta. O que hi hagin teatres que els preus públics que tenen a lo millor són més reduïts o més alts, o vull dir, pot passar. Pensa que també els preus públics van molt relacionats amb el desgast, és a dir, si a nosaltres obrir la persiana ens costa tant de llum, tant d'aigua, tant de neteja, tant de personal de sala, tant de personal tècnic, de qui ens surt el preu públic? És a dir, està molt ben calculat, no? Sí. És un preu públic que diguis, mira, aquest, no? Llavors, tot ha de tenir una coherència.
2: Mm-hmm. Sí? També en un estudi comparatiu que hem fet amb Granollers, Vic, uns quants, a l'Àtrium, a Viladecans i Sant Cugat, som dels que més activitat tenim en aquest sentit, i de preus públics anem més o menys molt semblants als preus de lloguer, però és veritat que Sant Cugat en té més de peticions, probablement doncs per aquesta proximitat a Barcelona, perquè tenim una sala molt gran, perquè la gent repeteix i tenim un bon servei.
0: Perquè es treballa bé. No? Diguem-ho.
1: Bueno, jo penso que sí, que es treballa bé, però deixa'm dir, Carme, hi ha una cosa que sempre hi ha hagut, la cosa de, no, és que el Teatre Auditori és que és caríssim, és que obrir les portes del Teatre Auditori per fer una sessió d'espai és car, no és... Llavors, al final, els preus públics van una mica en funció d'això, no és que nosaltres no vulguem tenir segons quines entitats, o inclús a vegades els hi hem fet veure, escolteu, qualsevol entitat o qualsevol, inclús empreses privades, penseu que hi ha 920 localitats, omplir 920 localitats, que això alguna vegada ho hem dit, no és tan fàcil.
0: No.
1: I la gent està enamorada de les seves coses, de les coses que et vol posar dalt de l'escenari, però no sempre és fàcil tenir, no? I en canvi obrir el teatre són uns diners, llavors ho hem de preservar per poder continuar treballant, no? I no quedar-nos amb números negatius, és que és així, és així.
0: Abans de marxar...

0: i els tècnics ens van dir, és que aquesta pantalla té més de 10 anys, llavors, bueno, doncs coses d'aquestes, el que diu la Núria, ens hem de... Clar, tot es fa gran, hem de... Ara estem en un punt una mica d'inflexió, no? Hem de modernitzar tot això i ser un teatre del segle XXI, no? Que està molt ben mantingut i que hi ha un bon equip, però hi ha una part que també se'ns jubila gent, és que estem en un punt d'inflexió. En menys de 3 anys se'ns hauran jubilat 3 persones que portaven 30 anys aquí al teatre. Llavors estem en un moment, un punt una mica no complicat, perquè tu pots prendre com un repte engrescador, però no fàcil, perquè si volem que el teatre duri 30 anys més...
1: Hi ha d'haver una transició,
0: no? Hi ha d'haver una transició, sí senyora, a nivell tècnic, a nivell escenogràfic, a nivell de... I també a nivell de personal, no? Llavors estem aquí lluitant perquè tot això continuï tirant endavant amb el mateix, amb la mateixa professionalitat que estem portant fins ara.
1: Bé, doncs aquí ho deixem fins a una propera sessió en què continuarem allò descobrint coses del Teatre Auditori de Sant Cugat. A la Maria i a la Núria els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. Fins a la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Aquí estarem. Gràcies.

0: Aquest divendres 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP, una data clau per reflexionar sobre el paper de l'educació en la construcció d'una cultura de pau des de la infància. A Sant Cugat, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, ha impulsat amb 4 escoles públiques de la ciutat una intervenció artística per retre homenatge als infants assassinats en contextos de conflicte, especialment els de Palestina. Per parlar-ne ens acompanya la Juliana Sotelo. Ella és coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Juliana, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: I la Sílvia Urbina, que és la directora de la Unipau. Sílvia, moltes gràcies, benvingudes.
2: A vosaltres.
0: Fa anys que a les escoles es treballa ja aquest Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Per aquells oients que potser no tinguin infants o estiguin més desconnectats, ens podeu fer 5 cèntims de què és exactament això que li diguem al DENIP i quin és el seu objectiu.
1: Molt bé, pues el DENIP és el Dia Escolar de la Paz i la No Violència. Se rinde homenaje a la muerte de Mahatma Gandhi, que fue un líder y precursor de la paz a nivel mundial. Y la idea es poder llevar este mensaje de construcción de la paz a los más pequeñitos, ¿no? a los infantes, a los niños y niñas, a las escuelas de San Cugat. Y la idea es poder hacerlo, digamos, en nuestro caso, ya aquí en San Cugat, a través del arte, a través de procesos artísticos y de pedagogía experiencial. Entonces, digamos que así en términos generales es esto.
0: Uh-huh. Quin paper juga l'educació per la pau i la no violència en infants i joves, especialment en el context global en el que ens trobem avui dia?
2: Jo crec que és, avui dia, com deies, no? És un moment crucial que sembla que en edats adultes és quan hem d'intervenir, i no, nosaltres des del principi no ens limitem únicament a treballar el DENIP, és a dir, un dia, sinó que des de la Unipau es desenvolupen molts projectes i activitats a escoles, perquè és un treball que s'ha de fer dia a dia. No? La Juliana ho podrà explicar molt millor, però hi ha moltes tècniques que es fan servir i metodologies per anar inculcant a aquests joves a que puguin viure una pau diària, no? Que no sigui només una cosa d'un dia.
0: Mm-hmm. Que no sigui l'anècdota, no? De la data marcada en vermell al calendari. Creieu que l'educació per la pau és una mica una assignatura pendent del nostre sistema educatiu i, per tant, també de la nostra societat?
1: Totalmente.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
3: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
4: La denominació bretxa prové del francès breix, i aquest del fràncic brecam, que vol dir esvoranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica, que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
3: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
5: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
3: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
4: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
3: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Habitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
5: Exactament. Sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona, la tercera en 45 edicions. Oh! que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
4: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
5: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
3: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
5: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
3: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
4: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent, a dreta i a esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
3: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
5: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
3: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
5: Els termes són un mirall de la societat i els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
3: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
4: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
3: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
4: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
5: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
4: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
5: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar el dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duch i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casa de Vall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestà, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que, no?, avui reivindiquem, ni tan sols, no?, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. Que bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels que la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat. I hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989 va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També es relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plana local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hàgim instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra a les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a regar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi està havent una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Aliada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Aliada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí...
11: A
12: nivell d'empreses que han col·laborat, si no, tot això no seria possible, vull dir que... Tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven... Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
15: Right, let's finish this movie. Give me a splash, please, fertig machen.
1: Anna Gibert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: Contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquest

0: en el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, en tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
3: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment en pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
2: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barça Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 3:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. Tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
10: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
11: Ah, no tens mans?
12: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
11: Red flag. Oi que sí?
12: Sí. Sí.
5: Ja disponible a cugat.cat.
11: Mare meva.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: Han mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem, més sol cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:15 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada, després d'aquesta detenció de 18 persones, i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som-hi Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi haguin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors, el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma, del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
9: Per a canviar el que seria o rehabilitar tot el que és el camp de futbol 11, tot el que seria el tema dels seients, el tema dels aspersors i tot el mal que ens va fer, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, mos han adjudicat, tenim en estos moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camí, lo, teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
8: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
0: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
1: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
10: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol camanegre. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
0: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
1: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
11: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre iniciar les seves formacions de tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
12: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
11: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
1: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
13: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
14: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobar-te i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se als nostres anfitrions.
13: També està d'aniversari. La Vibrieta de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
0: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge a Deltebre.
1: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta Nerea Alzo.
15: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
16: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre el que és l'origen i l'essència de la mateixa.
15: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna, a Pamplona, amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
1: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda el Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
1: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
0: Baixem ara fins a la segona federació, que aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
1: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
18: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara no el partit.
19: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3. Té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
18: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Utebo i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
0: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
1: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
0: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana SB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant en Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: En futbol sala, ahir va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marcs, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: Avui tenim un programa especial.
4: Avui tenim un programa molt especial.
3: Cerraremos por todo lo alto.
4: Avui farem un gran tancament, espero.
3: Què farem?
4: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
3: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
5: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
4: Sí.
3: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va.
3: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
4: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
5: És una peça tradicional, no sé ben bé si irlandès, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
4: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida, que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, és això, té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que jo en faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, en les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està, i anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant dit, doncs, oi, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe, o no, què farem si d'allò? Bueno, farem. I ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs, la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara, comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre d'Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és que ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs, tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps, moltes vegades, a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos els possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, ai, i si ve, i si passa, i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement amb l'experiència, en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un parat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut,
2: preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà, sí. Totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça, de fet hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple, va repetint: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc, etc. No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta quedes com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya, aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure-la, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà em va donar la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? Amb 80 i pico, i amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.

lo ven, sembla que pujo. Però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xarim ens regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també a mi.
2: Superpotent aquesta frase, on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uah.
0: Sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte...
0: Sí.
2: A més, el que expressa amb tan poc...
0: El Xarim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit i, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
0: Sí.
1: Toca el Joan, ara.

0: Doncs Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si li hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de, que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer l'esforç de seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Uh-huh. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat el títol, Txori Txori, a un conte del relat del Buscador, d'en Guillem Remisa, que el de... Fa més o menys... El meu mestre és increïble. Fa arts marcials. És campionat de natació als Jocs Olímpics. Cuina increïble. És el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, doncs el meu mestre, quan menja, menja. Quan dorm, dorm. I quan camina, camina.
2: És extraordinari. És el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, bueno, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: sense que ho sàpigues, els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també al Dial Interior, i aquesta és una peça que canta

0: No, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan ves el teu cos, flipes. És a dir, sí, tu, que et fas un tall i et cicatritza sol. Sí. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
1: Un com... embrió.
0: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto. Si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nascessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui, que m'ha portat fins aquí a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
1: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
0: Totalment.
1: I abraçar-les per després entendre. Mhm.
0: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, al Guillem Revisa, si
1: una
0: n'està escoltant.
1: Una salutació, sí. Que bé.
0: Molt bé.
1: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam què us respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions, no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha abocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça, la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens, tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, s'adormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí. Sí, sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o que si no alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències.
1: Mm. I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència.
0: Mm. Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
2: Sí. Jo és que tinc...
1: He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat a emocionar explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Mm. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament, no ho haguéssim fet. No ho haguéssim fet millor.
1: Total.
2: Estan com connectant i conduint els temes...
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. La imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència del moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no?, en definitiva.
2: Totalment.
0: Anem, un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Et recullo aquesta flama interior, Ramon, i anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu, no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca, i sona bé és aquesta part de lletra més potent.
1: No exclouré absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui, i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? És tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Mm-hmm, totalment.
2: La que no necessita explicació. Mm. La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara les Ketchup.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt del lloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està. I no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes.
1: Canta. Oh, boníssim, tio.
0: Vale, m'he colat, Sergi, perdona.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
2: Quan ficarem l'esquetxup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: Tu m'hagués pogut ficar en Hosmar, que més o menys...
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande. Ai...
0: Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant-lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fa-li. Is long.

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia, i l'amor ens eleva allà on pertanyem, on ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta. L'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa. Aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de... arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones... Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm. Mm.
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. Mm. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre, que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Mm-hmm. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: Ah, m'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
2: Bé, doncs jo m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així, molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir: ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento. És una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per, simplement, sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb, aquest, amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo, i que veig que realment ressona molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
1: Ser, però no voler ser.
2: Exacte.
1: No?
2: Deixar-te ser com naturalment ets.
1: Exacte.
0: Que bonic. I aquesta cançó, amb el que m'aboca, és el moment en què diu "And I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé, ets imparable.
2: Sí.
0: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això, que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
2: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... la cançó és molt vella, o en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt reflexiva i que es basa molt... és com... el tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
0: Peliculón.
2: On la vaig redescobrir una mica i va ser, uau, que potent.
0: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, sembla que és aquesta.
2: Diria que sí.
0: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, mm-hmm. excepcional. Per mi, aquesta s'ha de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí alguna vegada a la vida s'ha de veure.
1: Cinema.
0: Cinema. Podem fer un altre dia, podem fer...
1: Cinema.
0: Sí, pel·lícules de cine, sí. I comentàvem
2: un escenes. Un despatxo de cinema.
0: Cinema, excepcional, també.
1: Sí.
0: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I res, us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall en pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: both swim out to sea.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
3: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
2: I parlem ara de mobilitat. És que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va, qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això i molt més ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets. Alberto Reche, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
3: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuent, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloenda la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens han acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment
1: amb
0: aquesta...
1: la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història. Però es pot fer...
2: Gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia descarregar-se a sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet. Així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment. Es pot fer història d'aquell gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja us avanço que també, sinó una manera com qualsevol altra d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premis Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: És un pet dissimulat. Molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem sobre... el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Seria boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però, bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui! Com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat, sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc. L'Atlètic.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es faré igual, però és que no us entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vivollent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més... perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha aquella... passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar.
0: Bueno, clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. O sigui, tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Ah, exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: O sigui, per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica, bueno, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No. No,
1: busqueu-la, no, la passo per WhatsApp després.
2: Vale.
0: No sé si vull.
1: Bueno, Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del Déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura. No? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extre- cap i cua, els dos extrems del, del cos. No? Per tant, era algo així com Baal l'obert. No? I feia referència a la boca, o, com es consideren els veus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència aquest Baal és l'anus, i per tant Baal Fegor donarà a Baal Fegor, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No, tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. Oh, oh. I Baal Fegor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels pets, aquesta primera part dedicada a Baal, el peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com... entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està,
1: no?
0: Ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Molt que bé. Deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercés ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als pets?
1: Clar, hi ha molta gent... Segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, has hagut de parlar dels romans, també tenien un déu dels pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar en el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic, i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt de l'intestí prim directament,
1: canònic,
0: eh?
1: Aquest és un pet canònic. Aquest ve... detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, doncs això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no controlo això.
2: Jo tampoc.
0: Bueno,

0: Veu. No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
1: M'encanta, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
0: Estem donant idees.
1: Quan us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
0: Estem farcint els cunyais de Catalunya
1: ara
0: d'arguments per ser encara pitjor. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No?
0: És com una multiclasse del Dungeons & Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: algun moment, no?
0: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt bé. Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
1: Ni ho bo.
0: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
0: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de bug del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb el món dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccionin un grau superior, de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
0: Clar. No?
1: Exacte, sí, estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui, els pets com a espectacle artístic.
0: Bueno, els pets com a espectacle artístic ja sabem que els Pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del,

0: del món, que va més enllà de no fer, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
1: Per exemple?
0: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com...
1: És un pet irlandès.
0: Fixeu-vos, no sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno, com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
1: Irlandesos.
0: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einard, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
1: És que...
0: Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I ell diu, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Ciclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
2: Clar, és que d'un mal pet pots morir,
0: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
2: Bé?
0: Va fer un pet.
2: Va fer un pet com un aglà.
1: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, El bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
2: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
0: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordelló, Joan Sense Terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
1: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas mentre xiules i tires un pet, saltar, fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sigui cap i cua, surti pels dos a la vegada.
1: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no es pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
2: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
0: Anual. una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs, ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
2: Sí, una bossa de monedes d'or.
0: Una bossa de monedes d'or.
1: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston.
1: Joder.
0: I una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
2: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fixeu, la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, ha de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entrarem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets uns pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat, follant-te-la. Follant-te-la.
2: M'encanta.
0: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
2: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Què clar, passa? A veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime... El...
2: Què edat té?
0: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu... Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
2: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, no calent no és, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que sí, no?
2: Per això.
0: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
1: Com la vedella.
0: Com la vedella.
2: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
2: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
2: No en menges gaires?
0: No, és que no m'agraden les carxofes, no sé què és veritat.
2: T'has salvat.
0: M'he salvat.
1: Els
0: espàrrecs va per un altre.
1: Els calçots.
0: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
2: Ostres.
1: Sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
1: Vi o cervesa.
0: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
2: Estaria bé.
0: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
1: Encantats de conèixer-lo.
2: Per qui anava el que anava a proposar?
0: Sí, vols
2: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
0: clar.
2: De vostre territori.
0: Fem territori,
2: no?
0: fem territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguat. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del...
1: Recte final.
0: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquest moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: Sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí. Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens n'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del Shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, Carlos, que és un expert del Japó?
1: O sigui,
0: poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren pets.
2: Tu també, eh?
0: Jo també, pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa? Què passa? Aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no?, que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no?, que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre de manera artística. Al Japó, en aquestes batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia... Bueno, energia neta. És una energia renovable. No necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto.
1: Vols més,
2: no?
1: Sí, quan hace pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull... Em queden menys de... No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament, no?, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fas tan típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Submergir-se, allò que agafes aire, Llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? És tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, fins a més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí jo em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssim aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa. Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... No sé, combatiríeu el...
2: Capa curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Traparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
2: Tocar?
1: Solament, cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de Les Portes de Troia. Està, ella ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes al davant de Troia estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX... la política, la Unió Soviètica... I, per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que, de cop i volta, emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, dic, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors, comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: I aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets.
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada al Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valloreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd. I perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa. I ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, fent d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta... Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no, la gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré, i dius, no, és que per posar-te, per passar 20 quilos més de múscul, necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de, em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous, doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica de, torno el mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso amb molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps? Com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que seguim i la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre, i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Washington, D.C. Estiu de 1973. Som dins del despatx oval, on l'aire està carregat, carregat de por. Richard Nixon, possiblement l'home més poderós del món, seu sol. Fora, el Congrés i els mitjans de comunicació l'estan assetjant. Volen una cosa molt concreta, la veritat. Però la veritat no resideix en documents, resideix en un lloc més íntim. El president ha estat gravant-ho tot. Cada paraula, cada riure, cada moment de silenci dins d'aquesta oficina ha quedat registrat en un sistema secret de bobines magnètiques. Un fet que, una vegada revelat, s'ha convertit en la seva sort. Ara, l'existència d'aquestes cintes és pública i el Congrés les exigeix. El president diu que no les donaran, que això és una caça de bruixes, una invasió de l'espai privat. Però el país es pregunta què hi ha realment en aquelles cintes que el president està tan desesperat per amagar. Alguna cosa que podria posar en risc la integritat del govern, no potser la seva llibertat? Sabem que aquestes bobines contenen un secret devastador que amenaça destruir la seva presidència. Avui descobrim la història del cas Watergate. Soc l'Aniol Ribas i això és Coses que passen. Per entendre com vam arribar a la situació que us he explicat a l'inici, hem de retrocedir 14 mesos, el 17 de juny de 1972, concretament a 2:15 de la matinada. L'escena es situa al complex d'oficines Watergate a Washington, D.C., exactament a la seu del Comitè Nacional Demòcrata, del partit rival del president Nixon. En aquest lloc, Frank Wills, un vigilant de seguretat, fa una estona, cap a la 1 de la matinada, que ha trobat una cinta enganxada en el pany, cosa que impedia que la porta es tanqués correctament. Ha pensat que era un incident, així que l'ha retirat. Però al cap de poc, a 2:15, ha tornat a trobar aquesta mateixa cinta enganxada. Llavors és quan decideix trucar ràpidament a la policia. Quan aquests entren, atrapen a 5 homes vestits amb colors foscos i guants quirúrgics. Porten càmeres, equips de gravació sofisticats i piles de bitllets de $100 en efectiu, amb números de sèrie consecutius. Havien entrat per posar micròfons a les oficines. Davant de les acusacions, la Casa Blanca de Nixon va fer una declaració immediata. Deien que es tractava d'un robatori de tercera categoria, sense cap connexió amb ells. Però dos joves periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, van creure que hi havia alguna cosa a amagar i van decidir investigar. I investigant, van descobrir la identitat d'un d'aquests homes, James McCord. No era un lladre qualsevol, era l'excoordinador de seguretat del Comitè per la Reelecció del President, conegut com a CRIP. I a les seves agendes, els periodistes van trobar el nom d'un home que treballava directament per al fiscal general de Nixon, Howard Hunt. La connexió amb la Casa Blanca era tangible.

Fosques. El que havia començat com un simple robatori es va revelar com l'últim acte d'una campanya d'espionatge i guerra bruta molt més àmplia contra els rivals polítics. Abans de que entressin a Watergate, existia un grup secret de l'administració Nixon conegut com The Plumbers, els lampistes. La seva tasca oficial era aturar les filtracions d'informació compromesa a la premsa. La seva tasca real era una mica diferent. Es dedicaven al sabotatge. Van espiar els seus rivals, van crear cartes falses i notícies enganyoses per desacreditar els candidats demòcrates i fins i tot van irrompre a l'oficina del psiquiatre de Daniel Ellsberg, l'home que va filtrar els papers del Pentàgon buscant informació per desprestigiar-lo. Però, és clar, qui financiava tot això? Les empreses donaven milions de dòlars a la campanya de Nixon, molts d'ells en efectiu, a vegades il·legals. Aquests diners es canalitzaven a través de comptes secrets i es destinaven a pagar els lampistes i, més tard, a pagar el silenci dels que van ser atrapats a Watergate. L'encobriment havia començat. John Dean, l'assessor legal de Nixon, va ser un dels primers a entendre l'abast del desastre. En una reunió al març de 1973 va advertir el president. Però en lloc de fer-li cas, el president va continuar. Dean, conscient que ell mateix podia convertir-se en el cap de turc, va començar a cooperar amb els fiscals. Aquesta va ser la primera gran esquerda en el mur del silenci. La pressió culminaria a l'estiu de 1973. El Senat dels Estats Units va iniciar una sèrie d'audiències televisades sobre Watergate. Per primera vegada, el públic nord-americà va veure funcionaris de la Casa Blanca sota jurament. Aquestes audiències van ser un espectacle nacional. John Dean va declarar durant 4 dies, detallant tota l'estructura de l'encobriment. Els testimonis es contradeien, la confusió era total. Fins que va arribar el testimoni que ho va canviar tot, el 16 de juliol de 1973. Alexander Battlefield, un exassistent presidencial, va ser preguntat casualment sobre el procés de documentació de la Casa Blanca. La seva resposta va caure com una bomba. Va explicar que en un esforç per preservar un registre precís de les decisions presidencials, el president Nixon havia instal·lat un sistema activat per la veu per gravar automàticament totes les converses al despatx oval, l'oficina del gabinet i algunes línies telefòniques. Això vol dir que es podien confirmar tots aquests testimonis contradictoris, totes aquestes mentides, perquè estaven gravades a les cintes de les que hem parlat al principi. La veritat estava en aquelles bobines. I així tornem on hem començat, aquell estiu de 1973, quan el fiscal especial Archibald Cox i el Congrés van exigir les cintes. Nixon, intentant desesperadament mantenir el control, va ordenar al fiscal general Elliot Richardson que destituís a Cox. Richardson es va negar i va dimitir. El seu ajudant, William Ruckelshaus, també es va negar i també va dimitir. Finalment, el fiscal general en funcions, Robert Bork, va executar l'ordre. I aquesta nit va passar la història amb el nom de massacre de dissabte a la nit. Aquest intent descarat de Nixon d'aturar la justícia va tenir una reacció instantània. El poble estava indignat. Més de 800.000 telegrames van arribar al Congrés. El procés de destitució es va fer inevitable. La Cort Suprema va dictaminar que Nixon havia de lliurar les cintes. No hi havia més lloc on amagar-se. Entre totes les gravacions lliurades, n'hi havia una en particular que va posar fi a tot. La gravació del 23 de juny de 1972, només 6 dies després del robatori. En aquesta cinta s'escoltava a Nixon i el seu cap de gabinet H.R. Haldeman planejant explícitament utilitzar la CIA per ordenar a l'FBI que aturés la investigació del robatori de Watergate. Això no era només un encobriment. Això era un abús de poder i una obstrucció de la justícia. Era la prova definitiva de que el president havia mentit directament al poble nord-americà. Ja amb la seva base política totalment esfondrada i l'amenaça de la destitució imminent, Richard Nixon va anunciar la seva dimissió. Richard Nixon ha estat l'únic president en la història dels Estats Units a dimitir del seu càrrec. I poc més d'un mes després, el nou president Gerald Ford el va perdonar per tots els crims que hagués pogut cometre.

0: I ara que hem arribat al final de la història, us preguntareu qui era en realitat Angola Profunda. Doncs la seva identitat es va mantenir en secret fins l'any 2005, quan es va revelar que era ni més ni menys que William Mark Felt, el segon director associat de l'FBI en aquell moment. La seva identitat va ser un dels secrets més ben guardats de la història del periodisme durant més de 30 anys. Watergate va ser un moment decisiu. Va reafirmar el poder d'una premsa lliure i d'un sistema de pesos i contrapesos constitucional. Però també va deixar una profunda cicatriu, una pèrdua de fe en el govern que encara avui en dia se sent a la política nord-americana. Doncs fins aquí l'episodi d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-lo i ens veiem al següent. Jo sóc l'Aniol Ribas i és que, encara que sembli mentida, això són coses que passen.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mia Esteve, del Penedès, ens llegirà un text de Guimerà titulat Carta a Josefa Adalbert.
1: Carta d'Àngel Guimerà a Josefa Adalbert i filles. Barcelona, 26 de setembre de 1914. Totes les notícies que corren són de la guerra i corren més mentides que veritats. Aquí tothom és partidari de França, trobant-se algun per rares que ho és d'Alemanya com en Francisquet Permanyer. Sembla mentida. Jo aquí m'esbravo, demaneu, quan fent alguns versos curts contra l'Alemanya i el seu criminal emperador, que no vindrà un mal vent que se l'emporti a l'infern, em penso dedicar-li una col·lecció de poesietes. I per ara us envio aquesta, que de segur que en via trobarà bona. Mal m'està el dir-ho. El monstre jeu sobre son llit de guerra. Clou els punys sobre el pit i mira enllà. Tronen canons fent trontollar la terra. Si no tronen canons, no es dormirà. Dorm amb els ulls oberts i a Déu li crida. Partim-nos el món. Tu i jo som els més forts. Per mi la humanitat que resta en vida. Tu queda't les ànimes dels morts. Papeta, no t'esgarrifis. Nenes, petons.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva torna cap a Montbrió amb la Imma Boquera per escoltar la segona part dels seus gegants.
4: Perquè, degut a la tècnica, el material que estaven fets els gegants, que era de fusta, d'una fusta molt particular, que es trobava en una zona del centre de Catalunya. I, i van anar estirant a través d'aquí, de la fusta, possibles escultors que hi havia hagut, i llavors, a través d'aquí, va anar estirant un fil. I l'altre fil el va estirar l'historiador Lluís Ardèvol, i juntament amb la Maria Montserrat Gimeno, hereva d'un dels dos, de dos veïns que van anar buscant els gegants a Reus, ella va buscar el seu arbre genealògic, anant tirant endarrere, endarrere, endarrere, fins que va trobar aquesta persona que us he comentat, que vivia al barri de Vall i que coneixia un parent que estava a l'Ajuntament de Reus. I llavors l'historiador també del poble, Josep Maria Ferrer Matas, que també va ajudar a la Maria a buscar per dins l'arbre genealògic i l'arxiu del poble i tot això, i també a la família de l'altre senyor que havia anat a buscar els gegants de Reus, que era la família hereva dels Pajà Bertran, doncs, clar, entre tots, doncs, se va lligar caps, no? Vam anar lligant sí. caps i buscant històries per aquí i històries per allà fins que vam poder descobrir, doncs, tota aquesta història.
5: Déu-n'hi-do, sí. I vosaltres, sense saber que tenien tants anys i aquesta història que havia darrere aquests gegants.
4: Sí, no, que clar, nosaltres, al barri, la història que sempre hi havia hagut era que dos veïns del barri havien anat a Poblet amb una subhasta sí. i els havien comprat de segona mà. I que cada veí del barri havia pagat un ral. Clar, què va passar? Que quan això vam intentar estirar el fil de la subhasta de Poblet, doncs, clar, en aquella època, en una època determinada, no hi havia subhastes a Poblet, perquè eren èpoques de guerres, eren època que hi havia bandolers, sí. i llavors, clar, en aquella època de bandolers, a veure, d'aquí a Poblet, o et pelaven anant a buscar els gegants, o tornaves amb els gegants i et pelaven, vull dir, sí. pelaven amb el sentit econòmic,
5: sí, sí, sí, sí, sí.
4: vull dir, t'atracaven i t'aprenien els diners, no? Vull dir que, i a part, doncs, es veu que era en època de guerres i el Poblet estava, vull dir, incendiat, vull dir que estava tot cremat i que no hi havia ningú. I llavors, doncs, això va ser una cosa de que aquest és l'historiador, doncs li va picar més la curiositat. I llavors, doncs, ja et dic, juntament doncs, amb la Maria Montserrat Gimeno, que aquesta senyora, vull dir, va començar a tirar d'arbre genealògic enrere, doncs, fins que van trobar el punt en concret, doncs, d'allà aquests gegants estaven llançats a Reus, i fan cap a Montbrió. Bueno, llançats o arraconats, diguéssim, llançats tampoc. Vull dir, arraconats allí a Reus.
5: I doncs, curiós.
4: I això doncs, va ser una gran troballa, perquè, clar, era una cosa que tothom hi anava al darrere, però, clar, no se sabia. Doncs, bueno, i ara amb la tecnologia que hi ha, i els estudis, i arxius, i, bueno, i això, doncs s'ha pogut trobar i estem supercontents. Super.
5: Ara mateix, quants membres sou que formeu part d'aquesta colla?
4: Cap allà entre 30 i 40, amb petits, mitjans i grans, potser una quarantena de membres. Bàsicament són famílies, vull dir... Sí, famílies.
5: Com van... Explica'ns una mica ara com van vestits ara mateix actualment els nostres gegants. El Pinxo i la Pinxa es diu, no?
4: Sí, sí. Pues... mira, el Pinxo porta un vestit així com a gris-negre, i llavors porta com una faixa de color vermell, però vermell bordeus, diguéssim, no vermell furient. Uh-huh. I llavors porta una corona i porta una espasa i porta un punyal, també. I porta un vestit que és així una mica reminiscències de guerrer medieval.
5: Sí.
4: Una cosa així. I la geganta, pues, porta un vestit així com de flors, també, amb una cinta també d'així vermella no florienta, i, doncs, bueno, i és més com ara una dama d'aquestes, no? Això més tipus dama, tipus senyora.
5: Comentaves, tipus comentaves que són unes 30 i pico famílies. Quan sortiu amb...
4: No, de famílies no, som 30 i pico membres.
5: Membres, que sou com una família. Molt bé.
4: Sí.
5: Ara t'entenc, ara t'entenc. Doncs quan sortiu a les actuacions, aneu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera característica?
4: Sí. Mira, fins ara portem una samarreta de color taronja i llavors amb uns texans o blaus o bé negres. Tot, això tot depèn. Però, bueno, el característic és a l'estiu una samarreta taronja i a l'hivern portem una sudadera negra en comptes de samarreta.
5: Quines són les vostres actuacions... Digues, digues.
4: No, ja està, ja està.
5: Les vostres actuacions destacades. On podrem gaudir dels nostres gegants?
4: Sí, doncs mira, per Sant Pere, per Sant Antoni, als voltants del 17 de gener, i llavors per Sant Pere, als voltants del 29 de juny, bàsicament. I llavors també aquest any fem trobada de gegantera el dia 29 de maig.
5: Imma, explica'ns bueno, una mica què és el que t'aporta tu formar part d'aquesta colla gegantera.
4: A mi particularment, clar,
5: sí.
4: Jo he nascut al barri de Vall i llavors, clar, tota la vida vius en un barri geganter. Llavors, per exemple, quan jo era petita, els gegants es vestien pràcticament al davant de casa. I llavors el senyor d'aquella casa, no? Santiago, que es deia Santiago Pajà, ja un dia o dos abans ja sortia allà a la porta, perquè li agradava molt sortir a la porta, a més era una persona que li agradava molt la canalla, els petits, vull dir, li agradava molt, ja sortia allà a la porta i ja deia, ep, demà vestirem els gegants, que no vindràs a veure com vestim els gegants. Sí, tots, i tota la canalla dels voltants, tots anàvem a veure com vestien els gegants. I això és una cosa molt, sembla una cosa molt senzilla, però jo, això fa barri, no?
5: Sí,
4: fa barri.
5: Sí.
4: I fa que des de petit ja vegis que vesteixen els gegants, que acabats surten a ballar, i ja vius el món geganter d'una altra manera que no pas que visquessis en un barri que no hi ha... Que no hi ha parella de gegants, no? Llavors, clar, tots érem tots petits, tots sentats a la cera del davant de la porta, no? Tots allà sentats, doncs, mirant com ballaven els gegants. Au, ja està, vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. Vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. I llavors, quan sortien a ballar, llavors nosaltres, com que el meu pare també havia sigut geganter, se passàvem 3 o 4 dies ballant pel menjador de casa i pel passadís, doncs ballàvem com ballaven els gegants. I doncs, bueno, eren aquestes coses que fa que hagis mamat gegants, no? Doncs són aquestes petites coses.
5: I quan veus, quan estàs dins dels gegants o la geganta com a portadora, sí. I veus sí. per com miren els nens, què és el que sents?
4: Bueno, jo no he sigut gaire valenta per a ser portadora de gegants, tot i que m'hagués agradat moltíssim,
5: sí.
4: no he sigut prou valenta. Havia estat una miqueta més valenta. O havia d'haver nascut una miqueta més tard, que llavors ja fora més valenta. Però, bueno, pel fet és el mateix. Vull dir, a veure,
5: sí.
4: fas una ballada a la plaça i veus que els petits, els mitjans, els grans, la gent gran, la gent del barri de tota la vida, veus com baden, que amb els gegants i veus que disfruten i fan aquella cara que de felicitat, vull dir, a veure, doncs ja està, això no està pagat amb diners.
5: No, això és el que t'omple per continuar dia a dia, no?
4: Sí, perquè la canalla petita disfruten amb els gegants, però la gent gran, vull dir,
5: també.
4: Que no els hi toquin.
5: Sí,
4: la
5: sí.
4: gent gran, que no els hi toquin.
5: Sí. Ha canviat molt, Imma? La cultura en si dels gegants?
4: Sí.
5: Sí.
4: Sí. Sí, perquè els gegants sempre havien sigut uns personatges amb molt de respecte, no? Vull dir, quan passaven els gegants, doncs tothom passaven i tothom s'aparava i els miraven i no es movien de la cera fins que no havien passat. Ara no. Ara ballen els gegants i la gent, doncs, fas una cercavila de gegants. La gent no respecta molt poc, vull dir, sempre hi ha el típic que li ve creuar quan mentre ballen i tot això. Vull dir, aquell respecte que hi havia per aquelles figures ara ja no hi és, no hi és. Tot i que hi ha la gent que ho senten, sí, però la gent de fora, la gent que no estan dins del món geganter, pues no. Si els hi ve creuar, pues creuen i ja està, i ja separaran. Vull dir, no... Aquest respecte és el que trobo jo que s'ha perdut.
5: Per sort tenim relleu generacional que continuï doncs, vius i mantinguin vius els degans de Montbrió.
4: Sí, tot i que ara estem en vores baixes, pues n'hi ha, sí. N'hi ha, tenim geganters de 35-40 anys i llavors tenim una mega flota de petits, de 11, 8, 9, 10, 11, que aquests això no sé, jo penso que quan arribarà el moment no ho pararà ningú. Mm. Vull dir, tenim una bona base, però doncs, bueno, ara, el del mig ara està una miqueta justet. Però, bueno...
5: La qüestió és que...
4: Han
5: d'esperar que creixin. Imma, gràcies. Moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Montbrió, en aquest cas a la colla del Barri Avall. Moltíssimes gràcies, Imma, de veritat. Ha estat tot un plaer i llarga vida als gegants.
4: Sí, sí, nosaltres per part nostra no hi ha problema. El problema és que el relleu generacional costa una mica d'arribar, però bueno, ja d'haurà arribar. Molt bé, gràcies a vosaltres per poder explicar la nostra història i el contents que estem d'haver descobert que tenim uns gegants de 270 anys i que, doncs, bueno, que sempre havíem sigut com un aneguet lleig, no? I ara, doncs, bueno, ja no ho som. I doncs, bueno, estem molt contents d'això.
5: Clar que sí, amb molt orgull. Gràcies, Imma.
4: Sí. Bueno, si mai us convé alguna cosa o altra, doncs, mira, tornem a parlar.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Continguts en xarxa.
7: Als catalans ens agrada molt celebrar, reunir-nos al voltant d'una taula a la fresca, escoltar el so dels timbals, veure com pugem fins a tocar el cel i també ballar sota el foc. Sense la nostra cultura seria molt difícil explicar qui som. Per aquest motiu, avui volem dedicar el like al llibre del folclorista Bienve Moya, que es titula 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. És un llibre editat per Cossetània i que ens serveix per aprendre una mica com funcionen les festes al nostre voltant, però sobretot per donar més sentit allò que coneixem. Bienve Moya, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
8: Hola, de moment bé, aquest matí.
7: Doncs esperem que així continuï, com a mínim els propers minuts, perquè ens venia molt de gust compartir una estona amb vostè per parlar d'aquest llibre. Escolti, per què és tan important que coneixem la cultura popular de casa nostra?
8: Bé, perquè és explicar-nos com som nosaltres. La cultura popular l'hem creat la gent popular de Catalunya, de la cultura catalana, i per tant saber què fem és important per saber què hem fet i què som.
7: Mm-hmm. Ens explica moltes coses de nosaltres. De fet, vostè comença parlant de les estacions de l'any. Com ens modula el cicle natural pel que fa a les nostres festes i celebracions?
8: Bé, en principi, arreu del món, les festes estan relacionades amb el que passa a la natura, on teòricament venim, no? Dic teòricament perquè a vegades n'hi ha per dubtar-ho. Però bé, en fi, som els fills de la natura i, per tant, que faci fred, que faci calor, més o menys té que veure amb el nostre, amb què fem i com ho fem, no? Per tant, les quatre estacions són les dates principals, les dades principals per qualsevol celebració, eh? A l'hivern, doncs, les celebracions són més tancades, més, més familiars i a l'estiu, evidentment, són més extrovertides i se celebren al carrer.
7: Mm-hmm. I tant. Segur que tots estem ja pensant en algunes d'aquestes festes i, de fet, hem de dir que podem fardar de tenir un calendari gastronòmic festiu envejable a Catalunya.
8: Sí, bé, com tot el Mediterrani, el català és un dels calendaris mediterranis i, per tant, és important, sobretot per nosaltres, però massa diferents de la resta del món mediterrani tampoc ho som. Vull dir, ho som en tot cas en qüestions concretes, però el mateix que fem nosaltres, el mateix. No exactament igual, però ben bé la celebració sí que és la mateixa a Andalusia o a Grècia, i per entremig nosaltres.
7: Mm-hmm. Si ens posem una mica històrics, aquí a Catalunya es va notar molt, per exemple, la fi de la dictadura a nivell del calendari festiu. Es van recuperar moltes festes en aquell moment?
8: Bé, sí, jo n'he dit restaurar i no recuperar, perquè no, de fet, quan una cosa es perd, és difícil recuperar-les. Però les vam reinventar, evidentment, vam tornar-les a fer a partir del record que en teníem i a partir de la voluntat que teníem de restaurar el nostre calendari, el nostre fer. De cada dia, del dia a dia, això és un calendari, no?, que és cada dia i cada temporada, i sí, va ser els anys 70 que amb la recuperació de la democràcia doncs vam recuperar les llibertats culturals i entre aquestes les festives.
7: Vostè ha escollit 100 elements per incloure en aquest llibre. No sé fins a quin punt li ha estat difícil triar-los, perquè imagino que també n'ha hagut de deixar alguns a fora.
8: Sí, sí, sí, clar. Jo en el llibre he posat 11 parts, i en aquestes 11 parts hi ha aquests 100 elements que jo he recollit, i que penso que donen una imatge del que es fa, perquè el llibre que pretén és explicar quins són i com són els elements, no pas què són o què representen. Això seria antropologia, i el meu interès és més sociològic. Mm-hmm. O sigui, és més del que fem i com ho fem, que no pas què venim i què fem i què feien els nostres pares. O sigui, és un llibre més que realça els elements de relació amb la comunitat on viuen.
7: Exacte, una mica explica què tenim, no?, o què és el que celebrem i què ens uneix, també, com ara bé deia, no?, perquè al final són elements que ens sentim molt nostres, són universos compartits.
8: Sí, són universos compartits, evidentment. La festa parteix de relligar la societat. La festa té una voluntat de interrelacionar la comunitat que la celebra, i per tant han de ser elements que teòricament els coneix tots aquells, o els coneixem tots aquells que la celebrem. I per tant, des d'aquest aspecte, la festa és comunitària i té aquesta voluntat d'interrelacionar la comunitat que la celebra, com ja he dit.
7: De fet, sempre hi ha hagut aquest debat de quina és, per exemple, la millor festa major, no? Aquestes petites disputes, a vegades, entre municipis. En aquest llibre, potser ens adonem que a vegades ens assemblem més del que ens pensàvem els nostres veïns, no?
8: Sí. La voluntat d'aquest llibre explica a tothom que tothom té alguna cosa que té alguna cosa més... que creiem que ens agrada més explicar-la perquè creiem que és més original o més divertida o més espectacular que la dels altres. Però en realitat tots funcionem d'una manera molt semblant. El que hi ha són models, models festius. El model festiu del Camp de Tarragona i el Penedès no és el model festiu de la Catalunya Vella, vull dir, el model festiu de l'Olot no és el model festiu de Tortosa, però cada una la seva manera de ser, sí que són partint de principis molt semblants.
7: Quins valors creu que ens aporta aquesta cultura festiva popular?
8: El principal és la possibilitat d'un dia a l'any trobar-nos, retrobar-nos, relacionar-nos, i un dia o 22 dies, els que siguin, de l'any, interrelacionar-nos i adonar-nos en que continuem sent una comunitat concreta. Que els mataronins continuen sent mataronins, que els s'hagin integrat més o menys, els vellencs que continuen sent vellencs, i així aquest és un dels valors de la festa, precisament, adonar-se que continuem sent el que som i que continuem vivint, i per ells n'hi ha així.
7: I això és preciós. Ja sap que aquí a Mataró som molt de les santes i les defensem sempre que podem, però si li pregunto a vostè pel seu element o per la seva festa preferida, amb quina es quedaria dels que ha inclòs en el llibre?
8: Home, jo soc de Noví, per tant, quedo
7: amb
8: el Carnaval.
7: Home, ara venim de celebrar-lo,
8: Sí.
7: Doncs ens quedarem amb les santes i amb el Carnaval. Bienve Moya, autor de 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, un llibre editat per Cossetània. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que per molts anys puguem celebrar.
8: Molt bé, a vosaltres. Bon dia.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent, per tant ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble, per tant un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents, tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
5: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
4: 1981.
5: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual hi sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool &

0: Una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andate.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica, Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta a Esteve Llull.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llorca.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com per exemple aquest Family Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jessie's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música del rock and classics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Songs of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda a Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest és el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: fantàstics, els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com,
2: twitter.com/rocknclassics,
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Carrie.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients del risc que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
3: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta, la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Carrie, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i parascientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the waste basket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: Dos anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a males herbes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
0: volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
10: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
5: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo... Sí. Haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
5: Ja saben que jo soc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no sóc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius, en algun fragment, preguntes curtes, això a mi em costarà molt.
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
5: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per revés de pressa. Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, el camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976 i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament. Perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
11: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció, perquè no és només futbol. Puyal és un llegat, el llegat de com. O sigui, aquest canvi va ser la primera en català, però també les seves formes. Tu ens parles una mica, ens fas, no explicarem tot el llibre, però sí que ens mostres una mica aquest mètode, Puyal, no? Aquesta manera de fer, amb anècdotes, amb històries...
4: Sí, una mica, millor dit, una part del llibre està dedicat al que tu en dius el mètode, que trobo que és una manera molt bona de definir una pauta, aquesta pauta, aquest mètode, aquesta partitura. S'ha anat fent, ha anat madurant amb el pas dels anys. I aquest mètode és el que ens dona la pauta per fer la transmissió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa, diguem-ne, acadèmica, molt especialitzada, potser no per tots els públics, però em va donar peu a fer un llibre que té aquesta vocació, convertir una tesi en un producte apte pel consum de tots els públics. I, per tant, hi ha una part de mètode, una part de biografia, on expliquem la carrera de Puyal, i una part que és més futbolera, més propera a l'afició en general, on recordem moments puntuals, en diem moments memorables de la història del futbol, del Barça. La història del Barça durant 40 anys s'explica amb les transmissions d'en Puyal. Llavors, clar, expressions com encara Messi, Maradona, mare meva, Pizzi sos macanudo, són episodis que s'expliquen al llibre, una mica com si fos allò que feia en Ferran Adrià, que construeix una recepta, doncs una mica és això, no? Veure com s'articula cada un d'aquests moments. Per tant, escolta, el que no li interessi tant la part acadèmica pot anar a la part més futbolera i recordarà moments que potser ha viscut en primera persona i així, doncs mira, arribem a tots els públics. Aquesta és una mica, Mònica, la idea.
11: Arriba a tots els públics perquè ja em veus a mi que contenta que estic d'haver-me llegit, tot i que si s'ha de ser del gust, s'ha de ser del Barça, jo tinc clar. Però a mi, poques vegades, n'he mirat algun, poques vegades m'hauràs vist davant de la televisió escoltant futbol. Però anem a aquests moments memorables. Jo he anomenat la paraula llegat, tu has dit homenatge, i tots aquests moments memorables no només ho són per nosaltres, sinó que han traspassat les fronteres, són internacionals, perquè sos macanudo, això ja és a tot arreu. Per tant, ens expliques com aquesta força no només ha estat a la nostra terra, sinó molt més enllà.
4: Mira, l'altre dia va arribar un retuit d'un senyor, no el conec i no me'n recordo el nom, de Sud-àfrica, que parlant en anglès deia encara Messi. Estic segur que ell no sap què vol dir encara. Fins i tot potser ho associava a la capital perdó, la capital no, a la ciutat de Turquia, encara. Però no a l'encara nostra. Però l'ha adoptat. Atenció, aquest tuit d'aquest senyor de Sud-àfrica, no sé quina audiència té, però ell té 12 milions de seguidors. O sigui, és que és un país sencer seguint a un senyor que fa referència a una expressió de la factoria Puyal, diguem-ho així, i per tant podríem dir que és un exemple de la viralitat que tenen expressions en català que va fer al seu moment en Puyal. Jo dic, això és una mica spoiler, jo dic que l'encara Messi és el minut d'or de la història de les transmissions en català, és el minut d'or. Però efectivament, com tu has dit, he recordat especialment l'Urruti t'estimo, he recordat el Pichisos Macanudo, Maradona mare meva, Simonet, m'hi jugo un pèsol, ja em puc morir... És a dir, hi ha tantes expressions que van fer fortuna que en el llibre es recopilen.
11: Jo és a dir que estic absolutament impactada perquè darrere de la naturalitat d'en Puyal hi ha tota una escola i una professionalitat. És com si estigués tot mesurat. I això no ho pot fer tothom, realment. És tot un art el que ha aconseguit fer.
4: Hi ha moltes persones que diuen és veritat que en Puyal era molt exigent, o és molt exigent? Clar, com el senyor que condueix un avió, que és molt exigent, perquè si deixa de ser exigent, aquell avió doncs, no arribarà on ha d'arribar. O com nosaltres, que estem fent ara un programa, hem de ser exigents, o el senyor que condueix un autobús o un taxi, o fa el menjar en un restaurant. És que tots hem de ser exigents al 100% en la nostra activitat. I, a més, hem de ser, si tu vols, innovadors, hem de mirar de progressar i, per tant, de no acomodar-nos en aquell espai de confort, hem d'anar creant i, a més, hem de ser rigorosos, les coses s'han de fer amb rigor. Ara ho dic entre parèntesi, potser en el món en què ens toca viure ara hi ha moltes coses que no són rigoros, tanco el parèntesi. Diguem-ne que nosaltres som innovadors, exigents, rigorosos i després una altra cosa molt important que en Puyal ens ha dit 500 milions de vegades. Hem de ser persones que estiguem pensant en l'audiència. Nosaltres servim a l'audiència. Per tant, el nostre objectiu és servir a l'audiència i, per tant, hem de pensar en l'audiència. I això que sembla una cosa de poc valor, per mi en té molt. Perquè a vegades, i jo ara això no ho diré amb un to crític, cadascú faci el que vulgui, però a vegades escoltem a la ràdio o mirem a la tele o veiem un producte al Twitch o allà on tu vulguis, on hi ha missatges que van dirigits d'un cap a l'altre. Escolti, si en un programa de ràdio, per exemple, una persona que està fent el programa dirigeix un missatge concret a una altra persona, a nosaltres, que som l'audiència, què ens importa? No ens interessa per res. És per dir, escolti, que sóc aquí, que el vull escoltar jo, no li enviï missatges al polític, no li enviï missatges al directiu d'aquell club d'esports, no li enviï missatges al seu patrocinador, no li enviï missatges a no sé qui, enviï'ls a l'audiència. Per tant, aquest és un punt clau, mirar de servir a l'audiència en tot moment. Ara, per exemple, jo penso, potser estic avorrint a l'audiència, perquè m'estic allargant molt en la meva resposta. Si penso en tu, Mònica, o penso en el Josep Maria, que també ens està escoltant, dic, doncs mira, tenen molt d'interès i estaran contents de sentir això. Però has de pensar en el conjunt de l'audiència. I potser els estic avorrint, així que callo.
11: Ja veieu que l'entrevista... Jo patia, perquè pensava, amb el tros de periodista que és en Josep Maria, adéu, posar-me davant del micro i davant d'ell em feia patir, però ja veieu que no, que la cosa va molt rodada i per mi serà també ha estat un aprenentatge. I per tu, perquè clar, jo ara et veig a tu, perquè nosaltres ens podem veure, els oients ens escolten, però imagineu-vos en Josep Maria, tota la trajectòria, tot el que ha viscut i tot el que ha compartit en Joaquim Maria Puyal. Molts dels que ens esteu escoltant, estic segura que donaríeu, potser el braç sencer no, però un trosset de dit, per tirar enrere en la història i poder acompanyar en Puyal en un d'aquests partits. Com ha estat també viure aquesta experiència? Perquè tu ara ens ho pots explicar, però ho has viscut.
4: Ha estat una experiència extraordinària. Mira, si a mi m'haguessin dit, escolta, tu voldries jugar una estona, ni que sigui una estona, amb el Messi a futbol, hauria de dir, no em motiva especialment. Jo tinc una gran admiració a Messi, no dic pas que no. I hem coincidit. Em sembla que és un jugador genial, segurament el millor de la història. Si m'haguessis dit, escolta'm, tu hauries volgut fer un partit de futbol amb Puyal, t'hauria dit, dono el braç. I vaig tenir la sort de poder-ho fer i de conservar el braç. és també molt important. Sí, sí.
11: Bé, no perdreu el dit perquè en Puyal ara ja està jubilat i això de retransmetre ja no ho farà. Per tant, aquí ningú perdrà res. Però sí que hi vas guanyar tu amb la teva experiència i nosaltres ara guanyem amb aquest record i amb aquest llibre del factor Puyal. Parlem d'un home, jo deia polièdric, i a més de molts canvis, perquè ens parles de tots aquests canvis. Tu ara dius, si ben diguéssim que jo ara baixo al camp i estic amb el Messi, estic amb el Ronaldo, etcètera, etcètera, etcètera, perquè seria una llista molt llarga. Però això hi ha hagut un canvi, perquè abans els periodistes entràveu a tot arreu.
4: Sí.
11: Però a partir de l'any 2000 això va canviar. Per tant, tu has pogut viure aquest abans i aquest després de poder tocar, d'estar prop, de xafardejar per tot arreu. Com és poder entrar fins a l'últim racó?
4: Doncs és veritat que més o menys cap a l'any 2000 la cosa comença a canviar. Jo ara no et diré exactament en quin moment, però més o menys és així. Clar, de poder estar tan a prop de l'equip a estar tan allunyat com hi estem ara, hi ha una gran diferència. L'audiència ha de pensar que nosaltres, per exemple, quan viatjàvem amb l'equip, anàvem en el mateix avió. Un viatge a l'estranger, o on fos, anàvem en el mateix avió. Compartíem el mateix hotel. Potser baixaves al vespre a fer un tallat abans d'anar a dormir i al vestíbul et trobaves amb un futbolista. A l'avió, ells seien al davant i els periodistes al darrere. A primera fila, per cert, hi seien en Cruyff i en Reixac, que eren els entrenadors, i deien, nosaltres anem a primera fila, sempre a primera fila, entre altres coses perquè podien estirar les cames, i a darrere, deia, a darrere van els indis. Però podíem coincidir, imagina't un vol de 2-3 hores que et mous pels passadís, podies coincidir. Per descomptat, al camp, podies estar al límit del camp, podies estar a la banqueta, al costat de la banqueta durant el partit. Això ens donava, a nivell professional, un avantatge molt gran, que és que teníem una gran proximitat amb els protagonistes i, per tant, podíem explicar coses que vèiem de primera mà o que contrastàvem de primera mà, d'acord? Qualsevol incidència la podíem resoldre en aquell moment. Ara no. Ara, com que estem tan lluny, ja no compartim avions, no compartim hotels, no ens hi podem apropar si no és perquè ens han concedit una entrevista a través del departament de no sé qui, és a dir, hi ha molts intermediaris. Ara la cosa ha canviat. Haig de dir que, a part de l'avantatge que treiem nosaltres, els periodistes, de poder-nos apropar als jugadors, ells també en treien d'avantatges. Perquè això no s'explica mai, però s'ha de dir també, que ells en treien profit. Ells potser et deien, escolta, haig de renovar el contracte, no em podries fer una entrevista? Saps? Llavors, clar, era un intercanvi d'interessos, diguem-ho així, no? O et deien, escolta,

0: estava escoltant i em recordava també una mica el món de la cultura, que al final les coses no disten tant.
1: No, no, clar que no, clar que no.
0: No disten tant.
1: Segur que no.
0: El que sí que ara parlàvem d'aquests grans noms, no? D'aquests viatges, de poder coincidir, i jo en algun moment, al llibre, m'imaginava, o sigui, he arribat a posar també en Puyol com un gran figura realment en el món del futbol, parlàvem de tots aquests noms futbolístics, però ostres, és que en Puyol al final anava pujant graons i jo et diria que escolta'm, si li posem una samarreta i li donem una pilota, també encaixaria perfectament al camp, eh? Com ho veus tu això?
1: Doncs mira, això no ho sé, la veritat. Jo et diria que físicament està molt en forma, molt en forma, vull dir que si apretéssim a córrer
0: potser guanyaria,
1: però haig de confessar que no l'he vist mai amb una pilota als peus. Això sí que no. I no ho sé, això sí que no t'ho puc dir. No sé si seria un bon futbolista o no. Això sí que no ho sé.
0: Però que ha arribat a tenir aquesta fama i aquest espai en el món futbolístic com a gran periodista, això sí, això ja no li traurà mai ningú. No m'agradaria deixar de destacar també el treball lingüístic, que tu també ho has dit, no? De tot aquest vocabulari futbolístic en català. Jo penso que això també és una fita molt important i que ens afecta a tots i a totes.
1: Sí, sí. Hem de reconèixer que el que en diríem el corpus lingüístic, la terminologia que es fa servir a les retransmissions, és obra d'en Puyol, amb la col·laboració de Jordi Mir al principi. Però també s'ha de dir que la terminologia evoluciona i que expressions que es feien servir en un moment determinat ara ja no, ara hi ha molt d'anglicisme, molta influència, per exemple, dels videojocs, ara ens diem bro i ens diem aura i ens diem unes coses que fa uns anys no ens dèiem. No és una crítica, és senzillament constatar que la terminologia evoluciona en l'àmbit futbolístic. Ara parlem de segona línia i abans això no es deia, no es parlava d'això. Ara diem juga en forma de romba al mig del camp i això no es deia abans. Però sí que és veritat que en Puyol, quan comença a fer les transmissions en català, primer es fixa en el que es fa en aquell moment. I en aquell moment, any 1976, les transmissions que es fan o bé són en castellà o bé són en anglès. És veritat que també n'hi ha algunes que venen de Sud-amèrica, però principalment la referència és el castellà i l'anglès. Per tant, el primer que s'ha de fer és construir la terminologia. Com direm segons què? Per exemple, en castellà, en aquell moment, fa 50 anys, es deia zafar-se del contrario. Puyol ho tradueix dient escapolir-se de l'escomesa. Però abans es deia corner i ara encara diem corner, i corner és un anglicisme. Així podríem estar parlant d'algunes altres situacions, però jo no sóc lingüista. I per tant vull ser molt respectuós. Sí que vull dir una cosa, i és l'aportació que fa Puyol, especialment en l'àmbit de la pronúncia dels noms. Que això és una cosa que encara passa avui en dia. Actualment, al Barça, el porter titular es diu Joan García. Quan va començar a jugar al Barça, i prèviament quan jugava a l'Espanyol, amb moltes cadenes de ràdio, especialment en castellà, li deien Joan García. En català diem García. I un dia, en una entrevista a la SER, al Larguero, si no m'equivoco, el Manu Carreño li va preguntar a Joan García com s'havia de dir el seu nom. I el Joan García, el porter d'avui del Barça, va dir Joan García. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè ho tenia escrit en el llibre i està publicat. Ara faig un petit spoiler. Tothom ha parlat de Joan García. Ja, però és que al Barça hi ha un altre noi que també es diu García. Eric García. Llavors, què passa? Que al Joan García li diem Joan García i a l'Eric li diem Eric García? O com ho fem anar tot plegat? Doncs, home, tornant al que dèiem abans, hauríem de tenir un mètode, no? Hauríem de tenir una pauta, d'acord? És a dir, si la forquilla va a l'esquerra i el ganivet va a la dreta, quan parem taula, tota la santa vida posarem la forquilla a l'esquerra i el ganivet a la dreta. El que no farem és anar canviant. És una mica aquest
0: rotllo. Encara li he anat traient alguna cosa, però després trobareu anècdotes. És que n'hi ha unes quantes que a mi m'han agradat molt. Això de mitja retransmissió per l'un, i ho deixo aquí, mitja retransmissió per l'altra, i ja veureu qui se la va quedar sencera, a llegir toca. També ha estat molt divertit. El que sí que vull recordar són 50 temporades

0: transmissió d'en Joaquim Maria Puyal. 42 d'elles estan fetes en català, van ser les primeres. Després ell ha continuat en el món de la comunicació, tot i deixar les transmissions o retransmissions, un altre tema que trobareu al llibre. Són moltes les històries, són... Bé, jo les he gaudides molt, però ara farem un canvi, Josep Maria.
1: A veure.
0: Hem parlat d'en Puyal, també hem parlat una miqueta de tu, però ara farem un petit test per conèixer una miqueta més del nostre convidat. Si es deixa, clar. Nosaltres sempre demanem permís. Sí?
1: Provem-ho.
0: Jo tiré una paraula i tu m'has de dir el que et neixi en aquell mateix moment. Sí?
1: Molt bé, molt bé.
0: Senzillet i curtet.
1: Molt bé, molt bé.
0: La ràdio.
1: La vida.
0: Futbol.
1: Un esport.
0: Puyal.
1: Ja veus que estic fent una pausa molt llarga perquè m'agradaria trobar la paraula, eh? Amic, mestre...
0: Ho deixarem amb amic, mestre, però estic segura que n'hi ha moltes més. Comunicar.
1: Essencial.
0: Anem a un altre àmbit. Arrels.
1: Arrels. Quan parles de les arrels, penso en un arbre, no? I l'arbre és a la terra. I, per tant, tots pertanyem a la terra. Ara no vull posar el filosòfic, eh? Però és una mica això, eh? Les arrels és el lligam que tenim a la terra i tots som de la terra, cadascú de la seva.
0: Aquesta no me l'havien dit mai i m'encanta. Un plaer.
1: La xocolata.
0: Un luxe.
1: No, el pas que anem, la xocolata. No, un luxe. No sé dir-te. Un luxe. No sóc. No sóc de tenir grans luxes. No sabria dir-ho.
0: Deixem la xocolata a banda. Un àpat.
1: Un àpat. Tant pot ser senzill com sofisticat. Tant pot ser un plat d'ous ferrats amb patates fregides com el plat de l'alta cuina més elaborat i més car que et puguis imaginar.
0: Ho deixarem aquí, però ja veieu que és... sap comunicar. Està en una banda i en una altra. S'ha de saber nedar i guardar la roba. Jo penso que són molts anys d'experiència, Josep Maria, Déu, que has viscut. I tots aquests anys jo diria que també són un luxe que ara nosaltres podem gaudir i assegurir a través d'aquest factor Puyal, no? que es publica tan pòrtic. Espero que hagueu tingut ganes d'endinsar-vos una miqueta més, de comprar el llibre, de llegir-lo i, sobretot, de compartir-lo. Nosaltres sí que l'hem assegurit i et donem les gràcies per aquesta estona.
1: Gràcies a tu, Mònica, gràcies també al Josep Maria. La veritat és que ha estat un plaer, ha estat una conversa molt amable. Tant de bo que la puguem repetir aviat.
2: Quan comença la vida és com un vaixell que surt de port, i quan surt de port veus la terra per popa, eh? I a proa només veus mar.
3: Joaquim Maria Puyal, al matí de Catalunya Ràdio, any 2018.
2: O anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i has fet moltes milles, aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull morir... jo a vegades dic una mena mica així divertida, fent un salt de la camina del Camp del Barça al cementiri de les Corts, que feia al costat, no? I estaria bé organitzar la teva vida de manera que tinguessis encara algun temps, alguns anys, per fer coses que et venen de gust, sense haver arribat a allò que en diríem la bellesa, allò que en diríem haver perdut les condicions per exercir una professió.
3: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
3: volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
5: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Les xarxes socials han revolucionat el nostre món en tots els sentits. Favorables en alguns àmbits, són un perill si no les controlem en molts d'altres, com és el cas del sexting, l'intercanvi de material eròtic o sexual a través de telèfons mòbils, de xarxes socials i altres aplicacions de missatgeria.
7: neix de la fusió de dos termes anglesos, sex, de sexe, i texting, d'enviar missatges. Aquesta paraula defineix l'intercanvi de missatges de forma voluntària. Però què passa quan aquestes imatges i vídeos es comparteixen sense consentiment a altres persones? Ens trobem amb el sexpreading, considerat com una agressió i penat per llei. Molts d'aquests intercanvis acaben en una sextorsió, el xantatge de qui té les imatges cap a l'altra persona, a canvi de diners i altre tipus de favor, ja siguin sexuals o no. Són diversos els estudis sobre aquests fets i es van obtenint dades i estadístiques que, com sempre, no reflecteixen al 100% la realitat, perquè no sempre es denuncia o s'explica. Encara actualment, la por i la vergonya tenen molta força davant d'una societat que criminalitza més les víctimes que el criminal. Tot i que és una tendència que sembla que comença a revertir-se. Dades que ens indiquen que un de cada quatre menors d'edat s'ha vist involucrat en situacions de sexting en entorns digitals i que les dones, tot i ser més prudents que els homes en compartir aquest tipus d'imatges, són les que més pateixen, amb diferència, el sexpreading. Maribel Torres és una autora que fa del gènere negre una denúncia social amb nom de dona. A tothom et veurà ha posat el sexpreading en el punt de mira. Compartim amb ella una tertúlia on la ficció i la realitat no disten massa l'una de l'altra.

0: Maribel Torres ha publicat reculls de contes i contes en llibres col·lectius com Assassins, de Girona. És autora de les novel·les El despertar del navegant, finalista a Cubelles Noir, i Morella Negra. Aquí mano jo, guardonada amb el Premi Novel·la Negra de Lloret de Mar i Cartes Marcades. Uns vídeos íntims comencen a córrer per internet i l'Ània passa de ser un estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada perquè, si no col·labora, les imatges es faran virals. Torna la detectiu Adriana Miralles amb l'ajuda del Pau per resoldre un nou cas on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Estic ben segura que molts i moltes volíeu més històries i més aventures de l'Adriana. Doncs ha tornat de la mà de la Maribel Torres un nou episodi. Això és com una telenovela, ja, eh? Et veurà tothom, i arriba la Maribel, a més, de llibres del delicte. Però, escolta'm, segona edició o tercera, ja? Perquè jo, quan us faig les entrevistes, ja aneu més avançats.
2: Segona.
1: Sí, sí. Maribel, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies per convidar-me, que ja saps que m'encanta venir aquí i parlar amb vosaltres.
1: N'he rebut el llibre i no me n'he pogut estar. Me l'havia de llegir perquè he pensat, a veure ara què farà l'Adriana. I ell no es pot explicar, però no us ho podeu ni imaginar. És molt, molt fort.
2: S'ha d'anar superant, perquè si no els lectors no es pot anar repetint. Llavors, cada vegada hem de passar més coses.
1: I hem dit que és molt, molt, molt fort, però ara entrarem en el que és la trama, perquè el que és fort està fora de la trama. Ahí lo dejo.
2: Sí, no. A les novel·les ja saps que a mi m'agrada combinar la part de trama policíaca o detectivesca amb la vida de l'Adriana i en Pau i amb les coses que els hi passen. I tant la part detectivesca com la part privada els hi passen coses fortes, sí, sí.
1: Està molt bé perquè, a més, tot queda enllaçat al final i la veritat és que dona a peu a molta reflexió. Sabem que quan tu et poses a escriure, Maribel, les dones sempre són el centre de la teva mirada. L'univers és masculí i femení, però les dones. Aquesta vegada, amb tothom et veurà. Bé, els oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi, no? T'endinses en aquestes noves tecnologies que... Quina por. Sort que quan érem joves no hi era això.
2: Molta. I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós. I ells no en són, i elles no en són conscients d'això. I per això m'ha agradat molt parlar d'aquest tema, perquè em preocupa la impunitat que pot haver-hi darrere les noves tecnologies, darrere les xarxes, que sempre hi ha algú que s'aprofita de la innocència i de la confiança, especialment dels joves. La gent gran també ens la colen, eh? Però, clar, quan més jove és el nen o la nena, més fàcil, crec jo, que és enganxar-lo i fer-li veure una cosa que no és. I el perill hi és, i com que em preocupa molt, he volgut parlar d'això.
1: I a més, ara estàvem parlant prèviament, no?, abans de començar l'entrevista, de cosetes que t'han anat passant a les presentacions. Per tant, és un llibre que és absolutament actual i que passa, i llegir això és llegir realitat.
2: Sí, perquè a mi m'ha sorprès. A veure, jo sé que és real perquè m'he documentat en casos reals, però el que més m'ha sorprès és que les presentacions m'he anat trobant amb gent jove que m'explica, doncs sí, mira, a la meva classe va passar un cas semblant al que tu dius. O recordo, crec que era, si no recordo malament, a Girona, una persona adulta que li havia passat a un parent, bueno, una parenta seva. O sigui, això de que una nena s'enamora i penja una foto seva íntima, més o menys explícita, i aquesta persona, que no era realment qui ella es pensava que era, la vol extorsionar perquè no es faci pública, o fins i tot la fan pública sense el seu consentiment, i darrere d'això hi ha un escarni, hi ha un patiment molt gran d'aquestes nenes. Això és real, i m'ha sorprès que gent que venia a la meva presentació, a diversos llocs, a diverses ciutats, m'he trobat que em comentaven que ho havien viscut de relativament a prop. O sigui que Jo ja sabia que passava, però m'he trobat que és molt més comú fins i tot del que jo m'imaginava.
1: I una de les coses que també m'ha agradat molt és que hem evolucionat, arriben totes aquestes tecnologies, les tenim implantades en el nostre dia a dia més del que ens imaginem.
2: Totalment.
1: En canvi, a nivell social, hi ha moltes coses que encara són tabú, que encara no s'han superat. I, per tant, aquest decalat que hi ha, no?, és el que provoca que tots aquests pirates, no?, o assetjadors...
2: Se'n puguin aprofitar. Sí, perquè una nena té molt... Dic nena perquè habitualment són nenes. També passa amb nens, però menys, eh? Una nena té molt fàcil exposar la seva intimitat, perquè avui dia amb totes aquestes eines ho té tancada a la seva habitació, pot fer-ho, però en canvi socialment això que és molt fàcil és, no només és tabú, sinó que és està super mal vist. I llavors si aquella nena, per el que sigui aquesta foto o aquest vídeo, surt, té un estigma a sobre enorme, tant per part dels adults com per part dels companys de la seva mateixa edat, que estan al mateix risc que ella, però en canvi es produeix un allò que realment és il·legal, que és que es van enviant les fotos un o els vídeos uns als altres, tots els obren, tots els reenvien sense adonar-se que la següent víctima poden ser ells.
1: Ens falta aquesta consciència i a més estigmatitzem el que és la víctima.
2: Efectivament.
1: Per comptes d'abraçar-la i dir anem a pels assetjadors.
2: Clar, no, això ningú ho pensa. Ningú ho pensa. I casos de nenes, i insisteixo, també passen nens, però molt menys, que han acabat suïcidant-se perquè no han suportat la pressió, lamentablement n'hi ha. I jo n'he documentat, quan he anat documentant-me per escriure-ho, m'he trobat casos que es fan esgarrifar. I si haguessin tingut suport, aquestes nenes del seu entorn, ja no dic dels pares o les mares, perquè són els últims que se n'assabenten, però si haguessin tingut suport del seu entorn, no es pot dir mai, però és molt probable que no hagués passat. Llavors vol dir que l'entorn no és conscient del mal que fa, o no vol ser conscient, ni tampoc és conscient de que poden ser la propera víctima. Sí, sí, és així.
1: Aquella gran frase de a mi no em passarà mai. Això a nosaltres no ens passa.
2: Sí,
1: no.
2: Efectivament. Aquesta idea de que això no ens pot passar afecta a tots els àmbits, eh? Perquè també, en qualsevol cas, no? les víctimes de xarxes de prostitució, per exemple, hi ha gent que també pensa a mi no em passarà mai i han acabat siguent víctimes. O és que podem ser víctimes de qualsevol cosa i ens dona la sensació que no, que això va amb els altres, que hi ha un tipus de persona que és més procliu que li passi. I no és cert. Tots estem, com es diu, dins el bombo i ens pot passar, eh? I el jovent i les nenes, dic nenes perquè realment estàs parlant de nenes que tenen 11 o 12 anys, vull dir que realment per mi són nenes, no arriben quasi ni adolescents. No són conscients d'on es posen amb tot això. Igual que el porno, nens, en aquest cas més nens que nenes, que miren porno a edats molt avançades, perquè nens de 9 o 10 anys estan mirant porno i no són conscients del mal que els hi fa psicològicament i físicament, perquè llavors buscaran a la vida real un tipus de sexe que no existeix. I això també els hi porta problemes. I tampoc se n'adonen. I quan s'ho parlen entre ells, a veure qui ha mirat més, saps què vull dir?
1: Jo ara m'he posat les mans al cap quan dius nenes de 10 i 11 anys.
2: Oi, són molt joves. És que avui dia s'ha com... endarrerit, bueno, en contrari, ha avançat molt. O sigui, a qualsevol edat hi ha una hipersexualització de les nenes que jo la trobo aberrant, perquè, clar, nenes molt i molt joves que es pinten, es maquillen, que fan servir cremes antiarrugues, que dius, a veure, perdona. O sigui, hi ha una imitació del món adult, però una imitació del món adult que suposo que perquè són innocents i no veuen altres coses, que és de la part dolenta, no, diguéssim, perquè, ostres, s'estan exposant, estan posant el seu cos com a valor d'elles mateixes, saps? O sigui, el valor d'elles consisteix en la bellesa, entre cometes, que es porti aquell moment. No es valoren com a persona, només es valoren com algú que es maquilla. Clar, tot això crea un futur per a aquestes nenes o una manca d'autoestima molt important.
1: Clar, un altre de dels temes, no?, molt importants, jo penso que és un punt clau, és que a mi m'esfereix molt OnlyFans.
2: Oi, sí.
1: No, no m'agradaria fer-ne pas propaganda, però és el que és OnlyFans. I tu, i una llista llarga que jo pensava, mira, la meitat no sé ni quines són, ja ni les conec. Et sents desfassat.
2: Totalment.
1: O sigui, com els pares, no?, els adults, hem de fer un gran exercici també, Maribel, en aquest sentit, no?
2: Sí. Sí, perquè jo, de totes les apps que poso, l'única que coneixia d'oïdes, que no havia entrat mai, és OnlyFans. Però, bueno, i Tinder, per allò de buscar parella. Però les altres no les havia sentit mai, eh? Vull dir, ha sigut a anar-me documentant. No totes són ben igual, però funcionen similar. Al final és una dona, habitualment, que també hi ha marcat de nois, de gais, no? Però una noia, normalment, que s'acaba pensant que es farà d'or exposant el seu cos i que és més lliure pel fet de que està darrere una càmera, però al final està fent el que li demanen els seus, en teoria, clients, que són uns senyors que paguen per dir-li fes això, fes allò davant de la càmera. Llavors, aquí no hi ha llibertat en absolut. Al cap i la fi estan fent el que li demanen. És una utilització del seu cos igual que pot tenir una prostituta. L'únic que no toquen, és tot virtual. Però no són capaces de veure això. Llavors, sí que és cert que algunes noies que fan molta propaganda a Instagram o llocs d'aquests, de lo riques que s'han fet. Però també amb alguns estudis que he anat llegint, moltes d'aquestes noies que Instagram o TikTok diu que s'han fet, al final estan cobrant per dir que realment s'han fet riques i no ho són. Vull dir que realment hi ha tot un merchandising, hi ha tot un mercat a darrere que de fer veure que a OnlyFans et pots fer ric sense treballar. I això no és cert, no és cert. I la majoria de nenes o noies que hi entren no es fan riquíssimes com es pensen que es faran. A part que les imatges que elles pengin a OnlyFans, en el contracte ja posa que encara que elles es donguin de baixa d'OnlyFans, les imatges gravades segueixen pertanyent a OnlyFans i les poden utilitzar. Tu pots tenir 70 anys i encara està l'OnlyFans utilitzant les teves fotos de quan tenies 18.
1: És molt fort. Jo ara aquí agafaria una d'aquelles dites catalanes de casa.
2: Quina?
1: No hi ha duros a quatre pessetes.
2: Efectivament. Efectivament. Hi ha moltes... I segueixo insistint, bàsicament són nenes, que busquen fer-se famoses, no? que les coneguin, tenir molts likes, i això a qualsevol preu. I és que quan entres en aquest món del sexe, pots començar fent fotos pseudoeròtiques, però cada vegada el teu públic, si vols que et continuï donant likes o que et paguin com a subscriptor, has de fer més. I cada vegada t'has d'exposar més i has de fer coses que, des del meu punt de vista, són més denigrants. Perquè, si no, el públic se n'anirà amb un altre que ho està fent. Llavors, aquesta competició de qui s'exposa més i qui fa coses, per mi, més denigrants, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. Sempre hi haurà un pitjor.
1: Tot el que esteu escoltant forma part d'aquesta trama de la novel·la, però no estem explicant res ni de personatges ni res. O sigui, ho haureu de llegir, però
2: no.
1: Aquesta base per saber de què ha treballat, no? Com ha treballat aquesta vegada la Maribel Torres per portar-nos l'Adriana.
2: Sí,
1: que també ho deixarem amb l'Adriana.
2: L'Adriana i en Pau a la novel·la es troben amb tot això d'una manera a través d'una amiga d'en Pau que ha quedat enganxada per uns d'aquests que li fan extorsió. Acaben ficant-se en aquest món i acaben veient com funciona realment, no? I els perills que hi ha. I el difícil que és sortir-se'n.
1: I de retruc, ens expliquen una miqueta és això, no? Nosaltres veurem al llarg d'aquesta novel·la com hi arriben, què passa si volen marxar, què passa si no marxen. O sigui, penso que has fet com molts tentacles.
2: Sí.
1: Per tant, no has deixat massa. O sigui, ens has explicat com aquell que diu gairebé tot. Però el pitjor, pitjor, pitjor, potser ja ni ho sabem, Maribel. Però ens has explicat molta, molta cosa, no?
2: He explicat molta cosa. Segurament hi ha molt més que no conec. I clar, jo al final he explicat, primer, coses que m'he documentat que existeixen i, segon, coses que a mi em lligaven per fer-les venir bé la trama. Clar, no tot el que jo acabo descobrint quan estic documentant me pot sortir a la novel·la. M'ho he de fer venir bé perquè lligui amb la trama i que l'Adriana i en Pau puguin anar descobrint coses de mica en mica, no?
1: Però vaja, jo no crec que res del que hi hagi no sigui real, no hagi passat, perquè diuen que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas hi ha coses grosses que fins i tot les hem arribat a veure a televisió.
2: Sí, i tant. I tant, sí, sí, perquè hi ha hagut casos d'aquests que han sortit a la televisió, vull dir, no al cinema, sinó a les notícies, i que sabem que aquestes coses sí. passen. Mm-hmm. Sí, sí. I passen a prop de casa.
1: Jo el que li deia era que, a veure, pensava, ella sempre parla de dones, mirem quin tema ha triat ara, jo penso que en aquesta novel·la has donat un pas més enllà i hi ha escenes que són molt, molt, molt potents, no? I, sí. i dic, ostres, aquí, i entrem ja, està, el xup-xup està ja molt bullint, no? Literàriament parlant, aquesta vegada, en aquesta novel·la.
2: Sí, sí, perquè és el que et dic. Escriure una sèrie té coses molt bones, que és que els personatges ja els coneixes i te'ls fas teus, i és maco anar-los desenvolupant, però és clar, també, pels que te la van llegint, no pot ser que facis el mateix llibre amb una trama diferent cada vegada. Has de... Bueno, mira, una mica com el que deia de quan te'ts poses a les xarxes, no? Que cada vegada has de fer una volta més al cargol perquè el lector se senti atret. Doncs una mica és això, no? Has de sempre d'anar a buscar coses que no hagi escrit abans i coses que els hi passin amb ells, que lliguin amb la trama i que puguin ser reals, i que hi ha casos que passen. Sí, sí.
1: Maribel, nosaltres ara serem una miqueta dolents i també donarem una volta més al cargol.
2: Ai, ai, ai, ai!
1: Com tu acabes de dir, perquè passaràs pel nostre qüestionari ràpid. La Maribel no t'he dit res, però jo penso que segur que em diu que sí.
2: No, i tant, i tant, i tant. Va, digues, digues. Dispara.
1: Doncs vinga, som-hi. Inspiració.
2: Ah, però perdona, que em sap que eren preguntes ràpides. Què he de dir? Què em sembla l'inspiració?
1: No, sí, jo et diré la paraula. Maribel, jo et diré la paraula i tu m'has de contestar amb el primer que et vingui. Sí?
2: Vale. Vale, som. Ara sí.
1: Inspiració.
2: Feina.
1: El bé... Feina, imagina. El bé i el mal.
2: Gris. Són grisos.
1: Justícia.
2: La injustícia està massa present a la nostra societat.
1: Dones.
2: Sempre patint. Per unes coses o per les altres ens toca patir.
1: Crim i actualitat.
2: També està molt present al dia a dia nostre el crim, i cada vegada més, perquè jo no sé si és perquè n'hi ha més, però almenys ens arriba més segur.
1: Noves tecnologies.
2: Poden fer molt de bé, però ben usades.
1: Arrels.
2: No les pots oblidar mai.
1: Un plaer.
2: La xocolata.
1: Un luxe.
2: Un luxe. Llegir a vora el mar.
1: Un àpat.
2: L'esmorzar.
1: Cultura.
2: Llegir, sempre.
1: Un llibre important per tu?
2: Uf, és que n'hi ha moltíssims, moltíssims. Un llibre important per mi. Pues no et sabria dir, perquè n'hi ha tants. Ara m'has posat en un compromís, Jo et diria qualsevol d'en Pere Calders o de la Rodoreda, de la Mercè Rodoreda. Sempre tiro cap a casa, jo.
1: Quilòmetre zero. Hem conegut una miqueta més de la Maribel Torres i us hem presentat, et veurà tothom, la seva última obra, segona edició ja, amb la col·lecció de Delicte. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar en l'ordre del dia i voleu conèixer una mica aquest rerefons fosc de les xarxes socials i de la tecnologia, us recomanem aquesta novel·la. Maribel, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Continguts en Xarxa.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ofessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aleiaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Benvinguda a una temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
3: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà a 8:15 al camp de l'Eibar.
2: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
3: Ha aconseguit la segona victòria de curs en aquesta ocasió al camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
3: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de júnior. Aquesta diana doncs li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 7:15 de la tarda.
2: I a Primera Federació Masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
3: Els dos han perdut en la tercera jornada Primera Federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir el Jazeeras per 4-2.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia post-diada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
3: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empata 1 al marcador.
2: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
3: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de Júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
2: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa. L'estrena a casa davant del Penyesport, Ràdio Seient. Jordi Givert, bona tarda.
4: Doncs de moment el Manresa domina en joc, però no en resultat. Empat a 0. Ara, quan portem 3 minuts de la segona part aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, ha fet aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota. El Penyesport ha defensat amb un joc molt físic. Està fet manifest amb les 3 targetes grogues que ha vist durant la primera part el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea i l'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesser. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
2: Doncs, de moment, sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, grup 5è, jornada número 2. Un parell de partits començaven a aquesta hora.
3: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8. És el Cornellà-Cerdanyola. Ja hi ha gols en aquest partit. S'ha marcat el Cornellà 1-0. L'altre duel, de moment, 0-0 al marcador. És el partit entre el Sant Juan, Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar. De moment, 0-0.
2: I en bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana Tercera FEP entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, futbol Salana, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
3: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català. I de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel. És el partit que ha començat a 2:15 entre el Ripollet i el conjunt que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Anjo. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant, encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el co-lideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3 i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça de moment en tindria 7 amb aquest empat momentàni amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant, de fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora. Després d'aturar també un penal a Romane Salvador, però finalment doncs, primer puntet per al conjunt blanquiblau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i bueno, i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ja igual ens hem vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després hem portat estrès, no? L'ocasió que hem tingut també de Clara pel 3-1, però bueno, satisfeta sobretot per el com que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid CF.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 7:45 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre, porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes, lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas y estoy segura de que lo sacaremos.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 8 i gairebé 13 minuts, novetats a Montiliviana.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català. El Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1. Guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón, doncs, acaba de fer l'empat mitjançant Sierna 1-1 al marcador.
1: Doncs a minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en 5 jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt i molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna apreta molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem doncs de setmanes que no acabem de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el portatge a 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Badr El Amerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment pel Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10, per tant la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit, al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no perquè el bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència a l'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui, que treure Marcos i a Roberto davant, d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol del Pichichi Rafinha. I compta, perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, en qüestió de 5 minuts. Doncs per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és, García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. A primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant. El Barça, que és líder i vol mantenir doncs aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'han queixat, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o al màxim en el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada. Un Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our...
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. És la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats... Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però a 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar a Castelló, Álvaro García, al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. A minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona. Quina aturada a boca de canó al minut 88. David López en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà en corna el Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: Un Sabadell que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut, només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba, el que vull és que entrenim bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns o mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està sent, està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bons rendiments i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8 i 21 minuts, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats al partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks, al minut 50 i 4 minuts després l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre Barça i Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada, ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: Dos partits ja finalitzats. La victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón, ha guanyat el Barça C per 4-0 i l'EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gol, 0-0 al marcador.
1: De moment, evidentment falten partits per jugar-se, ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i EM serien co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar dos equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa i l'Europa mitja hora després, a 12:45 del migdia, jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules al minut 93, feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses als catalans aquesta tarda, però ahir sí al Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2, i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, ara ha fet marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1, i per tant atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests tres primers partits. I com dèiem, l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapulat, Josep Maria Gené.
14: Que sort, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar, i per tant doncs, bueno, ens hem apropat a el que volíem, a ser protagonistes, a tenir el gol, a apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar, i aleshores doncs, hem de, repeteixo, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana, 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
7: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé, que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95, ja Montilivi ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament dos minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit, que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
18: Rituals

0: Created in Barcelona.
1: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
2: Ah, no tens mans?
3: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
1: Sexe a la primera cita, sí o no?
4: Aquesta...
5: Oh! Bon menjar.
6: I mal menjar.
7: Hola?
8: Ah, spoiler, per cert.
1: Carinyo, paga un psicòleg.
5: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
9: Com es diu això?
1: Poliamor.
10: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
11: Red flag. Bé.
12: No ens anem en aquest tema.
13: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
14: Oi que sí?
15: Que sí, digues que sí.
14: Sí.
1: De veritat.
16: Ja disponible a Cugat.cat.
17: Mare meva.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc. Amb Ignasi Trapet.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga EFA?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2, aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. O en aquest cas, efectivament, una... sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
3: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Trullat perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell, ha marcat el segon gol i, de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà el líder d'aquest club de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup 5è, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols, és el duel entre Sant Joan Atlètic, Montcada i el Vilassar de Mar, 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació en bàsquet. Lliga Catalana, tercera, FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi, ben tornats després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2, punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22, segon partit dels lligatans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit del Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem que aquesta temporada hi ha canvis, hi haurà el torneig obertura i el clausura.

0: aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça, doncs, s'estrena amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
0: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
2: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:34, continuem a l'Enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Algeciras. I, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
3: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel... oberta la tanda col·legiadora del Nàstic de Tarragona. De moment, el pitxitxer del Nàstic perquè suma 2 gols. Siran Bakis, bona nit, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Enhorabuena por el gol, por estos 4 goles, por esta victoria. ¿Com has visto este partido donde el Nàstic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
4: Al principio, yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en un poco.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando de en el vestuario, es que estamos trabajando cada semana por todo partidos y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
2: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster qué va a hacer el plan y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
2: Sinan, gracias.
1: Gracias.
2: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels quatre que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
3: En joc. Vinga, 8 i 37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on el Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses, Ràdio Sallent, Jordi Givert?
4: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé, està buscant el tercer gol amb insistència. A més, Sergi Trullat ha donat descans a jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé i segueix aquest 2-0 al marcador al minut 80 de partit aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
3: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els dos primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
5: Sí, ha acabat perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
3: Doncs un Reus Redis de moment encara no ha sumat en aquests dos primers partits i ja està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juga la resta d'equips catalans.
5: Sí, a les 12 del migdia Logroñés B, Barça Atlètic, a partir de les 5 de la tarda Nájera Olot, a les 6 de la tarda Espanyol B, Calamotxa i Girona B, Tudelano, i a les 7 Terrassa Barbastre.
3: Doncs a les 12 el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B després de l'exhibició de l'altre dia d'aquest 5-0 en el debut amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els dos primers partits de Lliga. Julià Noveletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
6: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que correr confianza en lo que buscamos, pero un partido como este también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. Como jugaremos fuera de casa, en un campo con césped artificial, ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
3: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nájera, un Olot que va empatar el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
7: Hem d'intentar la tanja ràpida en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? de agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar de 3. Bonico és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, l'herba segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba en males condicions, ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors, en direm bé, i qui no, doncs, haurem de posar un altre.
3: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nàjara. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamotxa, s'estrena a casa. El filial blanc i blau, després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa, el conjunt que entrena Sergio García.
8: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la Liga en casa, que bueno, que ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la Liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que bueno, que la tendremos nosotros. Ellos son un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque bueno, es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
3: A les 6, aquest Espanyol B Calamotxa i també el Girona B Tudelano. El Girona B que va perdre el primer partit doncs, per 4-3 i, per tant, vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
9: Molt content de marcar el meu primer gol. Vinc també per fer-ne més i molt content. Bueno, em sento molt bé, molt content per estar aquí. Els companys m'han rebut molt bé i estic molt content de seguir. Bueno, esperem un rival difícil que sap el que juga, però nosaltres som bons i farem el possible per guanyar.
3: I a les 7 de la tarda, l'últim equip català en jugar en aquesta segona jornada, la segona federació masculina, serà el Terrassa. En aquest cas, el conjunt d'Oriol Alsina rep el Barbastre. Després d'haver aconseguit la victòria en el primer partit, buscarà la primera casa per també ser un altre dels equips que faci ple de punts. Oriol Alsina, el tècnic agarenc, que diu això.
10: La veritat és que el perfil del Barbastre no té res a veure amb el de l'any passat. Queden 3 futbolistes i el míster és nou. Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors amb el qual ens hem enfrontat juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4 o 5 futbolistes que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns i que amb molt poc, amb 3-4 tocs, arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè les dificultats és extrema.
3: Vull dir, 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió, el grup 5 que tenim els catalans, afronten la segona jornada. I en aquest cas avui dissabte, pendents ara de 2 partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
5: Sí, actualitzem els 2 partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el San Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar, i ho ha fet amb empat a 1 al marcador. I a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre. Dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar. I ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa. I ha acabat guanyant la Muntanyesa per 0-1. I això que el Badalona ha xutat 2 pilotes als pals.
3: Doncs la Monta, líder, ha guanyat els 2 primers partits i el Badalona cue, i això podem dir que és una gran sorpresa perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Can Peixauet, però a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat, què li està passant al Badalona? Bona tarda.
11: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, sembla que tocarà patir aquesta temporada, no? El Badalona que s'ha dit els 3 punts davant la Muntanyesa, com bé dèieu, no? Perquè hi ha hagut 2 parts molt diferenciades, però és que en cap de les dues el Badalona ha aconseguit batre el porter rival, no? Hem de dir que la primera part el Badalona no ha estat bé, que ha estat lent defensivament, que Jaime, el porter del Badalona, ha tret un parell d'oportunitats importants per part de la Muntanyesa, que això sí, al minut 27 no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb una muntanyesa que de moment li estava sortint el partit totalment rodó. A la segona part, al descans, Genís Sampietro, que no li agradava gens el que estava veient, ha fet tres canvis. El Badalona ha pitjat l'accelerador, ha pujat dues marxes més i ha començat a atacar la porteria rival, generant molt de perill. Entre el desencert a les rematades, entre el porter Baños, que ha estat el gran artífex, sobretot, d'haver salvat els tres punts pel seu equip en tres grans intervencions en aquesta segona part, amb una pilota al travesser per part de Juaco després d'una acció pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona, que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a 4 penals a l'àrea de la Muntanyesa, on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, dues jornades, dues derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni Larrosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95% el mateix jugador ens deia que probablement haurà de passar pel quiròfan. I això vol dir que el Badalona perdrà el seu capità segurament doncs, per un temps important.
3: Doncs, molts ànims, evidentment, pel Toni Larrosa. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda.
11: A vosaltres.
3: I demà diumenge jugarà la resta de la jornada de tercera divisió masculina.
5: Amb aquests partits, a 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, i ja a les 12 la majoria de partits, Hospitalet Atlètic Lleida, Mollerussa Vilanova i Pobla de Mafumet a Sant Cristòbal, a la tarda a les 5, Europa B, l'Escala, i a les 6, Peralada Tona.
3: Doncs de seguida repassem això, però sembla que el Barça femení deixa ja pràcticament sentenciat el partit davant de l'Atlètic de Madrid. Li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
5: Sí, ara encarrilar, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, el Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
3: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
12: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto, veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente, como hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
13: Sí. Ya l'any passat ja ho vam saber més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps i, bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè potser aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran, bueno, a poc a poc i partit a partit.
3: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
14: Que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
15: Sí. Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les entrades laterals. Tant David López com Junior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
16: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podria haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten, i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, i però bueno, jo crec que el partit estava pues amb això, amb intentar pues defendre bé, i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguessin fet a mesura que passava el partit. Però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal, i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
3: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló, i focalitzant molt també en aquesta jugada de l'expulsió, que pot ser clau en l'esdevenir final del partit. Però al final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre, i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les televisions locals podrem veure dos partits, a les 6 al Peralada de Tona i abans a 1:15 l'Hospitalet Atlètic Lleida, un partit força interessant, amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda de l'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
17: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente. Y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
18: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo ha cogido confianza. El próximo partido igual que el del Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos los del año, que es una categoría muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido, y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien, y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
3: Doncs partidàs a l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 1:15 i a les 6 també per a la Tona. Per tant, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà a les 12 en aquest cas, el poble de Mafumet, Sant Cristòbal. Un partit, en aquest cas, del poble de Mafumet, que va començar perdent el seu partit. El Sant Cristòbal va empatar. Per tant, tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
19: Sí, doncs debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana, doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li, i amb això estem treballant, doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
3: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça, eh?
5: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat de Vicky, després l'Atlètic de Madrid doncs ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2, 97 de partit. Recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
3: Doncs el Barça que continuarà en aquest cas com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol. I qui s'hi acaba a segona federació és el Manresa. 2-0. Fins ara.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Salut Activa, perquè ja...
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
24: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
23: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
24: Perquè la teva salut és el nostre futur.
23: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
25: Braseria La Bolera.
26: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
25: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
26: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
25: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
26: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
25: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
27: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
28: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
29: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
28: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BB 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, pel que fa a aquesta jornada de dissabte i pel que passarà també demà diumenge. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so, avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit.
5: A la Lliga F, victòria del Barça, ara fa uns minuts, i empat de l'Espanyol.
6: Sí, el Barça acaba d'acabar el seu partit davant l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 4-2 i es manté el líder a la classificació en ple de victòries. Un partit que no li ha estat fàcil al conjunt blaugrana d'arrencada, però que ha acabat guanyant per aquest 4-2. L'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club. El gol, el 2-2 de l'Atlètic Club, ha arribat al temps afegit.
5: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat.
6: Ha aconseguit la segona victòria de curs, en aquesta ocasió al Camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:15 de la tarda.
5: I a segona, el Girona havia començat guanyant, però ha acabat perdent.
6: Ha començat guanyant al minut 7, havia marcat a Júnior, però Castelló, amb 2 gols en 4 minuts, al 81 i al 85, doncs ha acabat capgirant el partit i s'ha acabat emportant la victòria i deixant el Girona sense puntuar. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a Mallorca a 6:45 de la tarda.
5: I estrena del torneig Obertura de futbol sala.
6: Aquest nou format que ens presentarà dos campionats en un mateix curs, el de l'obertura i el de clausura. Ha començat l'obertura amb derrota del CGA Santa Coloma i victòria del Barça 2-5 davant Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota del Mamuts Les Corts contra un dels favorits, un Melilla aspirant a tot, a qui ha plantat cara en tot moment i ha acabat claudicant per un ajustadíssim 0-1. Era el primer partit com a local del curs.
5: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar. Marcadors, com es deia, el Barça ha guanyat 4-2 a l'Atlètic de Madrid a la Lliga F, és co-líder. A segona, el Girona ha perdut 1-2 amb el Castelló. I a segona federació masculina, grup segon, segona jornada, un altre equip que està ben amunt i que ha començat molt bé la Lliga és el Manresa, que s'ha acabat imposant al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
7: Efectivament, s'ha acabat imposant per 2-0 al Centre d'Esports Manresa en aquest partit que era el debut davant la seva afició en aquesta nova categoria. Recordem que va aconseguir l'ascens la temporada passada i ja està en aquesta segona federació i ha començat amb molt bon peu. No només a pilota parada, des d'on han vingut els dos gols de Bader i de Monell, sinó que també ha tingut el domini de la possessió, més ocasions que el rival, i està mostrant una millora del joc respecte a la temporada passada en aquest inici de curs aquí al Congost. I de moment, avui, el Centre d'Esports Manresa dormirà de líder en aquest nou grup de la segona federació.
5: Felicitats de moment al Manresa per aquest gran inici. Gràcies, Jordi. Bona nit.
7: Bona nit.
5: I a la tercera divisió, grup 5è, jornada 2, dos partits que han d'estar ja a la segona meitat.
6: Sí, ja han arrencat, ja han passat el temps de descans els dos. De moment, els dos partits amb el mateix resultat, 1-1 al marcador. El Cornellà-Cerdanyola, 1-1, minut 48 de partit. I el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar, 1-1 al marcador, minut 52 de partit.
5: I a segona federació femenina, el grup segon, jornada 2, estaven pendents del final del partit de l'Espanyol B, que suma 6-6.
6: Sí, era l'únic partit de presència catalana d'aquest dissabte que encara no havia finalitzat, doncs ja ha finalitzat. Espanyol B 2, Llevant B 0. L'Espanyol B, doncs, que ha guanyat 2-0.
5: Els gols d'Ile i Sarai, i per sumar, com diem, 6-6 i començar molt bé aquesta lliga. I en bàsquet, Lliga Catalana tercera FEB, el grup 3, segona jornada, estan jugant el Vic i el Mollet. Com va el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda, Ignasi. Doncs fa 10 segons que ha començat el tercer quart i de moment partit, com dèiem al principi, igualadíssim. 39-40 s'ha arribat al descans en aquest partit, 21-22 guanyant el Mollet al final dels primers 10 minuts i, com diem, un partit molt igualat, un Club Bàsquet Vic amb moltíssimes cares noves. Joel Gioia, Biel Vallès, Artur Simon, que continua lesionat, Àlex Jones, un Club Bàsquet Vic també amb César Saura d'entrenador, enfrontant-se a un molt bon Mollet que la temporada passada va lluitar per pujar de categoria i que està mostrant una molt bona imatge, tot i que s'està veient durant molts minuts, s'està veient que tot just estem en pretemporada i que tots dos equips necessiten encara molt rodatge. Ara hi ha un llançament de 3 que no entra de Javi Rodríguez, el màxim anticipador del Mollet, amb 13 punts. Ara sí que hi ha cistella dels Vallesans, 39-42, 9 minuts de 10 segons per acabar el tercer quart.
5: I novetats de tercera divisió, Anna, el partit del Cornellà.
6: Sí, dèiem que estaven empatats els dos partits que hi havia en joc, doncs el Cornellà que trenca aquest empat davant del Cerdanyola, està dominant 2-1, minut 51 de partit. Un Cornellà que ja s'havia avançat a la primera part, ha vist com el Cerdanyola li empatava per anar al descans amb l'1-1 i ara torna a dominar 2-1.
5: I per acabar aquesta ronda en futbol sala, Copa de la Reina, recordem, primera ronda, partit únic, estaven jugant, s'estan enfrontant, de fet, dos equips catalans.
6: Sí, tenim el Cerdanyola, el Sabadell i el Linyola jugant ara mateix. De moment domina el Linyola, 0-1. Fa una estoneta ha perdut el seu duel al Ripollet davant la Concòrdia per 1-2 i, per tant, queda el Ripollet eliminat.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
5: 9 i 9 minuts. Vinga, és moment de parlar de bàsquet. I és que estem ben pendents d'alguns partits amistosos en femení i també de les lligues catalanes. A la Lliga Catalana, que s'està disputant a Tarragona, ja tenim definida la final després dels partits que es van jugar ahir divendres.
6: Sí, la final d'aquesta Lliga Catalana ACB serà demà a les 12 del migdia i s'enfrontaran Barça i el Lleida, els dos equips que havien acabat primers els seus grups. Ahir divendres, com en deies, doncs hi havia alguns marcadors amb aquests resultats, alguns partits amb aquest resultat. El Barça va guanyar 77-90 al Quinzenàs Manresa i la Penya es va imposar 95-84 al Girona.
5: Doncs victòria del Barça de Sekulić, que a mica en mica va agafant sensacions davant del Manresa. I doncs això fa que el Barça, com diem, sigui un dels finalistes demà a les 12, Barça-Lleida, en aquesta Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. Després del partit escoltàvem els tècnics Diego Campo, el del conjunt manresà, i Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
9: Nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando en el segundo cuarto muy bien. Evidentemente las 7 canastas de 2 que llevábamos nos condicionaban mucho y la falta de acierto, pues un tiro libre que se nos ha escapado o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado y eso ha ido un poco pam, pam, pam, pam, pam, sumándose durante el tercer cuarto donde hemos metido una canasta de 2, fue alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles, pero estoy muy contento porque moralmente, o sea, mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando.
10: El Manresa està fent un bon bàsquet i has de saber com jugar davant un conjunt com aquest. Les coses han anat a millor, tant ofensivament com defensivament. A la segona part hem retocat algunes coses, però crec que hem de jugar i podem jugar molt millor.
11: I believe that we must play, we can play much, much better.
5: Doncs a Sekulić, que és ambiciós i que vol demanar-li molt més als seus jugadors. I en el grup 2 ahir van jugar també a la Penya i al Girona, victòria del conjunt badaloní, que deixava aquestes sensacions tant al tècnic de la Penya, Dani Miret, com al del Girona, Moncho Fernández.
12: Penso que avui s'ha notat molt, no?, que teníem 12 jugadors que realment ens donen energia en la rotació i ens donen diferents coses, i la segona part hem pogut mantenir un bon nivell, no defensivament com a mi m'agradaria, però sí que penso que molt positiu respecte a l'últim partit que hem jugat fa 48 hores.
13: Bueno, penso que hem entrat una mica freds al partit, però després dels primers 4-5 minuts penso que l'equip ha lluitat i ha fet, bueno, una feina des del punt de vista de l'esforç, la lluita, i és tot bastant bona. Evidentment, les pèrdues han estat definitives, claus per al resultat final.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: 9 i 12 minuts, vinga, anem a repassar també algunes categories del bàsquet femení. En aquest cas comencem per amistosos que estan disputant els equips de màxima categoria, com són l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
6: Sí, l'Esparra Girona ha jugat el seu partit fa pocs minuts. Ha començat a les 6 de la tarda el duel davant del Castelló. S'ha acabat en portar la victòria 57-98. Ahir havia jugat el Cadí la Seu davant del Tolosa. Havia guanyat 76-55 i aconsegueix el ple de victòries en aquesta pretemporada, perquè la setmana passada s'havia enfrontat el Limorta i també havia guanyat. Per tant, 2-2 del Cadí la Seu en aquesta arrencada de pretemporada.
5: I a tot això doncs també s'estan disputant, començàvem parlant de la Lliga Catalana CB, s'estan disputant a la Lliga Catalana d'altres categories, per exemple la Lliga Femenina 2. Aquí ja tenim uns quants partits de fase prèvia.
6: Sí, tenim dos grups, anem a repassar primer el grup 1, amb aquests partits disputats divendres. Mataró 48, GEC Parcisa 59 i el Viladecans TGN Bàsquet va acabar amb victòria del TGN Bàsquet per 64-76 en aquest mateix grup 1, uns duels que s'enfrontaran diumenge al GEC TGN Bàsquet a partir de les 5 de la tarda, i a un quart menys 5-7 Mataró Viladecans. Aquesta jornada serà ja a la 2.
5: I això en el grup 1. En el grup 2 també tenim algun resultat d'ahir divendres i demà diumenge també es jugarà algun altre partit.
6: Sí, el resultat d'ahir divendres és el partit entre el bàsquet Almeda Manresa. Va acabar amb victòria del Manresa 48-55. Descansava al segle XXI i demà diumenge hi haurà un partit a partir d'un quart de 7-5 de la tarda. Segle XXI Almeda, i descansarà el Manresa.
5: I una altra lliga catalana que s'està disputant aquests dies o aquestes setmanes és la de tercera FEP, en aquest cas categoria masculina. Al grup 1 doncs tenim també això, igual, partit d'ahir divendres i un altre que es disputarà demà diumenge.
6: Sí, ahir divendres el Mollerús es va imposar al Tarragona 73-67, va descansar al Salou i demà diumenge a les 7 de la tarda Tarragona-Salou i descansarà el Mollerús.
5: Això en el grup 1. En el grup 2 tenim un resultat.
6: Sí, tenim un resultat. El partit que ha enfrontat el Valls i el Navàs s'ha jugat avui i ha acabat amb victòria del Valls per 80-75.
5: Doncs vinga, volem saber com ha estat aquest partit. Anem a saber-ho amb més detall a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
14: El Valls va sortir fort i va marxar del primer quart amb 8 punts d'avantatge. El Navàs va reaccionar abans del descans, però els locals van mantenir el comandament i van arribar a l'últim període amb un 61-55. I aquí va arribar el patiment. El Navàs va empatar 70 a falta de 4 minuts i mig, però el Valls va saber jugar els minuts decisius. Oriol Besora va assumir responsabilitat en atac i amb 28 segons per jugar va fer el 78-75. Naki Jim va ser l'encarregat de sentenciar el match amb el 80-75 definitiu. Al final del partit, el tècnic dels vallencs, Miqui Larraz, feia una lectura positiva de l'actuació dels seus homes, tot i les baixes.
15: Bueno, teníem unes quantes baixes de jugadors, que a última hora hi ha hagut una altra de l'Òscar, que ha passat mala nit vomitant i això no ha pogut jugar. Al final hem sigut 7 jugadors de l'A i 2 jugadors del B, que els jugadors del B, com sempre, excel·lents. I a partir d'aquí, bueno, els dubtes eren si físicament aguantaríem, mentalment sí, perquè som un equip dur i molt valent, i físicament hem aguantat.
14: Primera victòria del CB Valls el diumenge 20 de setembre a Esparreguera, a partir de 6:45 de la tarda, es jugaran el bitllet als quarts de final de la competició.
5: I al grup 3 tenim en joc aquest Vic Mollet. Com evoluciona el partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
16: Doncs segona meitat ha començat amb moltes imprecisions, un marcador que s'ha mogut molt poc, 43-47, això sí, avantatge del conjunt del Mollet, més encertat en aquest tercer inici de tercer període, i també moltes faltes les que estan jugant en aquests darrers minuts els àrbitres del partit. 4 minuts 41 per arribar al final d'aquest tercer quart, Vic 43, Mollet 46.
5: De moment, victòria de la Mollet a la segona jornada d'aquest grup 3. Ahir s'havia jugat a partir de la primera jornada.
6: Sí, d'aquest grup 3 doncs, s'havia jugat el Granollers Vic. Va acabar amb victòria del Granollers per 89-71. Ahir el Mollet era qui havia descansat.
5: I a tot això, el grup 4, doncs ahir es va jugar un partit de la primera jornada i demà tocarà el de la segona.
6: El de la primera jornada va ser el duel entre el Roser i el Castelldefels. Victòria del Roser 79-75. Descansava el CC ahir divendres i demà diumenge a 7:45 del vespre. Castelldefels CC, i qui descansarà serà el Roser.
5: El grup 5è, igual, tenim un resultat de la primera jornada i demà segona jornada per a dos dels equips.
6: Ajustadíssim el partit entre l'Artés i l'Igualada. Va guanyar de 2 l'Igualada 60-62. Va descansar el bàsquet a Samà. Demà diumenge 12:45 Igualada amb bàsquet Samà i descansarà l'Artés.
5: I el grup 6 com el tenim?
6: Doncs ahir va haver-hi un partit també ajustat, entre el Mataró i el Montgat. Se'l van portar el Mataró 78-75. Va descansar ahir al quart i demà a les 7 de la tarda, quart Mataró, i qui descansarà serà el Montgat.
5: I acabem repassant en aquesta Lliga Catalana tercera FEP, el grup 7, també amb un resultat ja definitiu d'ahir i un altre partit que jugarà demà.
6: Sí, aquí el resultat sí que més contundent, va guanyar el Cornellà 50-87 al Tecla Sala. Va descansar ahir l'Hospitalet. Demà, Cornellà-Hospitalet, a 12:45 de la migdia, descansarà el Tecla Sala.
5: Doncs vinga, 9 i gairebé 19 minuts. S'avança el Real Madrid davant del Rayo a primera divisió. Gol d'Mbappé. A que no ho saps, Anna, de penal. Doncs aquestes coses que passen. Vinga, anem a parlar de futbol sala. Primera divisió, torneig d'obertura. Ja sabeu que aquesta temporada tindrem obertura i clausura, com si fos la Lliga Argentina de futbol. Doncs en aquesta primera jornada del torneig d'obertura tenim una de bona i una de dolenta per als dos equips catalans.
6: Sí, la bona s'ha produït fa pocs minuts, perquè el Barça ha guanyat a la pista del Valdepeñas per 2-5, i ahir va ser el torn del CAC de Santa Coloma, que es va estrenar en aquest torneig d'obertura davant de l'Illes Balears. Per 2-4 va acabar perdent el Santa Coloma.
5: Doncs així veia la victòria del Barça a la pista del Valdepeñas. Ara fa uns minutets el tècnic Javi Rodríguez.
17: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con Pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente dos goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo cuatro goles, ¿no?
5: I de la seva banda, el tècnic del CatGas Santa Coloma, Jorge Vargas, analitzava la derrota davant del Palma.
18: Es una suerte jugar el debut en casa contra Palma, porque es un rival que bueno, he visto el pabellón absolutamente lleno, la motivación de los jugadores, pero luego a la contra también, pues es difícil jugar contra ellos, es difícil sacar algo positivo. Creo que lo hemos intentado, creo que ha sido un partido muy igualado. Hemos generado, es verdad, muy poco. Ese es un poco nuestro talón de Aquiles hoy. Pero es verdad que ellos tampoco nos han generado gran cosa. El problema del partido ha sido el inicio. Hemos concedido dos goles de manera muy sencilla. Y cuando Palma se te pone dos goles por delante, pues bueno, yo creo que ellos juegan con esa tranquilidad. Y para nosotros ha sido muy difícil el poder acercarnos al marcador.
5: I a la primera divisió femenina, avui el Mamut Les Costa votava a casa davant del Melilla Torreblanca i ha acabat perdent per 0-1, un partit que ha seguit precisament l'Anna Freixa, que després del partit ha parlat amb protagonista.
19: El Mamuts l'Escorça, que debutava a casa, al pavelló de l'Illa, davant ni més ni menys que el Melilla, i ha acabat perdent per 0-1, un ajustat marcador competint a un rival complicat a la classificació, un dels grans aspirants a emportar els títols aquesta temporada. Estem amb la capitana, la Laia Rojo. Laia, hola.
20: Hola, bon dia.
19: Dèiem, heu acabat perdent per aquest 0-1 amb el Melilla, però és que el Melilla és un dels equips potents, campió de la Copa de la Reina, campió de la Supercopa la passada temporada i un dels clars candidats a doncs, aconseguir tots els títols aquesta temporada. Una gran defensa per més doncs, que arribéssiu a la segona part amb el 0-0 al marcador.
20: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte, tenen la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per apreciar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts i ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes pel treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
19: Ho dèiem, és que defensivament heu fet una feina espectacular en el dia d'avui. No sé si era una miqueta aquesta la línia que havia marcat l'entrenador de dir, hem d'estar molt bé en defensa.
20: Sí, ens caracteritzem per ser un bloc en defensa i hem estat treballant perquè avui fos així i crec que podem estar contentes del treball que hem fet. I bé, només ens han marcat un gol, llàstima que no haguem pogut marcar nosaltres perquè ens haguéssim endut molt més aquest partit, però contentes del treball.
19: No serà una temporada fàcil perquè els equips estan a un nivell altíssim, però és que a més us ha tocat una arrencada de curs complicada la setmana passada amb el debut amb l'Ourense, a la pista de l'Ourense, i avui aquí debutant a la pista del Melilla. Per tant, no acabava d'acompanyar tampoc l'estrena al calendari. La setmana vinent ja veurem què passa, però de moment era complicat aquesta arrencada.
20: Sí, és una arrencada complicada perquè el camp d'Ourense sempre és molt difícil. Vam fer un partidàs, però no va ser suficient per puntuar. I contra Melilla, doncs, al final és potser el partit més difícil de la Lliga. Llavors, no estem nervioses per tenir 0 punts. Sabem que aquesta setmana és molt important i que hem d'anar a Estrela a puntuar. Però estem contentes de la feina que hem fet i si seguim així aconseguirem puntuar i guanyar.
19: És una mica la manera que veurem aquesta temporada actual, Mamuts Les Corts, aquesta defensa que heu plantejat avui, que ja us caracteritzava, però avui diguéssim que potser heu fet un pas endavant. Ha de ser una miqueta aquesta la línia continuista aquesta temporada?
20: Sí, ens podem caracteritzar per una defensa en bloc, defensem en zona, girem molt bé, ens ajudem molt i és la línia que farem. i en altres partits intentarem pujar més la línia, perquè al final Melilla, amb la qualitat que tenen, ens enfonsen molt i tampoc serà això tota la temporada, però sí que aquesta defensa en bloc i en zona sí que serà la nostra identitat bastant.
6: Com a capitana, Leo, com veus l'equip? Heu tingut baixes importants, la Lucy, l'Àngela, la portera, dues incorporacions, Peque i Ària. No sé com veus l'equip, s'han adaptat bé les noves jugadores?
20: Sí, hem perdut l'Àngela i la Lucy i les trobem molt a faltar tant com a jugadores com a persones, però estem també molt contentes amb l'Àrea en porteria i amb la Peque i ens estan donant molt i ens seguiran donant més, així que tenim molt bona plantilla.
6: Doncs molta sort, Laia, aquesta temporada, tot just és l'estrena, avui aquí el debut al Pavelló de l'Illa, que per cert hi havia moltíssima gent, eh? Per tant, també un punt a favor, això.
20: Sí, sí, molt contentes que es pugui omplir el pavelló. Ens agrada molt que vingui gent a animar-nos, així que a veure si es manté la dinàmica.
6: Doncs que vagi molt bé la temporada.
20: Moltes gràcies.
5: I més Copa de la Reina, en aquest cas més futbol sala femení. Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Ja tenim uns quants resultats definitius i un partit que s'estava jugant ara.
6: Sí, tenim el Penyesplugues ja classificat per la segona ronda. El Ripollet eliminat. El Penyesplugues ha guanyat 4-1 a l'Hospitalet. Per tant, l'Hospitalet també ha eliminat. El Ripollet ha perdut davant la Concòrdia per 1-2. I tenim en joc en aquests moments un altre enfrontament català entre el Sabadell i el Linyola. Està guanyant de moment el Linyola 0-2. Un Linyola que recordem que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens a primera a la Lliga Iberdrola.
5: Tot això al Cornellà, en futbol, amplia diferències a la tercera divisió.
6: Sí, ha fet un altre gol al Cornellà, minut ja 68 de partit davant del Cerdanyola, està guanyant el conjunt d'Ignasi Sanabra per 3-1.
5: I el Real Madrid, per ser a primera divisió masculina, ha fet el segon, ha marcat carreres. Per tant, ara el Madrid guanyant 2-0 al Rayo. De moment, els blancs atraparien el Barça al capdamunt de la classificació, però això sí, amb un partit més. Recordem que el Barça juga demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant i, per tant, tindria l'oportunitat de recuperar la primera posició en solitari. Així estan les coses. Queda mitja hora de programa. Ara ens aturarem, agafarem una miqueta d'aire, 3 minutets de pausa i després tornarem, encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de vàter polo, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoc.
3: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
23: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
24: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment primer.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Vinga, comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup cinquè, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
2: Sí, tram final. De fet, el Sant Juan Atlètic amb un cada Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a la segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
1: Bàsquet Lliga Catalana, tercera FEB. Vic-Mollet, com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i totes decidiran aquests darrers 10 minuts.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
2: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant la Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els d'Alan Joc, afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat a la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és 8è la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil, el Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos

0: vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
2: I veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens vèiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amarrades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
3: Doncs ha acabat perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i ha acabat perdent per 33-30.
4: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i o a la xarxa, a més.
3: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe, el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
3: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Ha acabat guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró i, per tant, demà a la final, a 1:45 del migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
4: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques del waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final, així estan les coses.
3: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal, l'altra ens ha quedat a l'aire, ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui el Terrassa i el Mediterrani, ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11-9, a l'anada havien quedat amb empat a 13, per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat en victòria del Catalunya 11-16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9-5. Per tant, també es classifica, doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14-11. A l'anada havia guanyat 8-13. I ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5-15, per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11, dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant, s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada, amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11-9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a un, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3 a 1 donava dos gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalbert, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa ha classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits, de fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
3: Sí, s'han disputat les dues semifinals amb aquests resultats. Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha acabat emportant-se la victòria al Sabadell per 16 a 12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà a la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat el Terrassa i el Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: Doncs la final demà 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell, un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16-12 en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andrei Josep.
6: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastants ocasions al principi que malauradament no han entrat, però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda, i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
7: Si recibes 12 goles en dos partes, com hemos recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera y la cuarta parte, no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
4: En joc.
1: Vinga, 9 i 42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
3: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
4: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Sabinyànigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general en què es va imposar una altra catalana, Mireia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
8: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquests campionats. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig sorprendre a mi mateixa.
9: Un podi inesperat però merescut. Alba Codony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el Campionat d'Espanya de carretera, que va tenir lloc a finals de juny a Sabinyani, o a Osca, només superada per la guipuscoana Ayala Serrano per 13 segons. Codony havia fet una inspecció prèvia al circuit per saber a què s'hauria d'enfrontar.
8: Bueno, vam anar a fer un reconeixement una mica el dia abans i vam veure les pujades i això, o sigui que sí, ja l'havia vist una vegada.
9: Més enllà de conèixer o no la carretera, per a la ciclista garrotxina, el més important és tenir força mental per gestionar les curses.
8: Bueno, doncs jo crec que la clau, ja no només per això, sinó en molts diferents àmbits del ciclisme, moltes carreres, és tenir molt de cap. Has de ser valent i al final arriba un punt que tothom està mort i qui aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
9: Alba Codony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
8: Estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
9: Alba Codony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
8: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals, depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar i a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
9: A banda de quedar segona a la prova en línia, Codony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
8: Home, el meu terreny especial és la muntanya. O sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
9: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Codony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
8: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també em va anar força bé. L'última etapa sí que se'm va fer una mica llarga i vaig perdre una mica de temps, però estava força endavant amb la classificació jove. Jo diria que, més o menys, aquests són els meus resultats.
9: El ciclisme femení comença a ser més conegut gràcies als èxits de corredores com Paula Blasi, campiona de la Vuelta, o Mireia Benito. Per a l'Alba Codony és un fet encoratjador.
8: Sí, jo crec que en aquests últims anys ha sigut això. De cop, el ciclisme femení ha fet una mica un boom i jo trobo que cada vegada es veu més gent seguint les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
9: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
8: Home, aquí a Catalunya, la veritat és que estaria bé tenir algun, o a nivell d'Espanya, no et dic que a Catalunya, tenir algun altre equip, que, bueno, algun equip, perquè no tenim cap equip, bueno, a part del Movistar World Tour. I la veritat és que per aquí la zona on visc només tenim el Massi. Estaria molt bé tenir un parell o tres equips i algun de continental per tenir oportunitats a casa i no haver-les d'anar a buscar a altres països, on sempre es compliquen més les coses per tema viatges i tot.
9: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
8: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria, evidentment, hi aniria de cap, però comporta una gran preparació que, bueno, hauria de preparar.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català, el palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els Mundials, que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i al final, i les últimes copes del món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles, i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la General, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat, i em deu haver anat pels pèls, perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar, i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu, perquè he arribat en segona posició, però al final, afegint una penalització, he pogut emportar l'or. I, bueno, evidentment, intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
1: Doncs felicitats al Miquel Travé. Estem a la ronda final, 9:49 minuts. D'anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
3: Sí, un ja acabat, de partit, és el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar. El Sant Juan Montcada, Atlètic Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final doncs el Sant Juan Atlètic Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre n'havia afegit 3, per tant en queda un, de moment dominant el Cornellà 3-1.
1: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada, el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. Acaba el Vic Mollet, Radio Vic, Pep Portet.
4: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 21 segons, ara s'atura el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels molletens semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat. El conjunt biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57. Més 5 pels homes de César Saura i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc al conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, punt 9, perquè s'acabi el partit.
1: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
4: Molt bé.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, acaba ja el partit entre Sabadell i Linyola.
3: Sí, acaba guanyant la Linyola per 0-2 davant del Sabadell, per tant la Linyola classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet, i demà Mataró Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
1: Doncs tot això en un dissabte on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna i primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga per el conjunt de Manolo González.
5: Tal com es va posar la segona part era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2 evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti. I jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc. I bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho. I ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
1: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera FEB, Pep.
6: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari i ara es disposen a posar la pilota en joc. Com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans, haurà de córrer molt el Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest
4: poc temps que queda, una possessió i escaig si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt mulletenc entra entre Cistella, Cistella fàcil de Valle, es posa 2-15 segons, falta ràpida a Edicins, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim encistellador del partit, Edicins. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar,
1: vinga,
4: com vulgueu.
1: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona, per 1-2 davant del Castelló.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la de segona victòria en dos partits.
8: Lògicament, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut renovar tots aquells jugadors que nosaltres hem volgut. Això facilita molt les coses, tots saben el que hem de fer cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a gos tècnic podem facilitar els jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que sé que es nota molt els jugadors que ja porten molt temps jugant junts, i en fases del lloc jo penso que s'ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i tentar, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar el llistó més alt del que hem vist avui.
1: Vinga, ens queda un minutet de programa. Ha acabat el partit, Pep, entre els Vigilles Mollet?
6: Doncs encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Vinyalonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do, com està el partit? Doncs escolta'm, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
6: Fins demà.
1: Doncs déu-n'hi-do aquest Vic Mollet que no vol acabar i que acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
1: Fins demà, fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapeño Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
0: Enjoc, el programa de l'Esport Català.

0: La xarxa de comunicació local. I és que avui... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valloreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folklore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folklore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions... I això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: els han considerat gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
1: caram,
0: i que aquests, ja veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
1: Però
0: jo entenc que viu, pobre home.
1: Però tot plegat, amb quin objectiu, diguem?
0: Pues per castigar-lo. El van enterrar viu cap per avall. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
1: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
0: Sí, sí, pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant, pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així.
1: Diguem.
0: Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, doncs tallava el coll.
2: Sí, això és el que havia pensat. Podíem haver tallat abans, també.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
0: Segurament, o fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid, o que viene el vampiro.
1: Ràpid, i posa la falsa aquí.
0: Sí, exacte. Això si no va a Google, veureu les imatges, estan allà ben fetes.
1: Ah, hi ha la foto.
0: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, van anar uns arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una falç, una mena de falç, allà.
1: Tot plegat una mena de ritual tot, eh?
0: Sí, sí. Això? Però jo no es parlava d'això, que això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real.
1: Dia en trobarem algun que funcionés, eh?
0: De moment,
1: tots els que trobem són
0: de moment ferits. No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
1: Home, veus?
0: Això
3: té un sentit,
1: seria molt sèrio, eh? Això seria molt sèrio. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
3: Sí. La hipòtesi és bona.
0: Sí, primer aquest senyor va començar a experimentar en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima i que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
1: Tenim audiència animalista, Xavi, el tanto.
0: No, espera, doncs enfadaran molt, perquè aquest senyor això va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, doncs, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverinar.
1: Home...
0: I, per tant, malament.
1: Home.
0: Malament.
1: Home.
0: Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
1: Quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, perquè ja l'assumpte va amb el borràs, diguem.
0: Amb una bàscula, allà. Hòstia,
1: clar.
0: Fill de puta aquest. Eh? Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
1: Llavors, quina era la teoria aquí? Clar.
0: Bueno, de moment, només en portem un. Llavors,
1: sí.
0: Dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
3: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
0: I tres no funcionen.
1: Dos no funcionen. No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne. No,
0: com els gossos una mica... i matar-los.
1: Sí, sí, clar, això és fotut.
0: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algo ha funcionat, no?
1: Doncs, sí, sí, clar, bueno.
0: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no? Segons la seva teoria.
1: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
0: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals que no en tenien. Per tant, d'augment, malament.
2: Ja és mala sort.
0: Sí, d'augment, sí. El tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com més obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona primers, o sigui, de pesés 21 grams menys, perquè 21 grams és molt poc.
1: Clar.
0: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glandes subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Eh? Per tant, això, clar, a veure... De moment,
1: una mica
0: no...
1: pilladet, perquè al final l'última hora no anava per enlloc, això, no?
0: No. Però no només...
1: O sigui, això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
0: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams, l'ànima pesa 21 grams.
1: Clar.
0: Si hagués perdut 28, però aquest dia que em perdés 28.
1: 28, i ja està.
3: Però pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
0: Entenc
3: sempre passarà 21
0: sí,
3: graus.
0: Entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
1: Clar.
3: Però això si ningú... realment passés... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
1: Clar.
3: És a dir, realment... hi hauria estadística de mesures d'això, no?
0: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mira el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no. O sigui, senyor McDowell, això no té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
1: clar,
0: no,
1: aquí
0: no
1: hi ha... cosa.
0: Clar. I a més, li van dir, que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs eren força defectuosos, perquè tot i que la bàscula era molt precisa, la manera una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
1: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament... Sí. Podria haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
0: Sí.
1: Que es diu?
2: Però és que el frau sempre és més barat, eh?
1: Home, sí, esclar.
0: I més fàcil.
1: Sí.
0: Però aquest senyor...
1: I si el vens bé...
0: Que us penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
1: No.
0: Òbviament no. No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, doncs a veure si la puc fotografiar.
1: Ah, ostres.
3: Ep.
0: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer
1: el
0: 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè...
1: Ah,
0: saps?
1: El van pesar també, potser.
0: Potser sí, i no. O sigui, que no sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que s'ha dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
3: No, per separat.
0: Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
1: Ullet, llavors, així...
0: Sí,
1: per sí tant, poc concloent tot plegat,
0: Tot molt concloent, sí.
1: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu amb

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marcs, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat. La defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Bac organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
3: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
4: Però una cosa, el de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
5: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
3: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
5: A veure, il·lustra'ns.
3: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i un impressor làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, l'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B, el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, el departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de dues lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

0: Amb totes les peces sobre el taulell, Pixar comença a rebre encàrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges propis, com Red Dream, Tintoy o Nic Nac, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. En 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard, s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios, després d'una llarga pausa, a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem, un altre cop, acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. You got a friend in me. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo veig una lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda amb aquest podcast, que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps, i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar per així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important, i com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista.
1: Val? Vinga,
0: Vaig dient d'aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric, dintre de Pixar. Uh-huh. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que aquella imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el Ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Uh-huh. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, uh-huh, just al final de Monstres S.A. La humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Uh-huh. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody a Toy Story 2 i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts de moments Toy Story 2. Sí. A mi me diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també m've molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe els dos per anar per la carretera. Em faltaria aquí Toy Story 3. Per mi, totes les joguines agafades anant-se'n cap al matadero a punt de morir allà cremades i apareixen amb el ganxo. Per mi aquesta imatge també és molt, molt icònica de Pixar. I de les que has dit, també em quedaria amb el Sally ficant l'última peça de la porta de la Boo per poder tornar-la a veure després de molt temps. Per mi aquest també és un dels moments més emotius.
0: Tu, JR, què diries?
1: Jo, per canviar una mica el tema, n'afegiria alguns, va. Tot i que coincideixo amb el de la porta de Monsters, Inc., que aquest és dels més mítics, Però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
2: Jo pensava el mateix.
1: Entre la tecnologia, que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva, i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement de tot Pixar, ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
0: Sap com passava amb Wall-E, que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja és seqüència.
1: Sí. No, com a imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
2: Sí, i ens n'oblidem de molts. Home, perquè sí. Em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dory parlant amb la balena, per exemple, sí. A Buscant a Nemo.
1: I tant.
2: O el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
1: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
2: Sí.
0: Sí.
1: Que és una seqüència i no una imatge.
0: Aquí ho he pensat, perquè el moment de les corbates podria haver posat.
1: Sí, sí, sí.
0: Això del pas del temps a través de les corbates també sí. Em sembla...
2: O quan pugen al turó allà i...
0: I que es queda la casa amb la mateixa imatge. És molt bonic.
1: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida sí. amb un pim-pam i sense diàlegs.
0: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia, diguem-ne, de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir amb més detalls, que jo, evidentment, ara no he dit. Però App és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
1: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara ho hauríem de mirar,
0: obertura de festival, vull dir que està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila, molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que es va...
1: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, però si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no comptem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story, efectivament està d'actualitat. L'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sapigueu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
0: Ah, perfecte.
1: Ho sapigueu.
0: Doncs, com que l'actualitat mana, jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però potser estigui equivocat. Vosaltres que n'heu pensat mirant-la?
2: Has definit bastant bé la sensació de, des de la tercera la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí. O sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar de les quals parlarem després també.
1: Sí. És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que quan veus una pel·lícula Pixar gairebé que esperes una obra mestra. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirana dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta. N'hi ha d'obres mestres directament i després altres que estan molt bé i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi la cúspide és Toy Story 3. Després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana i si donen diners doncs es fa la 4 a la 5 i vés a saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si hem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1 i la tercera a la 5, que no està mal per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
2: Tercera a la 5 per davant de la 2.
1: Sí.
2: Aquí ja no estaria
0: d'acord. Aquí, discussió, eh? Sí. Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços després de 5 pel·lícules de tornar a posar un conflicte que a més és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat, i a més també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom aniria a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és la gran... el protagonista principal. I tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? És que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte. I d'alguna manera, no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una càmera de fotos, no? Que es diu Snappy. Bé, uns personatges secundaris també electrònics que jo crec que donen molt de joc i es complementen molt bé amb la història de la Jessie i amb el conflicte principal, que no deixa de ser el de tota la saga, no? Ja és que les joguines, i en aquest cas també els aparells electrònics, el seu objectiu és que els nens s'ho passin bé, juguin i connectin i tinguin amics, no? I llavors... doncs segurament per això l'elevo una miqueta per sobre de la 2, tot i que gairebé el nivell, però bé, m'ha agradat, sobretot, que el 2026, que hagin passat tants anys, i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no pas aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4.
0: Suposo també que, com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé de que potser hi ha altres pel·lícules de, després en parlaran, de les que han estrenat els darrers anys, potser eren més fluixetes perquè ho feien més aviat, no? No tenia en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit el
1: que
0: té.
1: I més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Sí. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I el problema és que...
0: L'he cercat, eren 5 pel·lícules en 10 anys.
1: Exacte.
0: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
1: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
0: Clar.
1: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. El típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades, i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
0: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver, això quan van fer el programa Disney, hi van parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants, i van fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a decaure, i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney, perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després veient no ho és. No? Aleshores dius, estic aquí, es rompe Ralph, es Pixar o no ho és? Arriba un punt que ja no ho saps.
1: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer, després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
0: Recupero ara un moment de la... perquè que va molt bé per enllaçar de la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
1: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
3: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
4: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs, si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins, o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir. Les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., Després van venir Els Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava ocupat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar i, casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
3: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
4: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges a més femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no?, que també ens permet identificar-nos. Jo ara també com a mare, quan veig la pel·lícula la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla doncs, de temes com la pubertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això vam comentar-ho l'altra vegada...
3: Sí, no, hem conviscut, hem tingut ja Frozen i Bayana pel mig...
4: Bueno, sí, ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, no? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
3: Tu creus que ha estat més el mercat? Ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i bitxos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
4: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
3: I estem aquí per fer diners.
4: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista que estan aquí per fer diners, no? I de vegades

0: i de què no es parla? Quins personatges més marginals o amb situacions menys socialment acceptades no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia?
1: Vols dir, en aquest sentit, de que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, de feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? O potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho? O no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
0: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil i que permeti que persones que potser no veurien un Persepolis, per dir-ho, no? Un gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc es vagi, ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
1: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar o si haguessis incidit més o alguna pel·lícula o algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
0: Sempre estaria bé. Sempre estaria bé que hi hagués algun discurs, no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un capitalisme molt... un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no? No sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitats, també, no? Es tracta l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
1: Bé, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
0: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, ja arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no?, és la
1: que... Si el gos era coix, líder, em sembla, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Dius, què més pot haver-hi? Pam, el gos, apareix el gos que és coix.
1: Sí, sí.
0: Dius, clar...
1: Estaven tots representats.
0: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
1: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i... en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
0: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar, i cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat, i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
1: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
0: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sens dubte. I Cars, no puc
1: dir. No. Cars, sí, Cars també. Bueno, va, 4, va, deixem 4, però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Nubiola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
0: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
1: bares? Només faltaria.
0: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a home?

0: quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
1: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
2: Doncs bé, haurem de contestar l'Ester Nubiola.
3: Sí.
2: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llença primer la piscina.
4: Va, Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
2: Parlem de Pixar, parlem de Pixar.
4: Sí,
2: sí,
4: sí. Una conversa molt diferent.
2: Sí, sí, sí.
3: És molt ampli.
2: Perquè... O sigui, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
4: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere, doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt, vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia les noves masculinitats, em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que, doncs, Elio, Elemental, Luca, Onward, són pel·lícules amb, no, amb masculinitats al centre, diferents de... No? No és el Woody de Toy Story i és, no? És veritat que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre d'una forma com que no ho posa al centre, o sigui que no ens havíem ni fixat potser que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali i en canvi no, te n'adones reflexionant i això trobo que està molt fet, molt bé, perquè una cosa que critiquen molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke, que t'ho fiquen allà, no?, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no?, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no?, doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que no te n'adonis que realment estem canviant la societat sense d'una forma, no?, sense ser agressiu, no?, en el missatge.
2: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del món estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb,
4: sí,
2: calçador.
4: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
2: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes de Inside Out, o la d'Elemental, on la protagonista, sí, per una mica tots dos, no?
4: Però, els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
2: Exacte,
4: que ell.
2: Llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació, on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir segurament és la de Red.
4: Sí.
2: Que ja plantejava un conflicte més adolescent, més adult, entre cometes, i nena a l'institut, la rebel·lió, totes les bandes de música, doncs jo crec que va ser segurament la pel·li més valenta en aquest nivell, sense descomptar Brave, que, com ha comentat l'Ester, segurament va ser la que va obrir la veda i la que va permetre que això passés, però jo crec que veurem bastantes més pel·lícules d'aquest tipus, i Hoppers, l'última, també és un exemple, no? Mm. Personatge femení, també, d'origen racialitzat, bla, bla, bla, que això, com que no està forçat, no passa res. O sigui, no, que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí, o sigui d'origen europeu o nord-americana, o asp de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari, està fet des de la naturalitat, i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat, i aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no?, que és un cotxe guanyant la cursa.
3: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser jo sí que posaria, que quan parlam d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar, és a dir, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina,
2: sí,
3: bastant ben duita.
2: No, i tant.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, el perfil d'heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè ens posen, no?, Tarzan, l'Hèrcules, o, bueno, sí, totes les
2: pel·lícules...
3: L'Aladín, vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El flic de bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona. no? Mm-hmm. Sí. Tots els personatges de les pel·lícules, el Sully de Monstres S.A. és un home que cuida una nena. El Buscando a Nemo és la història d'un pare, sí, que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una mica el seu segell. I més enllà del gènere, també, sobretot més en les primeres pel·lícules que les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Mm-hmm, val? Sí. Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trob que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80...
2: No, i als anys 90 que encara estava posat.
3: I als anys 90 tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. Mm-hmm. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Mm-hmm. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
4: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és, no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica el dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar, i també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans, grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els 5 primers minuts, que són un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre, no?, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7 per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E, el primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg, també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important, com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar, que és Coco. I és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té el centre sobre el missatge de, doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats, no? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta hi amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? i està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final, tocant-te també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè a mi tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa. Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga, evidentment, de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció, i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dori parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós, quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A. Perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose. I té el personatge més adorable de tot Pixar, també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que, doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar, i em quedo amb Monstres S.A. No, no sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
3: Jo hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient, i que després això ho anaven col·locant a la pel·lícula. Que em serveix una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però jo vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tanta els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no?, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3, a veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
4: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
3: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3, perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois, i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man d'en Sal Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, són una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava, i en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de Pixar, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir, què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
2: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
3: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I jo vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitxos el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? I es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és el Lenin, és en Robespierre.
2: Pensava que era Corea del Nord.
3: No tant. Però, per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. Val? He dit. Aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
2: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
3: Com a epitafi, que us digui això.
2: I tant,
3: no?
2: I tant. Molt bé. No,
3: volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Bitxos.
2: Molt bona lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi ha darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
3: És el que deia de que Pixar... Disney una mica també, però Pixar sempre està progre des del principi. El que passa que ara hi ha moltes coses que es volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
2: Mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
3: Aleshores, ara et toca a tu el teu top 3 personal.
2: Jo començo, em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 a Monsters, Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com menjant, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més paredat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però... emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però... havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa el dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir al riure en aquells moments, i, per tant, per això la col·loco al número 2. però em sap greu perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. El robotet aquest, amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001 Odissea a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
3: Fine, reviure, ara ho connectaré amb el que has dit d'Inside Out, que vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és... Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions.
2: És veritat.
3: Els cotxes tenen emocions. Els escocesos tenen emocions. I fins i tot les emocions tenen emocions, eh? Que ja és amb la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el
2: segurament TikTok. Segurament la més difícil és els escocesos, eh? I ho van aconseguir.
3: Sí, no, no, molt bé. Vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig la tenia molt gravada i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió perquè jo ja era una mica més gran i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia allò de la fletxa, flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivanhoe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peus que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Mm-hmm. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com... No? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem el podcast, no ens queda gaire temps,
2: sí, sí,
3: però...
2: Queda poc.
3: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
2: sí,
3: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
2: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que a més ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però no per, però se les ha de mencionar igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquest spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queda en una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs, bueno, si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Eva Garrido. La Diada Nacional de Catalunya ha portat a Sant Cugat un missatge compartit pels partits polítics en representació al ple de Sant Cugat: la defensa de Catalunya, la llengua i la cohesió social. L'alcalde Josep Maria Vallès reivindica que Catalunya avanci cap a la independència i defensa la llengua com nervi de la nació. Ho ha dit en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya, on ha apel·lat a la resiliència del poble català. I amb el record de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 76, la primera gran celebració de l'11 de setembre després de la dictadura, el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha donat inici als actes de la Diada amb un discurs on també ha reivindicat un any més l'autonomia política i els recursos per a les EMD. Catalunya encadena 3 anys de descens de la mortalitat per suïcidi amb una reducció del 17% de la taxa estandarditzada des del 2022. Tot i aquesta evolució, el 2025 es van registrar més de 500 morts per aquesta causa, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La detecció precoç i l'acompanyament de les persones en risc continuen sent reptes centrals de la prevenció. El Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat, com a mínim durant 3 mesos més, per les restriccions vinculades al brot de pesta porcina africana. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat a la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. La botiga Més Marx, ubicada al carrer Major de Sant Cugat, tancarà portes a finals de setembre després de 4 dècades d'activitat. La propietària, Anna Cristina Aguilera, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una decisió molt meditada i reflexionada i que continuarà vinculada amb diversos projectes al món de l'art, l'emmarcament i la decoració. I el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 al 20 de setembre. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
8: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i benvinguts a la Maroteca de la Ràdio. Com ja sabeu, aquest és el programa on ens agrada recordar totes les emissores de ràdio, tots els programes que han sonat per elles i, de fet, vaja, tot el que s'emet per les zones argianes i tot el que s'emet per aquest mitjà tan estimat com és això, la ràdio. Saludem el 50% del programa, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
9: Hola, Jordi, què tal? Doncs encantat un dia més d'estar amb tota l'audiència i amb tu, evidentment, per parlar de ràdio. És una cosa que ens encanta i que, vaja, creiem que és molt interessant perquè es tracta de reviure alguns moments que molts de nosaltres tenim una mica lluny al nostre cervell, però que són moments que vam viure amb molta intensitat a través de la ona mitjana o de la freqüència modulada. Avui farem un programa per això una mica diferent, perquè el que volem és fer un exercici de parlar de dues coses. D'una banda, de temes que parlen de ràdio, cançons que parlen sobre la ràdio i que al final doncs venen a donar una mica les gràcies a la ràdio com a mitjà que els ha ajudat a aquests professionals a triomfar, perquè avui dia potser internet és el canal número 1 en la repercussió dels seus treballs, però no era així fa alguns anys. Si ho recordes tu, Jordi, abans els llançaments tots començaven a la ràdio, sobretot a la FM.
8: Sí, és així, està clar, està clar. Era el principal mitjà de publicitat i el principal mitjà de, diem, de propagació de la informació. Com bé dius, no hi havia internet, no era tan fàcil promocionar alguna cosa o tan instantani, tan immediat. De fet, la ràdio, evidentment, clar que és immediat. En el moment que tu ho poses en antena, ho està escoltant un altre oient a través del seu receptor. Però sí, era... Fins i tot diríem que era com un moment esperat, no? Dius, això es presentarà a tal hora, n'estarem pendents.
10: És cert que també això també avui en dia les xarxes també es programen unes hores i unes dates, diguem, d'emissió, no? Però no ho sé, jo crec que la ràdio tenia aquest romanticisme, perquè a més t'obligava a estar pendent de tenir una parella a prop. O sigui, avui en dia tothom porta un mòbil a la butxaca i en qualsevol lloc pots estar enterar-te d'alguna cosa. Però quan alguna cosa es promocionava per la ràdio, dius, no, és que ets d'anar a casa perquè ets d'escoltar la ràdio, perquè la ràdio normalment estava a casa, no? I aquesta era, jo crec, una de les parts maques d'aquesta publicitat i d'aquesta presentació de coses, no?, de discos i tot això.
9: Ah, i a més, sempre sortia abans la novetat a la ràdio que no passa a la televisió, per exemple. La televisió sí. És un mitjà també força immediat i de directe, però les entrevistes als artistes que presenten un disc primer es feien a la ràdio, la tele venia després. Per tant, una qüestió també a tenir molt en compte. Sempre el mitjà d'avantguarda pel que fa a la música ha sigut sempre a la ràdio.
10: Sí, és cert. No sé si era per un tema econòmic, potser la televisió estava vist com una cosa molt més elitista o més cara, la ràdio era molt més, diguem, del poble, no? De fet, clar, ara em remunto molts anys enrere, però quasi tothom va tenir primer una ràdio que no una televisió, estic tirant molt enrere, eh? Però és així. La ràdio sempre tenia aquesta, com aquesta primícia, no? De fet, algunes vegades n'hem parlat, avui en dia, tot i doncs, la gran varietat de mitjans de comunicació digitals, la televisió i tota la xarxa, la ràdio encara continua sent aquell mitjà immediat d'entrar-te en alguna cosa. Escolta, posa la ràdio, a veure què estan dient a la ràdio, no? Això crec que no s'ha perdut.
9: No, estic totalment d'acord amb tu, però sí que és cert que el que és la música, crec que aquest factor novetat s'ha perdut. S'ha perdut a favor d'internet, que evidentment cas. En qualsevol moment, tu saps, amb molt de temps, si algun crític musical se n'ha enterat, encara que no sigui una notícia oficial, que tal artista traurà un disc. O el primer single que apareixerà, o el primer videoclip, etc. Llavors, clar, aquesta immediatesa jo crec que ha anat a parar més aviat a internet que no pas a la ràdio, com era fins fa uns anys, no?
10: És cert, Esteve. Sí, a nivell musical s'ha perdut, tot i que jo també recordo haver descobert coses recentment i haver-les descobert per la ràdio. I precisament, ara em ve al cap un exemple, eh? Un dia, escoltant el Basté, que com bé saps l'escolto de forma habitual, ell pels matins posa un tema, una cançó. Doncs va posar una, que ara no en farem publicitat, però va posar una i vaig dir, ostres, això m'encanta, i ho vaig descobrir gràcies a ell. I per tant va estar molt bé. Vull dir que encara la ràdio m'ha donat, diguem, sorpreses i conèixer coses abans de conèixer-les a les xarxes.
9: Bé, jo et diré que també, antigament, per conèixer les novetats discogràfiques, quan em dedicava a punxar música, per exemple, a discoteques, festes majors, etc, jo el que feia era posar la ràdio. Per exemple, 40 Principal, Ràdio Barcelona, no? Era una font d'informació imprescindible. Avui dia això potser ha canviat una mica, com deia, a través d'internet, però també les emissores d'internet a la ràdio, pel que fa a les seves llistes d'èxit a la ràdio, o a Spotify, també, per exemple, és una altra font d'inspiració per conèixer aquestes novetats i escoltar nous sons que encara no coneixes. Per tant, al final, encara que s'hagi adaptat al mitjà, també l'origen ve a ser la ràdio, que utilitza internet per arribar més lluny. Per tant, crec que també és una adaptació camaleònica molt interessant.
10: Està clar. Sí, la ràdio ha tingut que també modernitzar-se. Jo crec que és no perdre l'essència, sí que la ràdio en estat pur, evidentment, és el que s'emet per la FM avui en dia, però clar, evidentment s'ha actualitzat i també s'ha d'emetre per altres canals de comunicació, però és el que tu dius, l'essència continua sent ràdio, encara que l'emetis per internet. I ara deixa'm també venir al cap una altra cosa, i vaig a fer un parèntesi, no? Parlàvem de fonts de coneixement musical, no? La ràdio. Doncs saps que, ho hem parlat alguna vegada, l'aplicació que molta gent segur que coneix, que és Shazam, s'ha convertit en una font de descobriment de coses, no perquè l'aplicació t'emeti res, sinó que simplement l'aplicació et serveix perquè et digui què és el que estàs escoltant. I això ho pots sentir per la ràdio, però jo també he descobert moltes coses a través de petites sèries que aposten per les seves bandes sonores per gent emergent i nous músics emergents. I això és una corrent que ho he detectat en diverses sèries, diguem que en diríem sèries d'autor, que dius, caram, això que està sonant estan fent servir gent que la sèrie és un mitjà de, diguem, de publicitat de la seva música, no? I, evidentment, doncs, necessites una eina com Shazam per descobrir què és. I això també m'ha anat passant recent. Però, com tots sabem, això, anys enrere, quan tu i jo escoltàvem la ràdio d'adolescent, havíem d'esperar que el locutor ens xafés la música, i diguem-ho així, per enterar-nos de què és el que estava sonant.
9: Exacte, exacte. Ja hem dit molts cops que gràcies a Shazam i a aquestes gravacions antigues que tenim sense el locutor o intentant no agafar el locutor trepitjant la cançó, doncs hem pogut saber quines cançons escoltàvem quan érem adolescents, cosa que moltes vegades, precisament per això, perquè no havíem enregistrat el locutor en el moment que presentava el disc, doncs no sabíem.
10: No sabíem què eren. I ara tornen a formar part de, en el meu cas, de la meva música habitual que escolto.
9: Molt bé, doncs us proposem començar escoltant música que parla de ràdio, que dediquen el nom de la cançó i la seva lletra en aquest estimat mitjà nostre, i viatgem per començar el 1983. Els R.E.M. treien el seu primer disc, que es deia Murmur, i dedicaven precisament el seu primer tall a la ràdio. Ells eren un grup universitari en els seus orígens, de música independent, i per tant les emissores de ràdio eren capdals perquè es fes ressò de la seva música a tot el món, començant pels Estats Units. I començarem escoltant aquest gran tema, aquest clàssic que es diu Radio Free Europe, amb R.E.M.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem els R.E.M. No sé si la coneixies tu, Jordi, aquesta cançó.
2: Doncs mira, sincerament no la coneixia. De fet, cançons d'aquestes que parlen de ràdio, segur que alguna de les que posaràs avui o en alguna propera edició segur que les conec, però mira, aquesta no. És que si ara em preguntessis quantes cançons coneixes que parlen de la ràdio, doncs quasi diria que només me'n ve una al cap. Així que tampoc, la veritat, no és un tema que tingui molt dominat, i dius, carai, doncs sí, n'hi ha, i amb tu ara les anirem descobrint.
1: En tenim unes quantes, jo crec que més d'una vintena que anirem repartint en diversos programes. Sí. Seguim amb una altra de R.E.M., precisament, que aquesta segur que coneixeràs, publicada el 1991, des del seu fantàstic i famós treball Out of Time, és el tema que també obria aquest disc, i es deia Radio Song, que de fet forma part d'una de les faques del nostre programa.
2: Aquesta sí.
1: Doncs vinga, endavant. R.E.M., Radio Song.

0: Radio Song. Un dels temes de les nostres falques, de les falques dels indicatius, dels separadors de l'hemeroteca de la ràdio. Aquesta sí que la coneixies, Jordi?
1: Aquesta sí que la coneixia, i gràcies a la falca del nostre programa. De fet, m'has dit que pertanyen en el disc... El títol, com es deia del disc? Perdona, és que quan he sentit el títol...
0: Sí, el disc es diu Out of Time.
1: Out of Time. Aquest és el disc on hi ha la cançó Losing My Religion.
0: Sí, senyor.
1: És una de les més conegudes arreu, però és que era una de les meves preferides de l'adolescència, quan la vaig sentir.
0: Doncs és del mateix disc, que és a dir, primer hi ha Radio Song i després hi ha Losing My Religion, que sens dubte és el tema més conegut d'aquesta banda nord-americana, que, vaja, que durant els 90 ens va donar uns moments increïbles, i també després, també al segle XXI ja, abans que es separessin, ens van portar uns discos extraordinaris.
1: I tant que sí, et puc fer un atracament en directe? Saps sí. Què vol dir NEM? Segur que sí.
0: Sí, el moviment ràpid d'ulls, Rapid Eye Movement, sí, sí.
1: Ah, sabia jo que no fallaries en això.
0: Molt bé. Parlem ara de la ràdio cap per avall, Jordi. Això és una cosa que tu i jo hem disfrutat cada any a RAC1, i és una iniciativa molt interessant.
1: Sí. Jo crec que, vaja, no tinc record d'haver-ho sentit a cap altra emissora. Quan ho vaig sentir a RAC1 vaig dir, doncs està molt bé. La ràdio cap per avall, sí, se'ls va ocórrer de dir, doncs anem a mantenir la mateixa graella de programació, però canviem a tots els presentadors. I al matí amb el Basté que el faci un altre, els Òscars que siguin uns altres, no sé si eren uns altres, ara no recordo qui ho feia, i a la tarda amb el Clapés doncs, que sigui un altre, i el... Vaja, Islàndia, em sembla que també es va invertir, vaja, tota la programació. Està molt bé perquè veus els locutors habituals, però en altres programes que no són els seus, però vaja, que com a grans professionals se'n surten molt bé. Sí que és cert que, clar, que d'entrada són estrany, no? Com puc fer uns Oscars si no són els Oscars? Doncs, bueno, ho fas diferent, no? Però està clar que és així. Sí, està molt bé. És una molt bona iniciativa. Jo crec que, fins i tot, a nivell dels propis locutors de l'emissora, és com un repte, no? Diu, ostres, doncs, vaig intentar fer... a RAC1, doncs, al matí, a veure què tal em surt, no? Això, d'entrada, fa una mica de respecte, no? Però, vaja, jo crec que és un dia... És com una festa, aquell dia, a l'emissora, no? I això està molt bé. I, a més, suposo que es permeten, doncs, certes llicències de que no tot surti perfecte, però, vaja, que RAC1 ja està bé, això, no? És aquesta naturalitat de l'emissora.
0: Aquesta frescor que s'utilitza, sobretot, el Dia Internacional de la Ràdio, que és una cosa que també és una iniciativa que creiem que és molt interessant. Això no fa tants anys que existeix, aquest Dia Internacional, i, vaja, hem pogut disfrutar moltes emissores d'aquesta jornada amb un somriure als llavis, com, per exemple, aquesta iniciativa de Ràdio Cap per Avall. Anem a escoltar un resum de les primeres 6 edicions de la Ràdio Cap per Avall a RAC1. A veure si recordeu alguns d'aquests moments i algunes de les veus que hi sonaran en aquesta edició que us hem preparat i que va sonar, de fet, a Islàndia, precisament, el programa del que tu ara parlaves, Jordi, a RAC1, presentat per Albert Om.
2: El 13 de febrer del 2014 va ser la primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1. I què va passar? Doncs que tots els presentadors d'aquell moment van haver de conduir un programa que no era el seu. I el primer en fer-ho va ser ell.
3: El món a RAC1, amb Raül Llimós.
4: Bon dia, Catalunya. Passen 4 minuts de les 9 del matí i per mi és un honor i un plaer estrenar aquest ball de cadires que avui us proposem a la sintonia de RAC1 per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
2: Clar, Llimós era l'editor del primer toc en aquell moment, però li va tocar estrenar-se a les 9 del matí amb el món a RAC1 i a les 12 la competència, en lloc dels Oscars, eren els Jordis.
5: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
6: Són les 12:07, Jordi Beltran, bon dia.
5: Bon dia, Jordi Basté.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
5: Durant tot el dia d'ahir a les xarxes va circular el rumor que el govern de la Guatemala estava disposat a prohibir el reggaeton.
6: Se suposava que volien impedir que els joves escoltin aquest estil musical perquè és violent i massa sexual. Allò que hom anomena perreo.
5: Perreo.
6: Al final, com dèiem, sembla que tot plegat s'ha quedat en un ensurt per als amants del reggaeton.
2: I aquell dia, aquella primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1, va acabar molta tensió amb aquest parell fent misteris.
7: Bona nit a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda d'altres dimensions.
8: Benvinguts a Misteris, un programa basat en fets reals. Bueno, fets reals, és un programa, fets reals. No.
9: Això era l'any 2014, així s'acabava aquella ràdio cap per avall. La primera edició, aquest any serà la setena. Què va passar, Eva, el 2015?
2: Doncs aquell any ens vam posar nostàlgics. Van tornar antics presentadors de la casa, com Ramon Pellicer, Xavi Bosch, Toni Soler, tota la tropa de Minoria Absoluta, i tu, Albert.
9: Sí.
2: Tu vas ser l'encarregat d'obrir aquell dia de bogeria amb una cosa que semblava impossible. Vas tornar a reunir els Teatre de Garriga.
9: No sé qui són. Bon dia!

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristori, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristori.
2: El govern de Vullpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Això ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que la